I és que ara que estem a les portes de tenir més temps per poder llegir, és bo que tinguem allò, algun llibre, alguna novel·la, alguna història que tinguem ganes de deixar-nos portar, no? De veure cap on ens porta, de fer-nos sentir emocions fortes, normalment en vides molt allunyades a les nostres, però que ens criden l'atenció. I hi ha uns certs temes, com pot ser doncs, el thriller, però també l'ambientació d'algunes d'aquestes històries.

0: a Onda Cero Catalunya, la música.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
3: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
2: El Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
3: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
2: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
3: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
2: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
3: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs una setmana més agraïm que en Víctor Ruiz Nobel ens hagi fet recomanacions temàtiques avui, dient que o todo ver bien o nos lo pasaremos muy bien. Víctor, moltes gràcies. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Vinga, adeu.

0: passar tal dia com avui, 14 de juliol del 2024. Carlos Alcaraz es coronava per segona vegada com a campió de Wimbledon. A la pista central de l'All England Club de Londres, el jove tenista murcià de tan sols 21 anys va escriure una nova pàgina daurada en la seva ja impressionant carrera. Aquell diumenge d'estiu, Carlos Alcaraz va enfrontar-se a Novak Djokovic, una llegenda viva del tennis amb 7 títols de Wimbledon i 24 Grand Slams. La victòria d'Alcaraz va ser una exhibició del seu estil agressiu, versàtil i amb una fortalesa mental extraordinària, consolidant-lo com un talent generacional i hereu potencial de l'època dominada per Djokovic, Nadal i Federer, coneguts com els Big Three. Així va recollir aquell moment Radio Televisió Espanyola.
1: Wimbledon repite rey y Carlos Alcaraz puede presumir de que sigue con esa racha mágica en cuanto a finales de los torneos del Grand Slam se refiere. 4-4, nunca ha perdido en una de ellas. Esta vez incluso ha sufrido un poquito menos de lo que se podía esperar frente a Novak Djokovic. Victoria en 3 sets, poco más de un mes después de ganar en París. Roland Garros vuelve a triunfar.
0: Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 14 de juliol del 2024, que Carlos Alcaraz es coronava per segona vegada com a campió de Wimbledon.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Evidentment, a Nits de Ràdio ja sabeu que parlem de coses doncs, que ens fan somriure, d'altres que ens fan pensar, i al final, o que ens fan aprendre, que ens fan créixer, en el fons, no? Perquè al final és comentant les coses i aprenent de qui ha dedicat un temps a la recerca, a poder-ho explicar, a poder-ho resumir, ens ajuda a comprendre moltes coses que ens obre moltes portes, sobretot a la reflexió i a la comprensió. I un d'aquests temes, com no, també és la mort, perquè, com diu el clàssic, de moment és un tema que, mira que hi ha hagut gent pel món, i de moment encara no se n'ha salvat ningú de passar-hi per aquest tema, perquè és un fet natural. Per això ens ha semblat molt interessant poder parlar del llibre Hablar de la muerte para vivir y morir mejor, de Montse Esquerda. Montse, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: A veure, el llibre ja ho diu, ¿Cómo evitar dolor y sufrimiento añadido al final de la vida? I és que tots hi passem, o tota la gent que apreciem i estimem, i passa. I aquí és on comença el tema, no? La gent, ens afecta la gent que estimem, que apreciem. El llibre ja comences parlant d'aquestes primeres morts, no? Que vius a la teva vida, perquè són les que marquen, no? Són les que, pum, un quan és petit, no? Li canvia el xip, no?
1: Sí. De fet, el motiu una mica de fer aquest llibre és la sensació que tots algun dia morirem, i potser molts de nosaltres serem conscients, perquè serà un procés d'emmalaltir,
0: sí.
1: I d'aproximació, n'hi ha que serà de cop, i quasi tots perdrem algú estimat.
0: Mm-hmm,
1: quasi tots al llarg de la nostra vida tindrem algun dol. Però malgrat que és algo que és de les poques coses que tenim certes a la vida, en parlem molt poc.
0: Molt poc, sí.
1: És algo que en molts pocs anys, sobretot a la nostra societat, no en altres èpoques, és com si haguéssim tret la mort del nostre dia a dia. No, no és un tema. I fins i tot quan en parlem canviem de tema.
0: Sí, és
1: veritat. O diem, no, això no en vull parlar.
0: Sí.
1: I és l'única certesa que tenim.
0: Sí, sí, sí. De fet, en el llibre al principi en parles, no? De dir, bueno, abans tocaven a morts, sí, com a mínim, no? A les esglésies,
1: sí, sí.
0: I mira, i fins i tot això s'ha tret, no? Com a mínim. Que clar, que a vegades dius, ostres, doncs precisament... Jo, per exemple, me n'adono, en el cas de, pues mira, de la meva mare com va morir, noto que així com era una persona que, bueno, pues en totes les reunions sempre hi era present, jo sempre intento, en totes les reunions, recordar-la en algun moment. I veig que sempre ho he de fer jo. Dic, oh, collons, perdó, a la gent li costa parlar de la gent que no hi és. I dic, per què? Però si és una cosa de lo més natural del món, no?
1: Sí, sí. De fet, jo crec que és tot en conjunt. Ens costa parlar del final.
0: Sí.
1: I és curiós perquè amb tota la complexitat de la medicina, les decisions al final ens costa més prendre decisions perquè és més difícil. I si ja ho hem parlat abans amb la família, vull dir, no només parlar dels qui ja se n'han anat, sinó parlar de com ens agradaria aquest final.
0: Sí, totalment d'acord.
1: Perquè si hem obert, si obrim la conversa quan estem ja en un procés de malaltia i molt patiment, costarà molt més,
0: sí,
1: que si l'incorporem al dia a dia.
0: Sí, sí. I a més la nostra percepció molts cops quan estem ja en malaltia no sempre és el 100%, no? Perquè a vegades
1: no.
0: Això crispa les persones, depèn de les malalties, i cal haver-ho fet conscientment, no? Plenament conscient, no? I aquí en el llibre això, no? Parles de la mort desculturitzada, perquè l'hem tret, com deies, de les nostres temes de converses, l'hem intentat fer com si no hi fos, i fer com l'avestruç, i ficar el cap sota la terra no ens serveix, perquè quan menys preparats n'estem, més segur que ens afecta, després en tots els processos d'acceptació, de dol, etc. No?
1: Per això una mica és el subtítol, l'evitar patiment afegit.
0: Aha.
1: Si perdem una persona estimada, patirem. I això no ens ho estalviarà ningú. I si estem en un procés de final de vida, una malaltia greu, patirem. Però el problema és que hi ha com un patiment afegit perquè per aquesta part de que ens costa compartir. Sí, fins i tot hi ha un fenomen que té un nom, que és les conspiracions del silenci. Això té un nom, que és i és molt freqüent, que és quan una persona té una malaltia greu i no se li diu el diagnòstic.
0: És veritat.
1: La família demana als professionals sanitaris que sobretot no li diguin res.
0: És veritat.
1: Això tothom n'ha viscut, eh, propera. No, no és algo que... Clar, aquesta persona que ha de viure tot el seu procés, és clar que se n'adona i és clar que ho sap i no en pot parlar. I la família que en certa manera pensa que està fent el millor pel seu familiar, però hi ha també aquells silencis, això és patiment afegit.
0: Totalment.
1: Clar que hi ha patiment, però és que hi ha un patiment afegit que ens augmenta encara molt més el dolor.
0: Perquè aquí és el que defineixes molt bé, el dolor. És que igual que la mort és inevitable, no hem de fer allò del cop fort, que es diu, no, el dolor, com tot procés de dol, no, s'ha de patir. Són uns processos, oi, que tots hem de passar-hi amb aquestes situacions. I això no treu de que cada persona sí és un món en aquest aspecte, però no vol dir que no hi hagis de passar, no?
1: No, i a part, el dol també, el fet de no fer-lo visible a la nostra societat, la gent el viu molt més sola i molt més aïllada.
0: Efectivament.
1: El dolor, cadascú l'expressa a la seva manera.
0: Uh-huh.
1: I hi ha moltes formes de fer el dol, no hi ha una forma de fer el dol. Hi ha moltes formes de fer-lo, hi ha gent que el passa molt enfadat. Lo de les fases del dol, també ja ho parlo, van tenir la seva importància, però no existeixen.
0: Uh-huh.

0: El dol no va en fases. Mm-hmm. És tot i barrejat i cadascú és diferent. Mm-hmm. Però el fet de que socialment no ho veguem, que cara fora... Parlo una mica també del vestir-se de dol, sí? El anar de negre.
1: Sí.
0: Com a mínim era un símbol extern de que estaves passant per un mal moment.
1: Com un indicador.
0: Jo no reivindico tornar als símbols, perquè també era molt rígid i a molta gent li costava, però com a mínim hi havia un signe externament que et mostrava que tu no estaves com abans. I no sé si recordes molt, hi havia padrines, jo sóc de Lleida, hi havia àvies,
1: sí?
0: Padrines,
1: sí?
0: Que després de diverses morts, sobretot la mort d'un fill, mai tornaven a vestir-se de color.
1: Imagina't.
0: Jo crec que era una imatge que tenim tots, els pobles, per expressar aquell patiment de qui ha perdut un fill o quan acumulaven diverses pèrdues. Ja no era allò d'un any o un any i mig, sinó que ja no tornaven per expressar jo ja no sóc la mateixa. Allò era potser massa rígid, no, perquè et marcava unes pautes molt, molt concretes. Però ara estem com al contrari, que dius, no veiem les persones en dol.
1: El problema és que fins i tot, Montse, possiblement, és que la societat com així ja ha perdut bastant la capacitat d'observar. És a dir, la gent va tan pendent d'això del mòbil, de tot, de tal, que fins i tot perd aquesta característica de mirar a les altres persones perquè a vegades amb el dol és molt clar, però a vegades amb un gest o amb un rostre ja estàs dient moltes coses, però tampoc no ho saben llegir. Vull dir que el problema possiblement cada cop es va agrandint, no? de com interactuar, de posar la forma adequada d'interactuar amb algú que estigui patint, no? Aquesta situació.
0: Sí, i potser també aquesta imatge de que podem en tot, aquesta imatge cap a fora, de no passar res. Sí. I a part, jo del poc que he après en aquest món del dol, és que no pressuposem, preguntem. Vull dir, no pressuposem com li agradaria ser tractat a l'altre.
1: Efectivament.
0: I fins i tot et molesta que parli d'aquest tema, però encetem-ho i preguntem. Tu què necessites? Perquè aquella part també, que a vegades és prudència, de no preguntar com està, o no suposo, o no... Al revés, no pressuposem que li va bé a l'altre o que no li va bé o que... Preguntem.
1: Totalment d'acord, totalment d'acord. I aquí hi ha moltes frases, moltes reflexions que si no les fem a temps, no? Després possiblement sempre ens quedaran fetes, no? Per exemple, desearía haber tenido el valor de expresar mis sentimientos, o desearía haber disfrutado más de mis amigos y de mi familia. Això són faves contades, si ho diem així, eh? És que això és així, o sobretot el debería haber sido más feliz. És que tots ens pensem, si imaginem la vida, oi, Montse, com una pel·lícula, oi, és com una pel·lícula, bueno, no, però la pel·lícula, tu quan portes 33 minuts, saps que en queden més o menys 60 de pel·li. La vida no necessàriament és així. Si tot va bé...
0: Sabem que ens en queda menys.
1: Sí, això sí, però clar, no saps quan et queda, no?
0: No, però el bonic de ser conscient de la nostra finitud és que li dona més valor al present.
1: Absolutament.
0: Perquè tots acostumem a viure pensant en el futur, pensant en això ja ho faré, o ja trucaré aquesta persona, o ja quedaré amb aquella amiga que fa temps que no...
1: Quan tingui temps.
0: Exacte. La finitud li dona valor al present. I no crec que parlar de la mort ens faci estar més tristos o més angoixats. Precisament parlar de la mort li dona més valor en allò que vivim. Vull dir, és viure amb més intensitat i amb més... Jo crec que estar en aquest món de dol o faig acompanyament de dol en nens, al revés, vull dir, t'ajuda a valorar més allò que tens i a viure amb més intensitat allò que tens.
1: Sí.
0: No és que et faci estar més angoixat.
1: Exacte.
0: O més trist.
1: Exacte.
0: Evidentment tindràs moments, però aquells moments et faran anclar a la vida per viure amb més plenitud, amb més intensitat.
1: Totalment d'acord. Totalment d'acord. Hi ha una cosa, hi ha una reflexió que crec importantíssima aquí en el llibre, que és la que dius, ir por la vida con los deberes hechos. És que això és boníssim. És que això està... Amb una sola frase pots dir tant, després ho desenvolupes, evidentment, però vull dir que és que és així, és que és molt gràfic, és molt visual aquesta sensació de dir, no, és que si ja ho tens fet, Això és com si, mira, com si, diguéssim, des d'un punt de vista pragmàtic, diguéssim,

0: quan em toque.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, parlar de la mort no és és perquè realment podrem planificar millor. Si hem encetat el tema amb la família, quan arribin moments durs, serà més fàcil parlar-ne, i perquè també ens ajudarà el present, el dia a dia.
1: Absolutament. Absolutament. I això també implica, doncs, aspectes com el que comentes, no? Demanar perdó, perdonar. Sí. És a dir, anar-te, o sigui, anar-te'n. Si te n'has d'anar, te'n vagis, com et diria? Doncs dir, sí. A mi m'agrada dir l'expressió de dir, ostres, quina vida, no? Quina vida has viscut, no? O dir, estar orgullós, no? De dir, escolta, ho he fet, no? He arribat fins aquí? Doncs pues fins aquí. Però què bé que ho he viscut fins aquí, no?
0: És que això és hi ha un paliativista, Ira Biok, és un metge de cures paliatives,
1: sí?
0: Que parla de les quatre coses més importants al final de la vida.
1: Val.
0: Que són realment aquestes, agrair i donar gràcies.
1: Sí.
0: Per exemple, als pares. I dius, sí, no, és que ja ho saben. No, fem-ho.
1: No.
0: Saber perdonar i demanar perdó.
1: Uh-huh.
0: Saber dir t'estimo a qui cal, sí, i saber dir adeu.
1: Sí.
0: Sí. I jo el que feig això és això, com no sabem quan ens arribarà, anem per la vida amb els deures fets. No sabem el moment que ens tocarà, perquè pot ser que sigui un procés o pot ser que sigui de cop.
1: Sí.
0: Anar amb
1: sí,
0: aquests deures fets, agraint, perdonant i demanant perdó, sabent dir t'estimo, sabent dir adeu. O a reveure, depèn.
1: Sí, aquí dediques un capítol al això, no? Dius, morir en paz, un objetivo y una prioridad, sí, en medicina. I és que verdaderament, sí, clar, aquí hi ha tota una situació de clar, tu deies abans, no? Les cures paliatives, que important és, sí, que hi hagi un bon sistema, que hi hagi un respecte,
0: sí,
1: que hi hagi unes bones condicions. Ara, de fet, aquests últims anys s'ha avançat, sí, no? En matèria, sí, de poder decidir en segons quins casos, no? Perquè és important, és una cosa molt personal, no? Al final, i que puguis tenir veu, no? Com si diguéssim.
0: Sí, i el que defenso, jo faig classes en una facultat de medicina.
1: Sí, sí, sí.
0: I el que defenso és que tot aquest tema d'aproximar-nos a la mort no pertany només a les persones que fan cures paliatives.
1: Efectivament.
0: Que són companys fantàstics, que han fet una feina amb tot aquest tema, vull dir, amb final de vida, amb poder parlar, són la gran majoria són equips de 10. Però no pertany només a aquests. Pertany a tots. A qualsevol metge, qualsevol infermera, qualsevol hauria de poder parlar sobre final de vida, sobre desitjos, sobre preferències, sobre valors. I això vol dir que nosaltres mateixos hem d'estar preparats com professionals. És difícil gestionar el patiment. Vull dir, jo crec que el gran repte de la medicina tècnicament ha avançat tant, però jo crec que ara la gran revolució és que la medicina avanci humanament. Una medicina que sigui capaç de curar, però també de cuidar.
1: Sí, és importantíssim. Donar anys de vida i vida als anys, no? O sigui, en el sentit, sí, de poder estar plenament. I és que, clar, dèiem això de la pel·lícula, no? Aquí també hi havia algun concepte en el llibre de sí, Por qué morir a los 65 años, no? I és que,
0: sí,
1: clar, és que anàvem com molt programats, no? Clar, l'esperança, sí, de vida també ha canviat molt. I clar, són moltes les maneres de ja no viure la mort, sinó viure la vida, no? I que ho sapiguem, precisament el que deies, no? La finitud, no? Que ens sàpiga, clar, quan un és més o menys jove, diu, bueno, sí, som, tots hem de morir, però en principi encara em queda molt. Bueno, però és quan et va quedant menys, ja has de ser més conscient, però això no ha d'afectar-te a les teves ganes, no, de viure o aquests deures que dèiem que hem de tenir fets.
0: Sí, i de fet, el tenir una mica pensat,
1: sí,
0: et permetrà és això, dedicar-te més al present.
1: Sí.
0: El que passa és que jo crec que venim d'una època que ens han pensat que com més tecnologia millor.
1: Exacte.
0: I han pensat poc amb el saber parar.
1: Mm-hmm.
0: I a vegades hi ha finals de vida que perquè les famílies ho demanen, perquè hem de saber parar.
1: Mm-hmm.
0: Les persones, quan parles amb persones grans, moltes vegades hi ha més por a morir d'una determinada manera que por a morir.
1: És curiós, eh?
0: I por a morir d'una determinada manera és en un

0: passillo d'hospital ple de tubs.
1: Mira, fixa't. Que quina si imatge, parlem... quina imatge, sí. Montse, o sigui, és que em sembla meravellós el que està dient aquestes persones, és que jo ja sé que em moriré, no? El que sí. Vull és sentir-me acompanyat, no?
0: Tinc un company metge de família d'àmbit rural, de poble, que ell sempre diu que molta gent gran, quan va fer visita, diu, doctor, jo no vull sortir d'aquesta casa si no és amb els peus per davant.
1: Mm.
0: I després jo sempre li dic, sí, però en aquell moment senteu-vos en la família.
1: Sí.
0: Perquè quan aquella persona gran, si el que t'està dient és que jo no vull anar a un hospital, a un... perquè quan, però quan aquella persona igual li agafi algun quadre que no d'allò, la família moltes vegades el primer que demana és que s'agafi ambulància a l'hospital.
1: Sí. Sí.
0: Per això dius, aquell moment en què la persona està bé, més o menys, i et diu això, aquell moment és el de... Parem, sentem-nos tots i parlem.
1: Sí, parlem.
0: No en el moment en què ha agafat un infart cerebral.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Parlem-ho, perquè no són decisions que... Si la persona et diu això, molt bé, podem fer un document de voluntats anticipades, però quan arribi el moment calent, per dir-ho així,
1: sí, sí.
0: Si no ho tenim parlat...
1: És veritat, eh? Important acabarem... és això que dius.
0: Sí. I acabarem segurament, perquè si aquesta persona ja és molt gran i aquesta persona fa un infart cerebral, fa un d'allò, segurament les possibilitats que té de sobreviure a casa i a l'hospital són les mateixes.
1: Les mateixes. És a dir, aquí evidentment ha de primar també diguem-ne la prescripció mèdica, no? O sigui, el sí. diagnòstic, evidentment, però en cas de en cas d'empat, com si em permet l'expressió, en cas d'empat, doncs sempre prioritzar la voluntat, perquè, Montse, a la vida cada cop més la gent, doncs el que dèiem, no? Vesteix com vol, té el mòbil el model que vol, té el no sé què, tenim clares moltes coses, però d'això no en parlem, no? De com volem anar-nos
0: no,
1: d'aquest món, eh?
0: No.
1: Que no?
0: De fet, més que la voluntat, jo diria la possibilitat.
1: Ahà.
0: Perquè, clar, per exemple, morir a casa requereix unes cures, un suport, una...
1: sí.
0: requereix persones que estiguin al teu costat.
1: Clar.
0: Vull dir que la d'allò és parlem-ho. Parlem-ho el com podrà ser.
1: Sí.
0: Perquè hi ha famílies que prefereixen, per exemple, anar a morir en un centre o en un hospital, senzillament perquè estan més acompanyades també les famílies per professionals. Tinguem-ho parlat.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: I el comiat,
1: sí.
0: Si volem cerimònia religiosa,
1: sí.
0: Si volem cerimònia, preparem-la.
1: Sí, sí, sí.
0: De fet, amb el llibre, cada capítol comença en una cançó,
1: sí.
0: I són les cançons que m'agradaria que m'acompanyessin al meu funeral.
1: Sí.
0: I té una llista de Spotify. Ho dic, si aneu a Spotify i poseu el títol Hablar de la muerte para vivir y morir mejor, trobareu una llista de cançons. I fa poc també m'ho deia un amic, diu, allò no semblarà un funeral sinó un concert. Perquè n'hi ha moltes. Dic, bueno, doncs hi ha un velatori, una vetlla, clar. I durant la vetlla es podria anar posant cançons.
1: Jo us he posat de més perquè tingueu, perquè
0: sí,
1: que no falti.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí, i tenir parlat també doncs, amb els fills, això és algo que parlem molt amb la família, eh? Amb els
1: sí,
0: dos fills em diuen,
1: sí.
0: Una altra vegada no, mare. Però tenir parlat on
1: sí.
0: t'agradaries enterrat,
1: sí, sí,
0: on
1: sí,
0: t'agradaries
1: sí.
0: si et volen cremar el columbari,
1: sí, sí,
0: ja
1: sí,
0: sabem
1: sí.
0: que no es pot tirar al mar, eh?
1: Sí, sí, sí, sí,
0: on
1: sí.
0: voldríem guardar les cendres.
1: Sí, sí, sí.
0: Són coses que i sempre ho comento, no són d'un moment allò, són conversa del diumenge, el moment del cafè o del vermut
1: sí,
0: a l'hora
1: sí.
0: de dinar.
1: Que li dediquem molt de temps a parlar de tonteries on no ens posarem d'acord.
0: Sí.
1: I aquestes són les importants, Montse, de veritat. És, no puc més que recomanar aquest llibre, L'art de la muerte para vivir y morir mejor. Són unes grandíssimes reflexions i treball que ha fet la Montse Esquerda per poder ajudar-nos a donar-nos compte de les coses importants de la vida i que hi ha uns temes que no per evitar-los no passaran i que és una manera... Tenir present la mort és una molt bona manera de tenir present la vida, que no l'hem d'oblidar. De veritat, Montse, moltíssimes gràcies per haver passat per Nits de Ràdio i fins la propera.
0: Gràcies a tu. Gràcies a tu, David.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
3: Gràcies, molt bé.
2: En aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
3: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Ja sabeu que Nits de Ràdio som molt amants de la divulgació i també som amants de l'entreteniment. Per tant, quan s'aconsegueix divulgar d'una forma que sigui amena, que sigui entenedora i que sigui entretinguda, doncs a nosaltres ens tenen guanyats, perquè sempre volem aprendre, sempre volem conèixer més coses. I aquest és el cas del llibre que us presentem avui, que és Guía para sobrevivir en el espacio. ¿Cómo no morir si solo dispones de algunas rocas a tu alrededor? Ya está escrito por el grandísimo Jordi Pereira. Jordi, muy buen día.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs és un plaer sempre tornar a retrobar-te, perquè els teus llibres sempre fan divulgació d'una forma molt amena, sempre és útil, i encara que el títol pugui dir, home, a veure, no crec que m'hi trobi jo, no? Vull dir,
1: ja, ja, ja.
0: Amb una situació...

0: situació així, clar, que més bonic que imaginar-ho i plantejar-se quins seran els grans reptes, no, que es trobaran la humanitat, no, si algun dia decideix doncs anar a la conquista de l'espai, no, que es diu, perquè clar, sí. com planteges molt bé en el llibre, si diem que cada persona és un món, imagina't en els planetes, no? Cada planeta es trobaran circumstàncies...
1: Literalment és un món cada un.
0: És un món, que... és un món cada un, oi? Jordi, hi ha moltes diferències, no?, entre cada planeta.
1: Clar, sí, sí. De fet, volia enganxar una mica amb el que has comentat, de que mai farà falta... a la persona mitja sí. de la Terra segurament no li farà falta aquest llibre, però hi ha que dir que, bé, en el llibre explic com obtenir els recursos que necessites per viure a diferents planetes, satèl·lits, el que sigui, i bé, això, aquests recursos són coses com aigua, com oxigen, com fertilitzants, combustibles, etc. El que passa és que per aconseguir tot això, clar, al cap i a la fi nosaltres vivim a la Terra, que és un planeta que està a l'espai, i els éssers humans duim uns anys sobrevisquent a un planeta que està a l'espai. O sigui que al final molts dels mètodes que explic per sobreviure a altres planetes ja els fem servir aquí a la Terra per obtenir recursos del nostre entorn. O sigui que encara que el llibre està destinat a un hipotètic nàufrag espacial que està a un planeta inhòspit, també és veritat que alguns d'aquests mètodes es fan servir a la Terra perfectament i hipotèticament, si us fes falta, també els podríeu fer servir a la Terra.
0: Clar, perquè això... No, i és apassionant, el llibre és divertidíssim, és entretingut, sobretot, és didàctic, perquè pots aprendre coses que... que de principi podrien semblar complicades, perquè la que veus una fórmula química, buf, hi ha alguns que ja ens surten grans a la pell, saps què vull dir?
1: Però és tot química molt bàsica, de veritat, això és una cosa que... Sí. Que això és avantatge, que molts mètodes que fem servir per aconseguir coses, perquè al final quasi tots els materials que fem servir en el nostre dia a dia, els extraïm de les roques amb mètodes químics. I per sort, molts d'aquests mètodes són molt senzills i fa que els fem servir, vamos, mil·lennis a la Terra.
0: I això també ens ha anat condicionant a nosaltres, perquè clar, una de les coses en les que més xoquen, no?, que aquestes sèries que ens encanten de ciència-ficció, però en cada setmana anaven a un planeta diferent, i tots eren més o menys iguals, amb les mateixes condicions, i clar, aquí, Jordi, s'ha de tenir en compte molts elements, com des de la pressió atmosfèrica, des de quin tipus de minerals et trobaries, si hi hauria oxigen o l'hauries d'obtenir d'algun lloc, fins i tot aquí dius, fins i tot de les pedres.
1: Sí, exacte. Les pedres, encara que apareguin una cosa que és molt inert, que està molt morta, diguem, amaguen un munt de recursos, perquè clar, hi ha que pensar que al final les pedres estan fetes de minerals i al mateix temps els minerals estan fets de diferents elements químics. Per exemple, si estàs a un planeta que no té atmosfera, ja sigui que no tenia atmosfera respirable o que directament no té cap rastre d'aire, pots treure oxigen de les pedres, perquè les roques estan fetes de minerals que estan oxidats, és a dir, que estan fets d'àtoms d'oxigen combinats amb diferents metalls, òxids de ferro, silicats d'altres elements, en fi, compostos que contenen oxigen, i si tu fons aquests minerals i els passes una corrent elèctrica molt forta, pots separar aquest oxigen de les roques i obtenir així oxigen respirable a un món que no, que a primera vista no n'hi ha. No és un mètode molt eficient.
0: Home, no, i
1: també és perillós això de passar corrents elèctriques per roques foses, però, que en cas de necessitat
0: mira,
1: ho podria fer, clar.
0: A males, m'entens? Vull dir, exacte. Vull dir, qualsevol cosa val. Com altres mètodes...
1: Si l'alternativa és morir-se, al final, fas el que hagis de fer.
0: Home, i tant. Diu, mira, passar per la pedra. Vull dir, si s'ha de passar per la pedra en aquest cas.
1: És veritat.
0: Però...
1: Menys dona una pedra, no? També,
0: exacte,
1: a part.
0: Exacte. No, aquí dona...
1: Però no, dona bastant.
0: Dona bastant, i més que ens podem trobar en alguns satèl·lits, en algunes asteroides, podem trobar minerals i materials que avui dia per nosaltres són preciosos i limitats, clar, en el nostre planeta, perquè es generen a partir de reaccions a les estrelles, explosions, etc. I clar, per tant, no és que sigui una cosa llunyana, hipotètica, no, és que caldrà anar a buscar minerals a fora, no?
1: Clar, sí, a la molt llarga sí, perquè vull dir, avui en dia ja s'escolta de tant en tant a la premsa la idea de la mineria espacial, d'enviar Bé, hi ha això, missions de mineria, sobretot asteroides, un tipus d'asteroides que estan fets de metall.
0: Sí.
1: Aquests asteroides són particularment rics en recursos i està la idea de que quan a la Terra sigui impossible pràcticament trobar certs recursos, enviar missions asteroides perquè els tornin. Per sort encara falta bastant perquè els recursos aquí estiguin tan dilapidats que haguem d'anar a l'espai, perquè ha que tenir en compte que, clar, enviar una missió a un altre asteroide, recollir material, tornar-los a Terra, és una cosa caríssima i que requereix un munt d'energia i esforç, i clar, això realment hauríem d'estar molt malament aquí per haver de recorrer a això.
0: Jordi,
1: encara així...
0: tot i així, la gasolina està caríssima ara, vull dir que...
1: Sí, exacte, això també és veritat. Però clar, això de trobar un altre planeta és més complicat, perquè requereixes normalment que hi hagi hagut vida, que es descomposi, clar. Bueno, això ho explica en el llibre, també.
0: Sí. No, sí. I també expliques les alternatives i la importància, no?, de per què és tan important, doncs, trobar líquid, no?, que hi hagi aigua en els planetes si els volem colonitzar, perquè si no, per exemple, planteges, clar, el que és de tot el que seria, doncs, bueno, la reabsorció, no? O sigui, reaprofitar, aquí no se tira nada, vull dir que es pot obtenir coses de l'aigua, doncs això, dels pipis, per exemple, no?
1: No, total, si de fet a l'espai es queda així, normalment si et trobes a una situació en la que en el teu voltant no tens massa recursos que puguis aprofitar, has de reciclar el que tinguis.
0: Sí.
1: I el que tinguis normalment és això, excrements, orina i coses així, i de fet, a l'Estació Espacial Internacional, els astronautes que estan allà, tenen un sistema que va recollint la seva orina, suor, condensació que hi ha per dins de la cabina de la nau, i la purifica per tornar a extreure tota l'aigua que conté perquè els astronautes se la puguin beure. Mm-hmm. Perquè, clar, l'alternativa és enviar constantment carregaments de botelles d'aigua. Clar, és que és molt car, això no es pot fer, perquè enviar un quilo de material a òrbita baixa costa mils d'euros. O sigui que,
0: imagina't.
1: Bé, això passarà el mateix i altres planetes hauran d'intentar aprofitar al màxim el que nosaltres produïm.
0: Sí, sí. No, perquè tu imagina't demanar un globo, no?, o un Uber d'aquests. Escolti, portem una mica d'aigua, No, això de sortir caríssim. Parles en el llibre de la importància...
1: I te'l duen en globo, de veritat, en globo aerostàtico.
0: Sí. No. Exactament. Mira, ja hem donat una idea més, una empresa que es dedica a portar coses en globus aerostàtics.
1: Claro, Elon Musk posa les seves piles.
0: Sí, exacte. Ja, mira, si no ho farem nosaltres, Jordi, muntem aquí una empreseta.
1: Vale, perfecte.
0: Mira, hi ha una de les coses que parles és la importància de treure fòsfor dels diferents, per exemple, de dius, mòmies o excrements fossilitzats. Clar, hi ha elements que ens costa d'imaginar que puguin provindre, doncs, en aquest cas, per exemple, de mòmies, no? Però és que, clar, nosaltres estem plenament químics, no? Som elements químics.
1: No, total. Això, de fet, va ser un... Bueno, que aquests dos casos concrets que comentes van tenir lloc a Anglaterra en el segle XIX, quan estaven buscant una font barata de fertilitzant que estigués dins del seu propi territori, i, per una banda, varen trobar unes capes de sediment, on hi havia cupròlits, que no sé si et sones la paraula.
0: Caca
1: fossilitzada. Exacte. I durant una temporada... Sí, bueno, durant una temporada varen estar fent servir els cupròlits per produir fertilitzants molt potents, però clar, se'ls varen acabar. Mentre buscaven altres fonts de fertilitzant, també vaig trobar un document que és del segle també XIX, finals cap allà, on mencionaven un carregament de mòmies de gats que havien dut d'Egipte, i la seva idea era pulveritzar-les i tirar-les damunt dels camps de cultiu. No sé si és un poc rara, però clar, al final una mòmia que du alliberes sobretot quants mil anys. És un ser viu que està dissecat i per tant conté tots aquests elements que se serviu contenia quan estava viu, estan concentradíssims, així que clar, en aquest sentit té sentit això, incloent el fòsfor, perquè clar, per exemple, els ossos són una font molt bona de fòsfor i de fet s'han fet servir com a fertilitzant. O sigui que una mòmia contindrà fòsfor, clar, en aquest sentit.
0: És impressionant. Aquí parles de dos elements molt importants, que és El fet de construir, no? El que seria una casa. Clar, quantes pel·lícules i quantes històries, Jordi, hem vist, pues, això, no? Que, jo què sé, que estaven en una illa deserta i de cop i volta, pues, mira, agafaves quatre fustes i et feies una cabanya, eh? I mira, i anaves pescant i, bueno, mira, podies fer, sí, fins i tot, doncs, això, en alguna corda, no? Tal. Clar, a veure, quan estàs a l'espai, primer no trobes arbres, no? Possible. De moment no n'hem trobat molts, diguem,
1: molta,
0: no?
1: Molta sort hauries de tenir, molta sort.
0: Exactament. Sí, sí, sí. Molta sort per trobar arbres per fer-te la cabana. I, per tant, sí, sí, clar, cal buscar en el que hi ha, no? I planteges una cosa que es comenta molt, no? Que, per exemple, per evitar la radiació, seria interessant buscar, sí, sí, els que són els túnels de lava, no? És a dir, d'antics... perquè, clar, són coves que ja estan fetes i que estan protegides, exacte, per tant, no? de la radiació.
1: Exacte, sí. A més, és això, sí. Quan se comencen a enviar missions a altres planetes, a altres cossos celestes, s'hauran de... Bueno, seran missions petites i tindràs, sí, sí, una quantitat de mà d'obra limitada i hauràs d'aprofitar al màxim, sí, les estructures que ja existeixin. Sí. I en el cas aquest dels túnels de lava que comentes, som bastant curiosos en el nostre sistema solar, perquè, clar, al final, els dos mons que així més o menys se planteja enviar missions en el futur són la Lluna i Mart. Uh-huh. I el problema que tenen aquests llocs és que, bé, a part de la baixa gravetat i una sèrie de coses que són complexes, sí, és que no tenen atmosfera o tenen, en el cas de Mart, una atmosfera molt poc densa. Uh-huh. I això fa que siguin molt més vulnerables tant a la radiació espacial, clar, com en els micrometeorits. Aquestes dues coses, a la superfície, tant de la Lluna com la de Mart, arriben. En clar, canvi, a la Terra no, perquè tenim una atmosfera que ens protegeix.
0: Clar, clar.
1: I, clar, que... això vol dir que... Els astronautes que enviem en aquests mons, per evitar aquests perills, hauran de passar quasi tot el temps tancats dins d'una base espacial. Sí, sí. Serà com el confinament que van tenir,
0: sí,
1: tu, però
0: sí,
1: tota la vida.
0: Van riu-te tu del confinament.
1: Correcte.
0: Clar, perquè just el que anava a dir això, no, Jordi, que quan has parlat d'això tan important, que són els microprojectils, microesteroides, són, sí, microprojectils, perquè, clar, hem d'entendre, sí, sí, que una petita partícula a la velocitat a la que va, clar, primer no està frenada per l'atmosfera, ni etcètera, ni s'erosiona, per tant pot arribar directe i a una velocitat et perfora, sí, i adeu. O sigui, imagina't,
1: sí, sí,
0: si es creu una pedreta, eh?
1: Total, total, total. És que, de fet, per exemple, el terreny de la Lluna està pulveritzat, està cobert de pols, bàsicament, i aquesta pols és les roques lunars triturades durant mils de milions d'anys per aquests micrometeorits, bàsicament. Imagina't. O sigui que és una força erosiva molt gran.
0: Clar,
1: i d'aquí la importància de ficar-se dins els túnels de lava que comentaves, túnels, perquè, clar, fiques un d'aquests túnels, tens una capa de roca damunt de tu de probablement diversos metres de gruix,
0: sí,
1: i allí estàs protegit tant de la radiació espacial com dels micrometeorits.
0: Clar, clar, perquè ara està pensant que interessant això que ens dius, no? Perquè, clar, aquí imaginem, doncs, la sorra, no? Dius, bueno, doncs, les roques que s'han anat fraccionant pel vent, per l'aigua, no és el cas, no?, d'aquests jocs, tot i que s'intueix que podia haver, doncs, això, no? Potser Mars fa molts, molts anys, però, clar, vull dir, aquí el pol s'ha anat generant per aquests impactes. Clar, dius, hem de trobar, sí, una casa, val, vinga, busquem aquí, acceptem el túnel, de lava com
1: sí,
0: gardo solar.
1: Túnel de lava, però sense lava ja, que,
0: sí,
1: vull dir que s'hagi buidat.
0: Home,
1: si no...
0: exacte, si no t'ho imagina't, susto o muerte, Jordi, vull dir, seria...
1: Hombre.
0: Seria terrible, però, clar, llavors, les coses importants que parles en el llibre i que és apassionant, doncs és, per exemple, com obtenir l'energia, com poder, doncs, clar, aquí ho tenim molt fàcil, dius, bueno, l'energia per una banda i després podem generar els nostres recursos, doncs, plantant aliments, no? Bé, on ho plantes, com ho plantes això allà, no?
1: Sí, allà està més complicat aquest espai, sobretot el fet de que, bueno, al final, quan se comencin a enviar missions a altres planetes, tant del nostre sistema solar com d'altres sistemes solars, aquestes missions hauran de dur sí o sí hivernacles. O, hivernacles, és a dir, no? Veritat, els invernaderos?
0: Sí, sí, sí,
1: hivernacles.
0: Sí, hivernacles.
1: Doncs, hivernacles o bé, una cosa que es diuen bioreactors, on es poden cultivar tant microalgues com bactèries que són comestibles, i bé, això, tirar de menjar tant plantes com bactèries i microalgues. Uh-huh. De fet, això em va semblar curiós perquè almenys les missions, bueno, diguem que les simulacions que s'han fet a la Terra intentant imitar hàbitats espacials, totes tiren de cultivar també aquests organismes microscòpics comestibles, perquè es veu que són molt eficients, produeixen bastanta biomassa per els pocs recursos que necessiten. I a part que, clar, hi ha que tenir en compte que un hivernacle o aquestes algues microscòpiques també produeixen constantment oxigen. Clar. Que si estàs a una base espacial a un altre planeta, ho necessitaràs. Clar, que vagi, algú que vagi traient el diòxid de carboni a l'atmosfera que produïm els éssers humans i que produeixi oxigen. O sigui que en aquest sentit necessitarem aquests organismes fotosintètics tant per menjar com perquè, bueno, te millorin, bueno, t'ho permetin viure allí, bàsicament.
0: On érem buscats, Jordi, això serà com, saps, com un motxandon de, m'entens? D'això anem a respirar una mica de bacteris, aquí, una mica de alguna cosa que ens produeixi un oxigen de màxima, de màxima qualitat.
1: Que t'oxigen es reserva del 80, que t'oxigen, no, bona anyada. CO2.
0: Sí, aquell any sí que es respirava bé, tu. Carai, bueno, és apassionant aquest llibre, aprendreu moltíssimes coses i, clar, dèiem això de la mineria abans i parles de la importància del coure, no? Clar, si aquí ja va buscat, saps allò que dius que quants cops para Renfe perquè algú ha agafat una mica de cobre d'aquí i d'allà, és un material imprescindible, no, també?
1: Sí, totalment. Clar, perquè al final, si tu estàs varat a un altre planeta, és possible que aconsegueixis, bé, això, una font d'aigua, d'oxigen, que tinguis allí unes plantes que més o menys estan ben mantingudes i que aconsegueixis viure anys varat a un altre món. Però clar, si arribes en aquesta situació, a la llarga hauràs de, bueno, les ferraments, les eines, els instruments se te cascaran i els hauràs de reparar d'alguna manera. Així que t'hauràs de plantejar en algun moment obtenir metalls del teu entorn. I el coure és un d'ells molt important, perquè clar, si estàs a una base espacial tindràs molt d'equipament electrònic i el coure precisament es fa servir per això, per la seva bona conductivitat elèctrica. En aquest sentit, bé, per sort hi ha molts de tipus de minerals que estan per allà desperdigats entre les roques, que els pots aprendre a reconèixer, des que els pot extreure coure. Hi ha que dir que, clar, no, així com, per exemple, el ferro és un metall que és molt abundant i que, bé, s'ha identificat a altres planetes, se sap que hi ha minerals de ferro, per exemple, a Mart, en els asteroides, etcètera, etcètera. El coure sí que és una mica més escàs. I bé, en principi s'hauria de poder trobar qualsevol món on hi hagi hagut activitat volcànica, activitat hidrotermal, perquè és el tipus d'ambients en els que es formen minerals de coure. Però bueno, això, que alguns nàufrags espacials, a lo millor fonts de coure en el seu voltant, ho tindran complicat per trobar-les.
0: O sigui, envia'm coure, això, per Nadal, envia'm una mica de coure. Per acabar, només una pregunta, és apassionant aquest guia per a sobrevivir en el espacio. Clar, cal tenir en compte, cal que avisem, Jordi, que qui es trobés o qui viatgi, que aquest nàufrag, clar, depenent de quin planeta acabi parant, potser no ell, però saps allò de que, ai, el jovent com creix, que saps allò que dius, ja no som com abans, és que acabarien sent molt diferents, no? Perquè cada condició atmosfèrica, cada situació ens acabaria modificant, per exemple, els pulmons, no? Que en parles en el llibre, no? De com la quantitat que entra d'oxigen, de diòxid, etcètera, no?
1: Sí, supos que al llarg de moltes generacions podria donar-se algun tipus d'adaptació. Supos que sí, perquè, per exemple, no sé quantes generacions farien falta perquè aquesta adaptació ho passàs, però, per exemple, la gent que viu a sa pròpia terra, viu a altituds molt elevades, ho fan servir l'oxigen de manera molt més eficient que la gent que vivim al nivell de la mà. Que supos que això a la llarga a una colònia espacial podria arribar passant també, clar.
0: Molt bé, bueno, i si, mira, depèn d'on vims, fem servir els balcons només per sumar-nos i veure el d'això, i depèn d'on venen, la gent, Jordi, pues els balcons els fan servir, el balcòning el fan servir per una altra cosa.
1: Jo som de Balears, així que més o menys.
0: Així que ho tens assumit.
1: Sé el que refereixes.
0: Exactament.
1: Sí, però bueno, la Lluna, per exemple, això seria menys problema, perquè hi ha menys gravetat, però bueno, això a altres planetes no sé com es traduiria. Tampoc és una línia investigativa que m'interessi particularment.
0: No, perquè ja tenim prou feina amb això. Doncs escolta, guia per a sobrevivir en el espacio, como no morir si solo dispones de algunas rocas a tu alrededor y algunas nociones básicas de química. Don Jordi Pereira. Jordi, ha estat un plaer, com sempre, escoltar-te i fins la propera.
1: Jo mateix dic.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Gràcies, vagi bé.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: 1% más que el gasto nacional de este año. Pese a tratarse de una cifra histórica, Junts ha expresado malestar en este punto porque tan solo el 4% le corresponde a las comunidades autónomas. El déficit público, es decir, cuánto dinero puede gastar más el Estado del que ingresa, se situaría en el 1,8%. Se espera que la votación no salga adelante con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts.
1: El envejecimiento demográfico incrementa el gasto en pensiones, sanidad y dependencia al tiempo que reduce el peso de la población en edad de trabajar. Según un informe de FEDEA, las políticas actuales favorecen más a los mayores que a los jóvenes por una cuestión, dicen, política. Son más y, por tanto, son más votos. Por eso, proponen compatibilizar pensión y trabajo mediante una jubilación gradual. Manuel Pecino.
2: El envejecimiento de la población ha hecho que aumente la edad del votante medio y desde 2017 ya son más los mayores de 64 que los menores de 35. Esto produce lo que FEDEA llama el sesgo político. Los votantes prefieren que mejoren sus condiciones en el presente en vez de invertir en el futuro. Y los gobiernos tienden a satisfacer a la mayoría de sus votantes, por lo que se recorta la inversión en políticas que impulsarían la productividad, la única variable que permitiría crecer económicamente sin tener en cuenta la demografía. Así que FEDEA propone adaptar el estado del bienestar a la realidad demográfica actual, impulsar la jubilación flexible o rebajar la edad de voto a los 16 años.
1: Y ha fallecido a los 91 años el escritor Luis Goytisolo. La Real Academia Española ha confirmado que Goytisolo fallecía este lunes en Vimbodí, en la provincia de Tarragona. El autor de Antagonía y las Afueras comenzó a escribir desde pequeño y se convirtió en uno de los miembros más activos del Círculo de Barcelona, núcleo básico y germen de la generación del 50. Es todo por ahora. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Siguen en No Sonoras con Gema Ruiz, Isa Blanco y Carlos Padilla.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: ¿No has entrado al trabajo y ya quieres salir? ¿Pides un paquete y ya quieres que toquen el timbre? ¿Acabas de enviar ese mensaje y ahora no dejas de revisar el móvil? Sí, somos así. Lo queremos todo.
5: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
6: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
7: Vinga, i a Nits de Ràdio, sabeu, de 4 a 5 el que fem és escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat d'aquest passat migdia. Així és, també escoltem altres veus que ens agrada conèixer, testimonis i reflexions interessants mentre nosaltres acabem de preparar les coses que us explicarem ara de seguida en el tram despertador, en el tram de 5 a 6, aquí, a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
6: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
8: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Baixa a prop d'un 40% la delinqüència al metro de Barcelona gràcies a la pressió policial.
9: Especialment ho fan els furts, que representen el 85% dels delictes que es cometen a la xarxa de transport públic. Aquest descens té un perquè. Els dispositius que els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb Guàrdia Urbana i Vigilants de Seguretat de TMB, van posar, emmarca fa uns mesos el metro, ferrocarrils, trens i autobusos.
8: Eugenio Trajuelo, sotsinspector de l'àrea regional de transport urbà de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Una reducció del 40% dels delictes del transport públic és un molt bon resultat d'aquest operatiu, no?
10: Sí, la veritat és que estem satisfets per la feina feta. No és d'un dia, ja portem mesos, 2 anys, fent aquesta direcció de patrullatge i bueno, està donant els fruits. I juntament amb el patrullatge uniformat i la investigació dels delictes, doncs ara estan sortint els fruits d'aquesta feina.
8: Com s'ha dut a terme aquest operatiu?
10: Doncs dirigim el patrullatge conjuntament i en col·laboració amb els operadors ferroviaris, en aquest, sobretot amb Renfe i amb TMB, i conjuntament amb Vigilants de Seguretat i els altres cossos policials. Un increment del patrullatge uniformat, molta més visibilitat i cercar intel·ligència policial per tal que els investigadors posteriorment tinguin més capacitat per poder investigar efectivament i poder atacar les bateries delinqüencials que hem tingut fins ara que estaven operant a la xarxa ferroviària.
9: Quins són els delictes més habituals al transport públic i quines són les tècniques que més es fan servir? És a dir, a què hem d'estar atents els usuaris?

0: Doncs la dita estrella és el furt. Com bé sabeu, doncs el furt normalment el que cerquen els carteristes és la distracció de la possible víctima o l'acumulació, l'aglomeració de moltes persones on pot haver-hi allà alguna distracció i aprofiten els seus actes delictius. En aquest sentit, doncs, el mètode de la crossa, de posar doncs, ja sigui una jaqueta per sobre de l'avantbraç o una motxilla o el que sigui per tapar i amb l'altra mà doncs, intentar agafar doncs, ja sigui del bolso, ja sigui de la butxaca, ja sigui de la jaqueta o d'una motxilla, ¿vale? Que moltes vegades portem les motxilles darrere i això és un factor doncs, que a tenir en compte a l'hora de tenir prevenció i com a Consell de Seguretat. Doncs aprofiten aquests moments, aglomeracions, intercanviadors, el moment d'entrada o sortida del metro, són els moments estrella per ells per intentar aprofitar i doncs, agafar allò que pugui.
1: Qui més qui menys segur que ha vist algun d'aquests furs o intents de furs en directe. En aquest cas, què hem de fer? Com hem d'actuar nosaltres? Millor quedar-se callat i després denunciar-ho o actuar en el moment i fer front al delinqüent, que això no sé si és gaire segur. Quina és la recomanació que feu des dels Mossos?
0: La primera recomanació és la prevenció. A partir d'aquí, doncs... Sense causar cap alarma. Sí, nosaltres hem d'anar normal, però quatre coses preventives. Primer, les pertinences sempre visibles i controlades. Ja ho hem comentat abans, el tema de la motxilla portada darrere a l'esquena, doncs és millor portar-ho davant o a la mà. Allò que fem sense voler, com que és posar el telèfon mòbil a la butxaca del darrere d'un pantaló, doncs és un element doncs, que podem estalviar. O algunes persones que per rapidesa posen el telèfon mòbil o la cartera a la butxaca de la jaqueta, que és molt més ampla, doncs també és un element a evitar. En el moment d'aglomeracions, quan entrem o sortim, en el moment que jo noto que m'estan fregant, doncs està alerta a posar la mà en el lloc on puc tenir un objecte de valor. Està alerta de les persones doncs, que s'apropin massa. Bueno, tot això són consells que s'ha de tenir en compte.
1: I si nosaltres som testimonis d'un intent de furt, com hem d'actuar?
0: Doncs el primer que tenim diverses formes. La primera és la trucada telefònica al 112. Uh-huh. Tot allò que veiem o potencialment ens han intentat furtar, ho hem de denunciar. Tenim l'element del 112. Si no fos possible, a les andanes tenim els tòtems d'avís al cap de l'estació, sí. Que automàticament es dona avís, que és molt ràpid, i ens avisen a nosaltres perquè vinguem. L'enfrontament en qualsevol carterista mai es recomana. Uh-huh. Aquí tot això també depèn de cadascú, també com ha llistat la situació, perquè només fem una prevenció de m'he donat compte, poso la mà, no em toquis, és suficient. Uh-huh.
2: Llavors, en molts dels casos...
1: Digues.
0: Digues. No, que la gran majoria, el 99% dels casos, quan nosaltres, com a víctimes, detectem això i fem qualsevol acció per evitar-ho, ells no busquen l'enfrontament. Saben perfectament, saben millor que nosaltres de lleis i saben que un enfrontament es converteix en un robatori violent. Però això té una altra pena molt diferent. Uh-huh.
2: Dèiem que en molts dels casos els delinqüents són reincidents. Llavors, aquest és el principal problema amb el que us trobeu a l'hora d'acabar amb aquests robatoris?
0: Bé, per això estem fent un treball, no només entre nosaltres, dintre les unitats del cos de Mossos d'Esquadra, sinó també amb judicatura, i és que aquests elements reincidents, juntament amb les lleis que s'estan desplegant actualment, doncs els hi puguin caure les penes de manera ferma, i això també és un altre dels mètodes dissuasius a l'hora de tornar a reincidir. Nosaltres, per part nostra, el mentrestant, el que fem és evidenciar a la judicatura que aquest senyor o senyora és una persona reincident per X motius i que ho tinguin en compte, òbviament.
1: També ens deies que heu detectat que molts d'aquests delinqüents actuen en grup, el que anomeneu bateries. No sé si això canvia la vostra forma d'actuar i sobretot canvia les penes cap a...

0: a ells?
1: Quan nosaltres detectem una bateria en la qual, doncs, pel mètode de treball i la reincidència en els fets detectats es pot confirmar un patró de treball determinat, primer el que fem és la intel·ligència policial a disposició de dels investigadors. Els investigadors cerquen amb les imatges de TMB i de Renfe doncs els fets delictius juntament amb les denúncies, i quan es pot acreditar que cada membre de la bateria té un rol concret dintre de les accions que fan, tot això es plasma en un atestat policial, es fan les detencions o les denúncies que calguin aquestes persones i s'evidencia a la judicatura que aquestes persones, el seu modus vivendi no és no agafen el metro o el transport públic per desplaçar-se, sinó que ho fan per cometre delictes. I això estaria dintre de que és un grup criminal.
0: Per últim, fa uns dies que coneixíem que la seguretat a la ciutat és precisament la segona preocupació dels barcelonins per darrere de l'habitatge. En quin moment ens trobem a la capital catalana?
1: Actualment ens trobem en que el cos de Mossos d'Esquadra en particular i cossos policials que operen a Barcelona en general estem fent un treball molt important per no només baixar els delictes, que és òbviament és principal, sinó també aquesta sensació d'inseguretat, aquesta preocupació, doncs torçar aquesta sensació amb més presència policial, més visible, més uniforme, i amb aquest, dintre dels pla campai i el pla confiança, doncs posar-nos en llocs estratègics, doncs, per crear aquest impacte, no només a les persones, als ciutadans que romanen o que visiten Barcelona, sinó també les persones que intentin o que tinguin la intenció de fer actes delictius, que amb aquesta presència uniformada, doncs, dissuadir-los. I després, la presència de paisà per combatre aquests intents de delinqüents.
0: Eugenio Trajuelo, sotsinspector de l'àrea regional de transport urbà de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
1: Gràcies a vostès. Que tinguin un bon dia.
0: Hi ha més notícies aquest dilluns. No deixem de parlar del metro, perquè la línia 1 estarà tallada durant un mes i mig a partir de divendres per obres de renovació de via.
2: El tall s'allargarà fins al 28 d'agost i afectarà el tram entre les estacions de Plaça de Sants i Florida. Per aquest recorregut, TMB habilitarà un servei especial de bus amb el mateix horari del metro. Recordem que també està tallat fins al 30 d'agost el tram de l'L9 i l'L10 Nord entre les parades de la Sagrera i 11 de setembre. Per últim, també estaran tancades l'estació de l'L4 de Verdaguer per obres de renovació del vestíbul fins al 30 d'agost i el passadís de Catalunya que uneix la L1 amb l'L3, en aquest cas fins al 7 de setembre.
0: L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa un pla de xoc per millorar la convivència i l'ús dels espais al parc de l'Espanya Industrial.
2: El consistori engega una sèrie de mesures que inclouen millorar el tancament a les nits, ordenar la pràctica esportiva i donar resposta a les demandes dels veïns. Entre ells trobem el tancament de l'helicoide o l'obertura de la guineueta amb lavabo.
0: I ja ha obert la primera zona renovada del parc del Turó de la Peira, a Nou Barris.
2: S'ha completat la primera fase de les obres de remodelació i l'espai compta amb una zona infantil, una per gossos i espais per practicar esport com voleibol o calistènia. El projecte es troba dins el pla de barris que compta amb una inversió de 4,6 milions d'euros.
0: Expliquem també que l'AMB ha desenvolupat un GPS de calor, una aplicació que recomana la ruta més fresca entre dos punts.
2: Aquesta eina proposa recorreguts a peu en què prioritza que siguin propers a refugis climàtics, que passin per zones d'ombra, voreres, samples i poc trànsit. L'aplicació, de moment, només estarà disponible a la web.
0: I al món de la cultura, la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona rep el Premi Patrícia Ferreira.
2: L'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals ha concedit el guardó a aquesta iniciativa per la seva contribució a la igualtat de gènere dins del sector audiovisual. La FIMA ha subratllat el paper de la mostra a la transformació de la programació cinematogràfica.
0: Són notícies d'aquest dilluns 13 de juliol.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franch.

Quan pensem en Barcelona, hi ha dos edificis que ens venen de seguida al cap. Són la Sagrada Família i el recinte modernista de Sant Pau. Dues joies del modernisme català unides per l'Avinguda Gaudí, que ara també comparteixen una exposició que descobreix la seva relació durant més d'un segle. Precisament aquí és on es troben avui el Peter Hendrick amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems. Peter, què tal? Bon dia.

Bon dia, Míriam. Doncs sí, acabem de fer el recorregut a peu que uneix l'Hospital de Sant Pau amb la Sagrada Família. És un passeig de just 10 minutets que aquests dies també ens fa viatjar per

0: A tots els detalls d'aquesta iniciativa, hem vingut fins a la Basílica de la Sagrada Família per parlar amb Marta Utzet, directora de Cultura, Acció Social i Educativa del Temple. Bon dia, Marta.
1: Bon dia.
0: Moltes gràcies per rebre'ns. I la primera pregunta és, d'on sorgeix aquesta idea de fer una exposició, conjunta de la Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau?
1: Doncs nosaltres quan vam començar a pensar en com celebràvem i commemoràvem aquest any tan especial per l'any Gaudí, ens vam posar en contacte amb l'Hospital Sant Pau i els hi vam proposar que teníem aquesta idea de fer alguna cosa que posés en relleu el barri de la Sagrada Família, no? Al final, tant Sagrada Família com Sant Pau són dos pilars de la ciutat que estan al servei de les persones i que estan molt arrelats a Barcelona i al barri. Llavors vam decidir coproduir aquesta exposició, que en el fons la idea és donar una mirada històrica d'aquest barri amb aquesta avinguda que uneix aquests dos edificis i explicar coses que potser la gent no sap.
0: Llavors, qui va decidir la ubicació d'aquesta exposició?
1: La ubicació va ser més aviat un tema de conversa, perquè el que volíem era fer una cosa conjuntament, i l'Hospital Sant Pau tenen aquest accés previ a l'entrada pròpiament per visitar l'espai més patrimonial, que ens permetia un accés que era gratuït per la gent i que per tant doncs era un espai amable perquè la gent pogués accedir a l'exposició sense haver de pagar cap extra per poder-la veure, perquè teníem molt clar que volíem que fos una exposició gratuïta dirigida a la gent de la ciutat i sobretot era amb complicitat amb la gent del barri.
0: Clar, és una mena també d'atribut, no?, a la gent del poble, al barri, que forma part d'aquest ambient.
1: És posar en valor aquesta mirada històrica que ens permet veure com ha canviat aquest barri, com les persones que han format part d'aquest barri han crescut amb aquests edificis, ha format part de les seves vides, no? I volíem posar en valor això, les persones i el barri.
0: I el recorregut està dividit en set àmbits. Quins són els grans temes que s'expliquen?
1: Jo crec que lo interessant i lo bonic és veure com aquest viatge històric, no?, que fem al llarg d'aquests 150 anys, no?, i que ens permet d'alguna manera veure com els inicis el barri era el poblet de Sant Martí de Provençals, per tant no formava part de Barcelona. El 1897 entra a formar part de Barcelona i en aquest primer àmbit doncs veus aquest poble que acaba formant part de la ciutat, però que és un barri amb famílies molt humils i que té un paisatge doncs amb cabres, no?, amb camps, i per tant és el paisatge que tant Antoni Gaudí com Domènech i Montaner es troben quan arriben a començar els edificis que tenen encarregats cadascun d'ells, no?
0: Clar, llavors el visitant quan arriba l'oferiu aquest viatge, no, pel temps, des que no, tot era camp fins ara que...
1: Exacte, aquí comencem amb aquesta imatge, que és una imatge bonica, no?, perquè situes un barri que ara és pràcticament el centre de Barcelona amb un barri que era un poble que després està annexat a Barcelona. El següent àmbit és quan veiem una mica els protagonistes, no? Qui són aquests protagonistes? D'una banda, Domènech i Montaner, que comença aquest hospital, que a més es crea tota una comissió per totes les tesis higienistes del moment, i per tant entens en quina situació es troba Domènech i Montaner per fer front a l'encàrrec que té. I després veus un Antoni Gaudí que té en compte la gent del barri per fer aquests grups escultòrics de la façana del naixement. I pots veure fotografies de persones amb noms i cognoms que ens hem d'imaginar, no?, que eren treballadors que estaven vivint en aquest barri i que l'arquitecte de la Sagrada Família els hi demana si poden fer de models de les que seran les escultures de la façana del naixement.
0: Sí, he vist aquesta foto i és increïble, és una de les meves preferides. Llavors, quin criteri vau tenir a l'hora d'escollir-les?
1: No, les fotografies el que vam mirar és que fossin, no et diré inèdites, però sí fotografies que potser la majoria de la població no coneixen i que també representessin molt aquests moments. O sigui, tu a través d'aquests cubs, que són set cubs, vas veient el pas de la història. No? Llavors, en aquest cub, per exemple, el que volíem era que tu tinguessis la visió d'aquestes persones amb nom i cognom que després estan reproduïdes a la façana, no? Després tenim una altra etapa, que és quan ja s'inaugura l'Avinguda Gaudí, que s'inaugura el 1926, però amb el nom de Primo de Rivera, que és qui la promou. No, no serà fins a 1931 que canvia de nom i es diu Avinguda Gaudí. Per tant,

0: Històricament també és bonic que la gent conegui, no?, els orígens de què esta avinguda coneix aquests dos edificis. Després veiem l'etapa de la Guerra Civil, on hi ha unes imatges que veus com afecta, no?, el barri. També veus com aquesta via es converteix en una via d'emergència, és a dir, una via per poder arribar a l'hospital i poder curar els ferits. Després ja passem a una etapa on ja hi ha un trànsit, no?, un canvi cap a la modernització de la ciutat i, per tant, també del barri. I aquí veiem com s'inaugura el mercat del barri el 1944. Veiem com les primeres fàbriques, doncs Panasonic, DAM, no?, grans fàbriques que després tenen un pes específic en la història de la ciutat. I veiem la primera capta popular per aconseguir diners per la Sagrada Família el 1955. Per tant, estem en aquests anys dels anys 60, 70, no? I després ja anem als anys 70, on es crea la primera associació de veïns i veïnes, que també important per entendre, no?, el món de l'associacionisme i com això té un impacte al barri de la Sagrada Família. I, bueno, continuem el viatge fins que el 2009 s'inaugura el nou Hospital Sant Pau, el 2010 es tanca la Sagrada Família i s'inaugura pel Papa Benet XVI. Bueno, una mica és a tot aquest viatge fins a l'actualitat, no?, que tenim dos edificis de patrimoni mundial i que, per tant, tenen un valor incalculable tant per al barri com per la ciutat.
1: Ara et posaré contra les cordes i és... De totes aquestes fotos que hi ha, d'aquest viatge que dius tu, amb quina et quedaries? Si hi ha alguna en concret que diguis, aquesta m'ha deixat bocabadada.
0: Clar, jo algunes de les fotografies les coneixia perquè eren de Sagrada Família. Per exemple, m'agraden especialment les que surten les persones o les que veus aquesta façana del naixement en construcció, no?, amb aquesta mirada de... un projecte que s'estava començant i que, a més, Gaudí va fer construint només una façana per intentar que fossin les generacions posteriors les que agafessin aquest propòsit. De l'Hospital Sant Pau, doncs, m'agrada especialment les que veus el primer trasplant, veus una mica les ambulàncies, després m'agrada una que veus un zeppelin per sobre del barri, aquesta m'agrada especialment. Jo crec que totes les fotografies són molt boniques perquè vas veient aquesta història de la ciutat a través d'un barri de la ciutat, però que és un barri que té una singularitat especial, i és que té aquesta avinguda, que no són gaires metres, però que uneixen no només dos edificis patrimoni, sinó dos històries diferents, però molt, molt arrelades a la ciutat.
1: Bueno, abans de començar l'entrevista m'has comentat que t'encanta, no?, que hi hagi un dau de Domènech i Montaner justament davant del recinte modernista de Sant Pau i un altre de Gaudí davant de la Sagrada Família. Què representa aquesta connexió entre aquests patrimonis de Barcelona?
0: Bueno, jo crec que ha de ser un orgull, no?, per tots els ciutadans, per tota la gent del barri i per tots els catalans tenir dos figures d'aquesta rellevància. I a mi el que m'agrada és que quan tu transites per aquesta avinguda Gaudí, si vas de pujada, de sobte veus la cara de Domènech Montaner i veus l'edifici al darrere, no?, un edifici que hem d'estar molt orgullosos, perquè si tu entres i veus els pavellons és una meravella absoluta. I si vas de baixada, veus la imatge d'Antoni Gaudí amb la Sagrada Família, amb totes les torres, amb aquesta creu que hem inaugurat ara tot just fa un mes, no?, i també és aquest sentiment d'orgull, ja no només de l'arquitecte, que té tot el mèrit, però també d'aquestes cinc generacions que han fet possible mantenir un propòsit, que per mi això és el que té més valor. És a dir, són projectes que han set les generacions posteriors les que han continuat amb aquest propòsit. I això té un valor comunitari de ciutat i d'identitat que és enorme, no? I per mi és el valor d'aquesta exposició, és el que hem volgut transmetre.
1: La veritat és que sí, és que ho heu aconseguit, crec jo, eh? Míriam, t'escolta la Marta.
2: Marta, què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia.
2: T'estava escoltant, no oblidem aquests 625 anys d'història de l'Hospital de Sant Pau, i no ens oblidem també que aquesta relació entre Gaudí i l'hospital va començar també amb la seva mort, no?, perquè quan va ser atropellat i va morir tres dies després, el 10 de juny del 26, va ser a l'Hospital de la Santa Creu, que estava aquí al barri del Raval, i que va ser també origen de l'Hospital de Sant Pau, amb la qual cosa també... M'he sentit que mai aquesta exposició i aquesta història de la unió entre els dos edificis.
0: Jo crec que sí, jo crec que està bé que coneguem el que identifica la nostra ciutat. Aquest any és l'any Gaudí i és un any per recordar-lo, per donar-li el valor que es mereix, però també hi ha una sèrie d'arquitectes que interactuen, no?, d'alguna manera amb Antoni Gaudí o amb el modernisme i que també han tingut el seu moment de reconeixement, però que no està a més també recordar-los, no? Al final, com deia, és motiu d'orgull per tots tenir una ciutat on hi ha tants edificis que han estat declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i que, per tant, és una responsabilitat per nosaltres mantenir-los vius, no només a nivell de restauració i a nivell de conservació, sinó també a nivell d'identitat, a nivell d'història, a nivell de coneixement, no? Que els nostres infants coneguin la història i que la gent de la ciutat se'n senti orgullosa.
2: Què és el que us diuen els visitants que ja han pogut gaudir d'aquesta exposició? En quin sentiment surten?
0: La veritat és que des del dia del muntatge ja hi havia molta gent a primera hora del matí, molta gent del barri i gent gran que els hi sorprenia molt la part fotogràfica, perquè jo crec que la part fotogràfica és la que més et transporta, no? Si ets una persona més gran d'edat, doncs et transporta a una història personal, i si ets una persona més jove o una persona nouvinguda a la ciutat, et pot donar, ajudar a entendre la història d'aquest lloc on estàs vivint. Per tant, crec que les fotografies ens ajuden a connectar amb la història, amb les generacions, amb la nostra memòria pròpia, i crec que això és el que els hi sorprèn als visitants, no?
2: Aquesta exposició també convida, no, als visitants a la Sagrada Família a descobrir l'Hospital de Sant Pau, i a la inversa, no és que necessitin gaire més publicitat, perquè són dos edificis ben emblemàtics de la nostra ciutat, però també és una manera de posar en valor tot aquest entorn patrimonial, no?
0: Sí, a mi de l'hospital hi ha coses que m'han sorprès, no? Jo no sabia que era el primer servei d'urgències de Catalunya i de l'Estat, i per tant hi hauran coses que us sorprendran. Si coneixeu més l'hospital, doncs us sorprendran més coses de Sagrada Família, i si no, a la inversa. Jo crec que al final hem intentat, sense ser només anecdòtics, posar alguns punts que ajudin a tenir aquesta història que et fa doncs sorprendre't, o que et fa adonar-te'n de coses que potser no sabies.
2: Clar, a vegades es diu que els ciutadans som els que més desconeixem la nostra pròpia ciutat, així que més que convidats, no?, a descobrir aquests dos emblemàtics edificis.
0: Sí, teniu fins al mes de novembre, per tant, si ara fa massa calor podeu venir més cap a la tardor, però jo us recomanaria que vinguéssiu. Crec que és una exposició que parla de tots nosaltres, que podreu descobrir coses, podreu veure fotografies inèdites, i per tant és una passejada amable que pots fer a la ciutat de Barcelona, i us convidaria a tots a venir. La tenim en un espai, com hem dit, gratuït, un espai públic, i és una exposició doncs, que en 30-40 minuts l'has vist, i que és per totes les edats, per tant podeu venir amb grans, amb petits, i a disfrutar-la, que és el que hem intentat aquest any 2026, no només fer coses a l'interior de la Basílica, sinó fer coses que ajudin que la ciutat conegui, participi i se senti implicada en aquesta commemoració.
2: Ara, com dius, de moment hem de gaudir d'aquesta nova exposició, però no sé si potser podríeu estar pensant ja en col·laborar amb d'altres edificis emblemàtics de la ciutat per seguir amb aquesta mateixa línia. No sé si està sobre la taula la idea.
0: Sí, aquest any tenim... Sí, això sempre. De fet, n'hem fet una al Palau Robert, una més de Barcelona i Sagrada Família, i també aquest ordre cronològic de la construcció de la Sagrada Família versus la ciutat. Hem fet aquesta amb Sant Pau perquè els teníem aquí al costat, i el que volem és implicar tot el veïnat i, per tant, també el patrimoni que hi ha en el nostre barri. I ara en farem una més pensada per entendre quines han set les causes i les conseqüències, no?, de tot el que ha passat històricament a la seva família, que aquesta serà més interna, i estem oberts. De fet, el 2026 està sent una oportunitat per obrir-nos a moltes persones i també a moltes entitats per col·laborar i compartir, no?, aquesta cultura, que és la que ens apropa a les persones i la que ens fa, al final, que tots sumem.
2: Doncs ja sabeu, fins al proper 15 de novembre tothom està convidat a gaudir d'aquesta exposició, la Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau, una memòria viva. Marta Utzet, directora de Cultura i Acció Social i Educativa de la Basílica de la Sagrada Família, moltíssimes gràcies per ensenyar-nos aquesta exposició.
0: A vosaltres.
2: Peter, amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems, gràcies també a vosaltres. Fins ara.
1: Fins ara.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
2: Doncs avui, que és el Dia Mundial del Rock, us estem convidant a fer les vostres peticions més rockeres i vols escoltar?
4: Si a la gent tinc curiositat, li agrada el rock o no? Quines bandes li agrada a l'audiència? Sí, home, jo crec que sí.
2: Venga,
5: hola, què tal?
2: Hola.
5: Muy buenas. Bueno, os he de comentar una cosa. Yo no suelo ser muy rockero, la verdad es que no. Muy poco, muy poco. Sí que me gusta el rock sinfónico, por ejemplo, Mike Oldfield, Alan Parsons, algún grupito así y tal, ¿no? Pero sobre todo hay un grupo de rock, más bien sería heavy, que me encanta, que es Iron Maiden. Iron Maiden, todo lo que tiene Iron Maiden es buenísimo, buenísimo, sin ser heavy. Pero es que lo curioso de todo esto es que me he encontrado muchísima gente que no es heavy y que le gusta Iron Maiden. Precisamente este sábado pasado estuve en un concierto al lado del Forum viendo a un músico alemán llamado Stefan Botzin, que es de música electrónica, y me chocó bastante que había un tío con una camiseta de Iron Maiden. Esto ya me lo he encontrado yo varias veces en conciertos de música electrónica. Evidentemente, pues le dije que chapó por lo de la camiseta y tal.
6: Hola, familia. Hola. Junts. Ostres, mireu, els primers, Queen. O sigui, sí, això és el meu Freddie Mercury, és el millor i no tornarà a néixer ningú com ella. Això ja ho sabem.
2: Sí.
6: El primer és Queen. M'agrada moltíssim Bon Jovi. M'agrada molt... L'espanyol m'agrada molt. M'hi agradava, que ara ja no estan junts. Héroes del Silencio. M'agrada molt, també. Guns N' Roses també m'agrada molt. Però aquests són els que més escolto. I hi ha una mica més del rock, que passem a una mica més fort, ACDC.
7: Calurosos y húmedos días. Hay una banda que me gusta mucho, que es Maná. Hay muchas canciones. Yo, para mí, este es el rock más fuerte que escucho, sí, porque no soy mucho de rock tipo Metallica y eso, ¿no? Pero a mí el rock en español me gusta mucho, Maná, Vilma Palma y Vampiros, estos tipos de grupos sí que me gustan mucho.
2: Aquest no el coneixia.
4: Vilma Palma i Vampiros?
2: Sí, mira.
4: Ostres, hem jo
2: de
4: no sé com sona això, eh? No, no,
2: no
4: sé com
2: no,
4: sona.
2: D'investigar una mica.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: I els vostres grups de rock preferits, quins sou? Notes de veu al 676-760908 i si ens feu la petició, doncs el nostre tècnic estarà encantadíssim.
4: Home.
2: De buscar les cançons.
4: El nostre DJ.
2: Jo demano el... Com és? Los Vampiros?
4: Vilma, ja se m'ha oblidat. I Los Vampiros? Anem a buscar aviam com sona això.
2: Vinga, mentrestant, més música.
4: Més música. Som-hi.
2: Passa palabra.

0: diria que arriba el millor moment de la setmana, però no.
1: Sí, sí.
0: Però no perquè sigui el paraula de cançó, sinó perquè només queda una setmana perquè jo pugui escoltar totes les cançons senceres.
1: Home, sí, d'aquesta... Sí. Sempre et dona toc, eh? Dius,
0: home,
1: que les vull escoltar senceres.
0: La Marina està bonena i aquí s'acaba, sí, no puc escoltar més.
1: Sí, sí, sí.
0: La setmana que ve, amb la Montse Valls i segurament amb el Robert Calvo...
1: Defenaremos... La veritat.
0: Doncs podrem escoltar, podem acabar sí, amb el nostre toc i escoltar totes aquestes...
1: I tant, i tant.
0: Cançons, però mentrestant, avui et toca a tu, és el teu torn.
1: Sí, em toca la part
0: vintage.
1: De... Recordem, hereto la secció de Robert Calvo, sí. Per tant, cançons d'abans de l'any 2000, i com que tenim aquí a la Clàudia, ara que l'he vist arribar i tal, estava repassant, dic, crec que no en coneix cap de les cançons que... que porto
2: veurem,
1: avui.
2: Ho veurem.
1: Per home, tant, no. És una gran secció, una gran ocasió perquè descobreixis grups.
0: Però mira, ens ha
1: dit ja
0: que li agraden alguns grups de rock
1: sí.
0: Perquè els escolta a casa seva. Potser alguna de les cançons també
1: sí, les coneix. Aviam, recordem que les tres paraules eren església,
0: sí.
1: Somriure i concert. És així, no? Perquè ara estava pensant, ostres,
0: sí, sí, sí.
1: Potser se m'ha colat alguna taula i he portat aquí. No,
0: estava pensant que espero que amb somriure portis una, la que jo vaig dir la setmana passada, espero que la portis.
1: Ui, doncs no sé quina vas dir la setmana passada.
0: No vaig dir el títol, vaig dir que hi havia una molt clara, però no vaig dir el títol.
1: Ui, aviam si...
0: Espero que la portis,
1: aviam
0: si
1: no,
0: ja pots marxar per aquesta porta de vacances, ja, avui mateix.
1: Espero que sí, perquè la probabilitat que sigui és molt alta, perquè és que d'església n'he portat 3...
0: Vaja.
1: De somriure, amb l'excusa que el somriure és una de les coses més maques que tenim els éssers humans. N'he portat 6. I
0: fa el que vol. I amb 11 he portat 3 de cada, però jo sí.
1: I en concert n'he portat 3.
0: Doncs anem tirant, perquè si no, no ens donarà temps a totes.
1: Tenim temps per davant, tenim 20 minuts. I, bueno, i és veritat que sí que hi ha algunes que les vull posar un bon tros, perquè és que són o són mítiques o són... Bé, anem al lío,
0: Vinga, va.
1: Primera paraula... Església. Aquí he fet una mica un...
0: Ja comencem.
1: Sí, m'he pres una petita llicència, però que ja t'ho he comentat fora d'estudi. M'has dit, home,
0: bé,
1: sí,
0: venga,
1: sí.
0: Va.
1: I cap bastant. Va. Anem a una cançó, va.

0: Desbloqueando recuerdos, ¿eh?
1: Oh, sí, sí, ¿eh?
2: Se vuelve melodía y es casi una experiencia religiosa.
0: Yo crec que aquí a Església...
1: Sí, home,
3: Feia un tren de TikTok ara amb aquesta cançó.
0: En sèrio?
1: Han ressuscitat aquesta cançó.
3: TikTok ressuscita molts tamacles.
0: Bueno, aquest com a tamacle... Ai, no sé què dir.
1: En el seu dia,
0: perquè
1: sí.
0: L'hem cantat i l'hem ballat.
1: Per favor, sí, sí, tant. Enriquito Iglesias, ens va regalar aquest tema el 1995. Va ser un dels primers grans èxits amb el que el fill de Julio Iglesias es va donar a conèixer. Quan tenia apenas 20 anys va publicar aquesta cançó en la que ens explica que tocar i sentir aquella persona que estimes, doncs, és una experiència religiosa. Aquell seria, com diem, el primer hit d'un Enrique Iglesias en una carrera en la que ha fet una mica de tot. A mi m'agraden més els hits més recents, com Súbeme la ràdio. Tampoc seria Enrique Iglesias sant de la meva devoció, però sí que ha tret cançons que han estat d'un èxit global i, sens dubte, aquesta experiència religiosa, tot i ser més una balada, doncs també va ser un èxit.
0: I la paraula Iglesia, on apareix en aquesta cançó? M'ho pots recordar?
1: Nom.
0: La podem escoltar?
1: El seu cognom.
0: Ah, el seu cognom, eh? Ja fem servir...
1: Iglesias.
0: I perquè és una experiència religiosa,
1: no? I clar, he portat experiència religiosa perquè aquí hi ha l'església. Doncs,
0: acaba la temporada, ja feu el que us dona gana, aquí us preneu llicències per tot, ja no està ni el títol.
1: Clar,
0: està...
1: Això tenia el seal of approval de la directora del programa, Miriam Frank, feia aquesta brometa d'Enrique Iglesias, que, mira, al final...
0: Havia de sonar, no? No havia sonat, jo crec que en tota la temporada ha sonat.
1: També hi havia el dubte de Julio Iglesias o Enrique Iglesias.
0: Home, a la part vintage t'hauria de tocar Julio, però bueno.
1: Sí, però amo la vida i amo l'amor, soy un truán, soy un senyor, no?
0: No ho veies.
1: No, preferia una miqueta experiència religiosa per aquesta indirecta de, no, que, doncs, que a l'església es fan experiències religioses. Vinga, no ens liem més. Anem amb una cançó.
0: Que tampoc surt Iglesia?
1: Li vull tenir respecte. Sí, sí, sí, al títol. I al seu contingut també, perquè és que és un grup que fa música cristiana.
0: Ah.

0: Quin ritme, no?
1: Quin ritmazo, eh? Quin Jesus de vegades es posa amb ritme, eh? És la cançó una mica sorprenent, podríem dir, per no dir friki, amb respectes al grup AVB, que és les sigles de A Capella Vocal Band, un grup que fa música religiosa. I aquest La Iglesia, publicat el 1994, doncs, és una bona mostra. A banda de ser una banda molt nínxol, no?, de música cristiana, doncs els components destaquen per una gran veu, això sí, que combinen amb uns grans cors i amb un rang vocal doncs molt destacats. No sé si podem escoltar una miqueta més d'aquesta cançó.
0: No sé.
1: Algun fan de la música cristiana? Entra...
0: Bueno, vam parlar fa uns dies...
1: Sí, amb el capellà que fa rock.
0: Sí, molt bona música feia, a més.
1: És un gènere que té bastants aficionats.
0: Jo haig de dir que jo vinc d'una escola catòlica, vam cantar moltes cançons a l'església, i té algunes que m'agraden molt.
1: El gospel, per exemple, és un gènere...
0: El gospel és meravellós. No has portat cap cançó de gospel?
1: Mira, no. No,
0: segur que apareix la paraula.
1: No, perquè més he de confessar que aquesta setmana he tingut menys temps que l'anterior, que me la vaig poder preparar millor, i he anat una mica allò, vinga, va, aquesta i aquesta.
0: Vale, doncs vinga.
1: Tercera i darrera cançó amb la paraula Església, anem amb un mite de la música.

0: La Clàudia i jo hem posat una cara de no sé què és això.
1: Per favor, per no. favor. David Bowie.
0: Aquest és David
1: Bowie. Sí. Wow. Molt ritme, eh? Per ser
0: sí,
1: David Bowie, que
0: sí,
1: és
0: no,
1: més
0: és
1: allò.
0: Dit a la vida.
1: Modern Love, publicada el 1982. Aquesta cançó reflexa les complexitats i el cinisme cap a les relacions amoroses en l'era contemporània. Aquí sí que t'he de dir que és una mica pillada amb pinces perquè diu textualment "Gets me to the church on time", tot i que ni la temàtica ni
0: que tal. Les altres dues
1: és
0: no ho eren.
1: Una paraula, és una paraula. Home, la Iglesia i Enrique Iglesias, sí que...
0: I com a mínim diu church.
1: I clar, diu church, exacte. Doncs tanquem la paraula església amb aquest modern love i anem directament amb la segona paraula, que és somriure. Aquí, com deia, tenim maco, moltíssimes cançons. I va, comencem amb molt ritme. Espero que sigui la cançó que tu volies, eh? Som-hi, va.
2: Home, i tant.
0: Que mai rius a temps.
1: No. Ara. Mai. Ah, no.
0: No, veus? És que no se sap.
1: No, perquè hi ha una segona part. Ara.
0: Smile.
1: Ara. Mare meva, quin tema, quins records. La Clàudia no tindrà tants records amb aquesta cançó.
0: Això és un...
3: No,
0: canacle.
3: Em vol
0: els teus pares l'han ballat segur, però dándolo todo.
1: Home, i tant.
0: Avui els hi poses...
1: Per favor. Smile, cançó de New Limit, publicada el 1994, el grup valencià electrònic New Limit, que jo no sabia que eren. Ara, sentint com canta i el seu accent anglès, sí que et pots pensar que seria un grup espanyol, no?
0: Perquè... Jo a la meva època ho escoltava superbé, vull dir.
1: Escoltem.
0: A veure, escoltem una mica. Ara que ho dius, potser sí, eh? Per això ho entenia, quan era joveneta, clar.
1: Enteníem perquè, bueno, és anglès de proximitat, podríem dir, no? Exacte. Com deien, no destaca la cançó per seu gran accent anglès de la seva cantant, tampoc per la qualitat vocal, que és una mica justeta, però és el nostre tema, és el nostre smile, i és que és un... pel ritme, és que és una cançó tan ballable i que hem ballat tantes vegades que és que tots portem al cor.
0: Tots igual,
1: i tant.
0: O repartint cartes, o...
1: Sí, home, el baile de repartint cartes. Clàudia està dient, què esteu parlant? Repartint cartes.
3: Una demostració, no?
0: Mira, com està fent el Gerard,
1: tot. Ja està, simplement és això. Era la tonteria de l'època, el ball de l'època. Doncs amb aquest smile arrenquem i ho fem en ritme. Com també anem amb el ritme del grandíssim Elvis Crespo.

0: casa.
1: Ara, ara arrenca, ara arrenca.
2: Doncs...
3: Tu l'havies escoltat. Mira, mira, ja s'ha arrencat.
1: És tremendo, és tremendo. Anem amb el merengue que ens porta Elvis Crespo amb el seu Tu Sonrisa. Que va... Sí, home. Sí? És, clar, el Bésame, no? El, no, ai, perdona, Bésame no, Suavemente, que és el d'Elvis Crespo, que és el de Suavemente. Doncs, evidentment...
2: Jo aquesta tampoc la coneixia.
1: Clar, evidentment, Suavemente és el seu gran hit, però Tu Sonrisa, publicada l'any... Sí, sí, sí. No, però deja Tu Sonrisa, deja Tu Sonrisa, que està molt
2: mica,
1: bé. Sí, s'assembla sí, bastant, s'assembla bastant. Doncs un tema publicat el 1998, doncs descriu el somriure, que és el que més li agrada d'aquesta persona. I és que, com dèiem, la introducció d'aquesta paraula o de la secció, somriure és de les coses més maques que tenim als éssers humans. Tirem una mica més enrere en el temps, del 1998 anem al 1974.

0: Just a Smile.
1: Oh, sí, sí, el grup escocès Pilot, que ens va deixar el 1974 aquesta cançó Just a Smile, en la que fan una oda a la simplicitat i al poder transformador d'un somriure. La característica veu del seu cantant David Paton, i super aguda, i bueno, a mi és que m'encanta, i la qualitat musical fan que sigui un tema enganxós. A mi m'agrada molt aquest tema.
0: A mi em recorda, ara em mataràs, però em recorden els Beatles.
1: Bueno, sí, poden tenir la veu més aguda,
0: sí,
1: de David,
0: sí,
1: Paton, però sí que és veritat que...
0: El ritme i...
1: Sí.
0: No la coneixia, aquesta cançó, però està...
1: Crec que anem, aviam...

0: Bueno, no, no, podem posar la següent. Podem Venga. Posar Pearl Jam.
1: Pearl Jam. Jam. Et volia saltar això,
0: Aquí volia deixar la introducció perquè és que a mi m'encanta la guitarreta i amb l'harmònica aquesta i tal. I ara sí que diu Smile. I és que ja que parlem de rock avui no podia faltar Pearl Jam i el seu Smile, que ni molt menys és el seu tema més reconeixible, però que diu simplement Smile. Inclòs el seu àlbum No Code parla sobre la naturalesa agradolça de la felicitat. L'emblemàtica lletra tracta sobre com s'afronta la pèrdua o l'enyorança d'un amor. Utilitza la metàfora de tres cors torts per transmetre emocions complexes i reflecteix l'esforç d'intentar seguir endavant i mantenir una actitud positiva, encara que sigui mitjançant un somriure feroç. Com et deia, avui estem parlant de rock i Pearl Jam, a mi em sembla un dels exponents del rock.
1: Positiva, que segons
0: rock.
1: No seria, o sigui, el ritme no és gaire...
0: No, és molt...
1: Una mica tallavenes,
0: Sí, això. Aquí és la potència de la veu del seu cantant, però sí, és una cançó de ritme lent, de ritme pesat, i doncs que en el seu títol ja diu Smile i repeteix la paraula diverses vegades.
1: Bé.
0: Aquí tinc un petit regalet per tu, de la teva, el teu duet favorit.
1: Estopa.

0: Jo la deixaria tot el programa, que queda, eh?
1: Sí, sabia que faries aquest comentari. És que sempre que porto estopa sempre diem, eh? La podem deixar fins al final del programa.
0: Tamacla.
1: I és que jo sé que la sonrisa, que sé dibujar en tu cara, doncs, evidentment...
0: Tiene que ver con la versa, que
1: va ni que conté la paraula sonrisa i no podíem deixar...
0: Home,
1: els nostres estimat José i David. Vinga, va, tanquem la paraula somriure amb un altre mite dels anys 70, més. As a smile run away from this face.
0: M'encantaria saber-la, entendre-la tota, saber-la cantar,
1: sí,
0: perquè és preciosa.
1: Sí, sí, sí. Crec que Ana Belén pot ser que li fes una versió a aquesta cançó. Crec que sí. És el Piano Man de Billy Joel. És un retrat autobiogràfic i nostàlgic que narra l'experiència del músic treballant com a pianista en un bar de Los Angeles, concretament al bar Executive Room, a principis dels anys 70. Més enllà de la traducció literal, l'obra és un retrat de la solitud, els somnis frustrats i l'escapisme. A través de la lletra, Joel descriu els clients habituals del bar i, en definitiva, tot el que va passant i tal. És una cançó llarga, però que t'enganxa molt per això, per com va descrivint tot i, bueno, està molt bé. A mi m'ha fet gràcia posar-la perquè és una cançó molt bonica.
0: T'ha dibuixat un somriure, eh?
1: Sí, que et dibuixa un somriure a la cara.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs amb això tanquem la paraula somriure i afrontem ja la recta final de la secció amb les tres darreres cançons, en aquest cas de la paraula...
0: Concert, no?
1: Concert, anem una mica de concert.
0: Vinga, anem de concert.
1: Jo pensava que aquí trobaria cançons una mica més animades. Et diria que potser és la cançó que... O sigui, la paraula que més m'ha costat...
0: Sí.
1: Més m'ha costat trobar. Potser és això, si hagués tingut més temps de buscar i tal... Però m'han sortit cançons una mica... No sé, excepte l'última, que torna a ser un regalet per tu.
0: No, no és un regalet.
1: Com?
0: Ja sé quina és i no... Ja t'explicaré per què.
1: Per què?
0: Ja t'explicaré.
1: Ah, vale,
0: vale. És la pitjor que té, eh?
1: Ah,
0: és la que agrada a tothom i a mi no...
1: No t'agrada? Ah, vale, clar, perquè és que ja m'has vist el guió, clar, ja saps quina és, que tonto. Vinga, va, doncs comencem amb aquest, sí, també un mite, una cançó publicada als anys 90.
2: Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto.
0: Ah, doncs jo parlava d'aquesta, eh? Era aquesta la que havia vist.
1: Ah, era aquesta.
0: No suporto aquesta cançó. Mira, m'encanta Sabina, és...
1: Sí,
0: m'encanten totes, però aquesta, que és la que li agrada a tothom...
1: I per què no t'agrada?
0: Perquè és la clàssica, és la que a tothom li agrada. I...
1: És la de karaoke, no?
0: Clar,
1: la típica de karaoke.
0: La que els no amants de Sabina coneixen i...
1: Doncs és Si nos dieron las 10, publicada...
0: Bon,
1: sí, publicada el 1992. El gran Joaquín Sabina ens va regalar aquesta balada que parla sobre una trobada romàntica furtiva, la nostàlgia d'un amor d'estiu i el pas del temps. L'expressió nos dieron las 10 y las 11 doncs fa referència a perdre la noció del temps per estar gaudint de la companyia d'algú en una nit que s'allarga sense voler que s'acabi. Aquí sí que ha agafat també una mica amb pinces perquè diu concierto i dic, vale, doncs...
0: Bueno,

0: Adéu, adéu.
1: Compramos va. Barco, compramos barco.
0: Que m'has tornat a portar estopa.
1: No, ara, ah, clar, ara veurem.
0: Però és que només he vist aquesta.
1: Vinga, no, no, però abans dels Muñoz també li he volgut fer un homenatge al nostre estimat Robert Calvo.
0: Tant als anys 40.
1: Cançó, no, cançó dels anys 70, però amb aquesta senyora.
0: A veure.

0: No saps qui és?
1: Però sí, bueno, qui és?
0: Crec que al Robert li agrada, no? Paloma San Basilio.
1: Home, canta.
0: Paloma, jo crec que si ens està escoltant el Robert estarà cantant allà, amb el seu cant que té.
1: I on diu concert? Ho ha dit ja?
0: No, és que es diu Concierto para un adiós. Llavors aquí he agafat el títol. Home, el títol de la cançó és vàlid, no?
1: Bueno, en teoria no, però és una llicència que us heu pres vosaltres durant aquesta temporada.
0: Cançó publicada el 1975, és una versió del tema...
1: Aleshores tens milions de cançons. Concierto número 5 en...
0: Havia pensat agafar un Bach, concert amb tal... No, però no ho he fet, no ho he fet. Aquesta cançó és una versió del tema Sombras o Feelings, és una balada melangiosa sobre el desamor i l'acceptació. El seu significat se centra en deixar anar una història d'amor que s'ha acabat. Parla de la tristesa de veure com els petons i els passos s'esborren sota la pluja, acceptant amb maduresa i nostàlgia que cal deixar marxar aquesta persona que per poder seguir endavant. Sí, sí, sí, molt trist, molt trist.
1: Ja pots acabar bé,
0: Ah, va.
1: Pot ser bona la cançó d'estopa, que posis ara.
0: Quina cançó... Va, t'ho pregunto, ja que saps, quina cançó d'estopa...
1: No he vist que portaves una altra vegada d'estopa.
0: Tu com a estopafílica...
1: Pues me viene la raja de tu falda.

0: Sitio que vicio.
1: Ai, que ens agrada l'estopa,
2: Claudi. Molt, a mi molt.
0: Però les antigues també les has escoltat? O
2: sí, sí, sí.
3: Les de gent gran?
0: No, les que escoltàvem fa 20 anys?
2: Que sí, o sigui,
0: és
2: la discografia sencera.
3: Totes són bones.
2: A més, a la meva família li agrada molt, allà al poble la posem sempre en cotxe, quan anem a fer qualsevol cosa, l'estopa està sempre present, llavors tota la discografia.
0: No conec ningú que no li agradi l'estopa. Encara que sigui per lo simpàtics que són els dos, tu.
3: Crec que no són conscients, el David i el José, de tot el que representen per molta gent, eh? Sí que fan sold out a tots els concerts que fan i tot això, però que són molt especials per molta gent, sí. Mm-hmm. I porten molts anys sent-ho, pues la camiseta de los conciertos.
0: Hombre.
3: No podia faltar per tancar aquesta secció amb estopa. Hem repetit amb estopa, eh? Aquesta secció.
0: Ja pots agafar-te vacances, seva. Ja pots marxar a vacances. No, que et queden 4 dies... per acabar la temporada. Això s'acaba. Aquesta ha estat l'última secció de...
3: No sé si l'última per sempre. Això ho he de negociar amb el meu amic Robert Calvo.
0: Ja us barallareu, jo no vull saber res del vostre negociat. Però de paraula de cançó sí que ha estat l'única secció habitual, perquè, com hem dit, la setmana que ve serà una miqueta diferent. Escolta, acabem amb música, amb rock.
3: Més música, més música.
0: Jo he fet una petició per escoltar un grup que no sé com es diu, algo de... què era? Que havia dit...
3: Los vampiros. Vilma
0: Palma de... Algo de los vampiros.
3: Sí, los vampiros.
0: A ver.

0: Hay una canción que se llama El auto rojo de Vilma Palma y Vampiros. Escucharla, que es muy chula. Es un grupo argentino, ¿eh? Yo lo escuchaba de jovencita y en Colombia sonaba mucho. Escucharla y verás que es muy chula. Hasta luego.
1: Qué marcha.
2: Està bé.
1: Sí,
2: són argentins, no? Perquè he sentit
1: Són argentins, sí. Però s'escoltava també a Colòmbia. Sí, aquí sí, no han arribat, que jo sàpiga, potser.
2: No han arribat.
1: La gent sí que els coneixia, jo no tenia el plaer, però bueno, mira, un mes a la llista.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt el programa d'avui. Perquè
1: molt musical.
2: Super musical, sí, sí.
1: No hem parat de posar música, tu, això ens
2: agrada. Bandes sonores, la de Jurassic Park,
1: sí,
2: paraula de cançó...
1: El repte de la calor...
2: Sí, sí. Els àudios que han vingut acompanyats amb...

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant el ja 14 de juliol de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que avui pels francesos en principi és un dia especial, ara ens ho explicaràs, però clar, també pot ser-ho o no pel tema del futbol, amb la qual cosa doncs, avui serà un dia que es recordarà, un dia que segur que es recordarà, al marge de la calor, perquè saps allò que diuen ola de calor, da igual quan lo leas? Perquè...
1: Bueno, però serà igualment un dia calent.
0: Sí, un dia calent serà, sí, sí. Passi el que passi, en molts aspectes, a la, sobretot a París, serà un dia calent. Sí, sí que és possible que sigui així. Em va fer molta gràcia un meme que deia, diu, estos es la los disturbios que se han generado en Suiza por la eliminación de su equipo, i es veia gent passejant pel carrer, sí, la ciutat buida. Doncs una mica això. Bueno, en fi, què podem dir en general, David, dels 14 de juliol?
1: Doncs mira, el 14 de juliol és el Dia Internacional dels Auxiliars d'Infermeria. Mm-hmm. També tenim que és el Dia Mundial de les Orques, dels animals, d'aquelles balenes, sí, com la que teníem aquí a Barcelona, la Ulisses.
0: Sí, la Ulisses, es deia. Sí, sí, sí, sí, me'n recordo,
1: I també tenim que és el Dia Mundial dels Ximpanzés.
0: Mira, bueno...
1: I com ja apuntaves, a França és el Dia Nacional, és el 14 de juliol, la commemoració de la presa de la Bastilla.
0: Sí, sí, de la pastilla, que molts estem ja a certes edats, tots els dies és el dia de la toma a la pastilla, la pastilla del reuma, la pastilla del no sé què, bueno, escolta, doncs endavant amb la toma de la Bastilla. No sé si avui tenim alguna cosa dels Estats Units?
1: Tenim alguna cosa dels Estats Units. Avui els Estats Units celebren el Dia dels Pregoners.
0: Ah, mira.
1: Que bueno, que en realitat nosaltres podríem ser una mica també, podríem celebrar-ho, no?
0: Perquè sí, som pregoners, sí.
1: Som pregoners, també.
0: Sí, sí, els pregoneros, som...
1: Ara estem dient, per exemple, què es pot celebrar avui, no?
0: Sí, doncs... se hace saber, que sí, sí, totalment.
1: També tenim que avui és el Dia Nacional dels Nudistes.
0: Ep, escolta.
1: Bueno, cadascú que ho celebri com vulgui.
0: Sí, sí. També és el dia del cacauet.
1: En aquest cas no, com vulguin no, seria traient-se roba, bàsicament.
0: Correcte, ho celebren com vulguin, una altra cosa és... Sí, sí, exactament. Dia Nacional del Cacauet, també, doncs, de la manteca de cacauet.
1: Sí, i mira, avui no hi ha menjar, però sí que hi ha beguda.
0: Ah, bueno. Sí.
1: I és que coincidint amb el dia de la presa de la Bastilla a França, doncs avui és el Dia Nacional del Grand Marnier.
0: Ah, mira.
1: És un licor francès que es va crear el 1800...

de drac en algun personatge, crec que era el Veget el que anava dient cap cigrany, camp de no sé què... Que fins i tot hi ha una aplicació per allà que cada dia et genera un insult aleatori d'en Vegeta.

0: al consumidor, no? Per dir, escolta, mira, si mai d'això, doncs li envies una fotocòpia en aquella època de l'article, una transcripció a mà, fins i tot.
1: Emiliano Ramírez Ángel.
0: Emiliano, tu. Pues Emiliano, des d'aquí la nostra ovació 100 anys després per aquest meravellós article. Ara el David ens explica d'altres coses que valen molt la pena de conèixer i anem amb l'entrevista del dia per seguir acompanyant-vos, com sempre, fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio. Seguim.

una vida i una cançó. Si hi hagués una sola persona a qui atribuir la invenció del rock and roll, el nom potser seria Chuck Berry. No perquè fos el primer en tocar aquell so, mai no hi ha un primer en res en la música, sinó perquè va ser el que va definir els elements que farien del rock and roll un gènere. Els riffs de guitarra, les lletres sobre adolescents i cotxes i llibertat, l'actitud escènica, el duck walk... Sense Chuck Berry probablement no hi hauria hagut Beatles ni Rolling Stones ni la major part del que entenem per rock. I malgrat tot, la seva vida és plena de zones fosques que no es poden ignorar si vols explicar-la honestament.

Charles Edward Anderson Berry va néixer el 18 d'octubre del 1926 a St. Louis, a Missouri, el menor de tres fills de Henry Williams Berry i Martha Bell Berry. La família vivia al barri conegut com Deville, al nord de St. Louis, un dels barris de classe mitjana afroamericana de la ciutat. El pare era contractista i diaca d'una església baptista. La mare era directora d'escola pública certificada. Era per als estàndards de l'Amèrica negra dels anys 20 una família respectada i estable. En Chuck va néixer en un entorn que li va permetre explorar la música des de ben petit i les seves primeres influències van ser el blues i el gospel que sonaven a les esglésies i als clubs del seu barri. El Summer High School, una escola secundària de prestigi per alumnes negres de St. Louis, va donar la seva primera actuació pública al 1941. Però aquella mateixa escola i aquells mateixos anys van ser el marc d'una decisió que li canviaria la vida. El 1944, amb 17 anys, Berry i uns amics van robar tres botigues a Kansas City i van robar un cotxe a punta de pistola. Segons la seva pròpia versió, el cotxe d'ells havia deixat de funcionar i van aturar un vehicle que passava. La pistola, deia ell, no estava carregada. El tribunal no va considerar el detall rellevant. Va ser condemnat i enviat al reformatori intermedi per a homes joves de Jefferson City, a Missouri, on va passar 3 anys. Allà va formar un quartet vocal, va fer una mica de boxa i el grup va arribar a ser prou bo per actuar fora del centre de reclusió. Va sortir del reformatori el dia del seu 21è aniversari, el 1947. Era un home jove, amb un antecedent penal i un talent musical sense cultivar que estava a punt d'explotar.

casa amb Zimeta Toddy Sachs, amb qui estaria unit fins a la seva mort, malgrat totes les turbulències que vindrien. L'any 50 van tenir la seva primera filla, Darling Ingrid. Chuck va mantenir la família treballant en fàbriques de cotxes, de porter en un edifici d'apartaments, i va estudiar cosmetologia al Poro College of Cosmetology. Era pragmàtic i treballador, i el 1950 ja havia aconseguit comprar una petita casa de maó de 3 habitacions al carrer Whittier, que avui està catalogada al Registre Nacional de Llocs Històrics dels Estats Units com la Chuck Berry House. A principis dels anys 50, Berry havia començat a tocar en grups locals de St. Louis per arrodonir els ingressos. Estudiava els riffs i les tècniques escèniques del bluesman T-Bone Walker i prenia classes de guitarra amb el seu amic Ira Harris. El 1953 es va unir al trio del pianista Johnny Johnson que tocava en un club de St. Louis. La combinació de Berry a la guitarra i Johnson al piano seria la base del so que definiria els seus millors enregistraments. El maig del 1955 va fer el viatge que ho va canviar tot. Va anar a Chicago. Va buscar Muddy Waters, el déu del blues elèctric de Chicago, i li va preguntar on podia gravar. Waters li va dir que anés a veure Leonard Shess, de Shess Records, i Berry va fer exactament allò. Va portar a Shess una adaptació d'una vella cançó country, Ida Reed, que havia transformat en quelcom completament diferent. Shess la va publicar amb el títol Maybelline. Va vendre 1 milió de còpies i va arribar al número 1 de les llistes de Rhythm and Blues. Chuck Berry tenia 28 anys i acabava d'inventar el rock and roll.

Entre el 1955 i el 1959, Chuck Berry va publicar una sèrie de cançons que formen part dels fonaments de la música popular moderna. Roll Over Beethoven, Too Much Monkey Business, Brown Eyed Handsome Man, Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen i Johnny B. Goode. Cada cançó era una lliçó magistral sobre com combinar un riff de guitarra irresistible amb una lletra sobre el món dels adolescents americans. Els cotxes, les noies, el ball, l'escola, la llibertat. Berry escrivia sobre experiències universals amb una precisió i una energia que cap artista blanc de l'època igualava. I ho feia en una llengua musical que els adolescents de tot el món podien aprendre a tocar amb una guitarra barata. La seva tècnica escènica era revolucionària. El duck walk, el pas d'ànec, aquell pas ajupit i enlairat alhora que feia mentre tocava la guitarra, es va convertir en una icona visual del rock. John Lennon va dir que si volgués donar un altre nom al rock and roll, li diria Chuck Berry. Keith Richards va aprendre a tocar la guitarra copiant els riffs de Berry. Els Beatles van gravar versions seves. Els Rolling Stones van debutar a la televisió britànica amb una cançó de Chuck Berry. Però el 1959 va esclatar l'escàndol que li tallaria la carrera per la meitat. Berry va ser acusat d'haver transportat una noia de 14 anys a través de les fronteres estatals amb finalitats sexuals. Una violació de la llei federal coneguda com a Mann Act. El primer judici va ser declarat nul per conducta racista del jutge. El segon va acabar amb una condemna de 3 anys de presó. Berry va sortir el 1963 i va intentar reprendre la carrera, amb certs èxits. No particular place to go, you never can tell, però la seva indústria i el públic havien canviat. La invasió britànica liderada pels grups que ell havia inspirat ara dominava el mercat.

Als anys 70 es va convertir en un artista de circuit de nostàlgia, tocant amb bandes locals de qualitat variable que contractava cada ciutat perquè no havia de pagar-los un sou fix. Era famós per cobrar sempre en efectiu i per avançat, i per no assajar amb les bandes amb les quals tocava. L'any 79 va tornar a la presó 4 mesos per evasió fiscal. I el 90 va ser demandat civilment per instal·lar càmeres ocultes als lavabos d'un restaurant que tenia a Missouri, amb acusacions que afectaven desenes de dones. Va arribar a un acord extrajudicial amb les víctimes. Les contradiccions de Chuck Berry eren immenses i reals. Era un geni musical, sense discussió possible. Era també un home que va cometre delictes greus contra dones i menors. Les dues coses convivien en la seva biografia, i ignorar-ne una per exaltar una altra seria deshonest. Chuck Berry va morir el 18 de març del 2017, als 90 anys, a la seva finca de St. Charles, a Missouri. Feia setmanes que havia acabat de gravar el que seria el seu primer àlbum d'estudi en 4 dècades, Chuck, publicat pòstumament el mateix any. El 1986 havia estat en la primera fornada de persones introduïdes al Rock and Roll Hall of Fame.

Una cançó. Johnny B. Goode. El 1977, la NASA va llançar a l'espai un disc banyat en or. Contenia 90 minuts de música que representava cultures de tot el món. Alemanya hi va posar Bach i Beethoven. Gran Bretanya va triar una cançó solemne, The Fairy Round. Els Estats Units van posar Chuck Berry i l'eterna Johnny B. Goode. L'elecció americana diu molt de fins on pot canviar un país en menys de 20 anys. L'any 58, quan Berry va compondre i gravar Johnny B. Goode, els mateixos que anys després el triarien com a ambaixadora interestel·lar, estaven com a mínim molt incòmodes amb el que representava. Els malucs d'Elvis Presley ja preocupaven prou, però aquí hi havia un home negre que escrivia totes les seves pròpies cançons, tocava la guitarra millor que qualsevol altre veu de la ràdio i tenia l'atreviment de cantar sobre convertir aquell rock and roll, ja d'entrada tan alarmant, en un gran negoci. Arrencant amb un riff que et posava la pell de gallina, un riff que Berry havia agafat directament d'un disc de Louis Jordan i que amb el temps hauria de mantenir Keith Richards amb dents postisses, Berry explicava la història d'un noi de camp, sense gaires perspectives, però destinat a fer-se ric i famós gràcies a la seva facilitat innata amb la guitarra. El 1958, Berry ja havia estat pioner amb bona part dels instruments i els ritmes del rock and roll. Amb Johnny B. Goode hi afegia l'ingredient que faltava, l'ego. I per si no n'hi hagués prou, és l'única cançó de rock and roll a bord de la sonda Voyager llançada a l'espai el 77 com a missatge de la humanitat a qualsevol civilització que la pugui trobar. Que la cançó que representa el rock and roll a l'univers sigui de Chuck Berry és al mateix temps completament lògic i profundament irònic.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Segur que algun cop heu escoltat, doncs mira, quan ja són els CEOs, que diuen a la feina, no? Que, o algun sopar d'empresa que ha acabat malament o bé, depèn de com ho entenguis, no? De que fulanet i fulaneta, o fulanet i fulanet, vés a saber, fulaneta i fulaneta, doncs s'han liat i han començat una relació companys de feina, no? I això genera un canvi, no? En com t'has de relacionar amb aquesta gent, no? O si pot portar problemes per l'empresa, per temes de confidencialitat, de dades, no? De que potser estaven a departaments diferents i aquest departament no havia de saber, saps, el que fa? Saps allò de que la mà dreta no sàpiga què fa la mà esquerra i al revés? Són moltes les situacions que es poden donar. I hi ha moltes peculiaritats que volem conèixer d'aquestes problemàtiques i avui volem parlar amb el professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, en Miguel Arenas. Miguel, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: En aquest cas, un cas que va fer que es va fer molt viral, comenteu en els estudis, en els anàlisis que esteu fent, que va ser aquest del concert de Coldplay, no? Que es va veure dues persones que teòricament eren companys de feina, anant a veure el concert de Coldplay i venga, allò que la cosa s'està animant, posen la kiss cam, allò de dir, mira, dues persones que s'estimen i teòricament no s'estimaven, no? O no haurien d'estar-se estimant. Clar, això que sembla una anècdota, clar, a nivell de dret i a nivell de com s'analitza, ostres, han d'haver situacions molt complexes, oi que sí?
1: Sí, pot haver-hi, però clar, el primer hi hem de partir és que en el context estatal la nostra normativa laboral no prohibeix les relacions sentimentals entre companys i companyes a la feina de cap tipus, ni del mateix sexe, ni d'edats diferents, ni de diferents departaments. És plenament possible tenir relacions sentimentals i l'empresa no pot prohibir-ho.
0: Per tant, aquí partim una altra cosa és que estiguessin casats aquests, que era un altre tema, però clar, això és un petit detall però que va més enllà de la legislació de l'empresa com a tal. És a dir, partim d'un punt de que l'empresa com a tal no pot ficar mala cara respecte a això perquè és legal. I teniu, reflexàveu dades d'Infojocs, per exemple, que deien que a Espanya un 23% dels treballadors i treballadores que passen, doncs això, mitjana 40 hores setmanals a la feina reconeixia haver mantingut una relació sentimental al seu lloc de treball. I deia també el 56% creu que una relació sentimental

0: entre companys pertany a l'àmbit privat i no s'ha de comunicar a l'empresa. Això és el que em sembla molt interessant. Com funciona aquest sistema? L'empresa pot demanar informació, pot investigar? Com va això?
1: No, afectaria directament el dret a la intimitat de la persona treballadora. No pot demanar informació als treballadors ni abans d'iniciar la relació laboral, ni durant la relació laboral, ni fins i tot encara que aquesta s'extingís alguna vegada després. Per què? Perquè tenim dret a no ser discriminats per raó de qualsevol tipus, ni per l'estat civil ni per l'estat sentimental, i fins i tot podríem incórrer en pràctiques abusives per part de l'empresa si considerés que ha de prohibir relacions sentimentals entre companys de feina.
0: Clar, i que fins i tot ens pugui produir, doncs el que dèiem, no? Un acomiadament o un canvi de departament perquè no estiguin junts, és a dir, aquí hi hauria hagut una mala praxis, que sí?
1: Sí, correcte. Si fos un acomiadament, serà un acomiadament nul amb la conseqüència de la readmissió i tornar la persona al seu lloc de treball, i si es tractés d'un tema de rebaixa de salari, de les condicions de treball, de canvi de departament, seria una situació no ajustada a dret amb el dret de la persona treballadora a demanar la restitució a l'antiga situació i, a més, segurament amb dret a indemnització per vulneració de drets fonamentals, en aquest cas d'intimitat familiar i personal.
0: En aquests estudis que s'havien fet, l'opinió, anem a dir, pública, o almenys els enquestats, consideraven majoritàriament que això no havia d'afectar negativament, no? O no havia de perjudicar com a tal a l'empresa, o fins i tot es podria considerar el contrari, no? Que podia beneficiar el fet de que vagis més alegre a treballar, perquè saps que et trobaràs amb la persona que t'agrada, per exemple. Això és un tema molt interessant i que evidentment dona per més joc del salseo, que diem, no? Però el que és evident és que quan hi ha relacions humanes hi ha moltes possibilitats de que això passi, i com bé ens expliques, això ha de ser forma part de la vida privada i dels drets dels treballadors, en aquest cas,
1: Correcte, queda en aquesta esfera com si tens una patologia i no vols transmetre a la teva empresa quina és aquesta patologia perquè vols reservar-ho. Doncs a les condicions sentimentals tenen la mateixa dimensió. És que jo no he de dir que tinc una relació sentimental amb un company o una companya de feina, perquè fins i tot es pot produir, i ja sabem que de vegades, desgraciadament, hi ha organitzacions que rebutgen aquest tipus de situacions, que jo tinc una relació sentimental amb una persona del mateix sexe. Per què he d'explicar-ho?
0: Aquí un altre... No, està clar. I aquí partim de la idea d'una relació que sigui fructífera, no? Quan parlem del concert de Coldplay o parlem del que seria els temuts, no? Sopars d'empresa, de final d'any, que sempre hi ha algú que s'anima més, s'engata més del que tocaria, i després doncs igual no vol saber res, doncs fins i tot això ha de quedar en l'anonimat, no? Allò, lo que queda en la cena d'empresa se queda en Las Vegas, se queda en Las Vegas, no? Perquè aquí qualsevol informació d'algú que se li anés la llengua, que expliqués, aquí estaria cometent una il·legalitat, O com va això? Explica'ns.
1: No, però jo aquí ja estarem tractant d'un altre problema. Una altra cosa són relacions consentides, i un home, una dona, dos homes que parlen entre ells i que volen tenir una relació, cap problema. Quan estem parlant en aquest àmbit diferent, i sobretot en aquests sopars que a vegades tenen les empreses, aquí podem tenir un problema molt més greu, és que n'hi hagi un problema d'assetjament.
0: No, està clar. No, jo aquí deia consentit, vale. Si hi ha assetjament, llavors sí, evidentment. No, em referia que hagués passat una cosa, no volen seguir, no volen explicar. Jo imaginava el cas que algú ho intentés explicar, saps? Com per dir, no només fa una mica safreig, sinó per això típic, no? Que podria estar, que vol aquell lloc de treball o el que sigui, i fa servir aquesta informació que és molt valuosa, no? Per exemple.
1: Pues com diuen els futbolistes, no? El que passa al vestuari és que és el vestuari, no?
0: Totalment. Ja que comentaves aquest tema, que em sembla molt interessant, si en una d'aquestes situacions, per exemple, un sopar de cap d'any, o per exemple un viatge, no? Un viatge d'empresa, o un team building d'aquests que es facin, no? Hi ha algú que es pot sobrepassar, aquí què hauria de prevaldre? El dret a poder donar aquesta informació? Com va això?
1: No, aquí és molt... S'ha de ser protector de la persona treballadora que ha estat agredida. Perquè l'assetjament no implica que n'hi hagi una agressió sexual en el sentit de que n'hi hagi una violació. És que donar un petó, ser poc respectuós amb una companya o un company de feina, fer servir paraules que no són adequades, poden comportar que n'hi hagi aquesta intromissió, aquesta agressió en aquesta esfera privada, i això ha de comportar que n'hi hagi fins i tot, ja no per part de la persona que ha estat assetjada, sinó per, fins i tot per tercers companys, que n'hi hagi la denúncia davant de recursos humans o de l'òrgan competent perquè s'activin els protocols necessaris perquè aquesta conducta no pugui quedar sense sanció, que fins i tot podria arribar a l'acomiadament.
0: Aquí hi ha un tema, que és que quan dèiem, no?, quan tot va bé, tot són flors i violes, però quan després aquesta parella es trenca, pot haver una certa problemàtica, anem a dir-li moving, anem a dir, sobretot si l'estructura no és simètrica, no? Pot haver unes certes complicacions que aquí els comitès, de, no?, entenc, de temes laborals, han d'estar molt al dia, d'això?
1: Sí, però llavors estem parlant d'una dinàmica diferent, i si es detecta aquesta situació, que seria un conflicte laboral, ja no estem parlant del coneixement de la relació sentimental, sinó del trencament de la relació sentimental que pot afectar-hi, llavors a nivell laboral, i n'hi ha aquest conflicte, llavors quedaria en el marc de la prevenció de riscos laborals, i llavors sí que s'ha d'actuar i s'han de fer ajustos raonables, i això pot comportar fins i tot un canvi de departament, vale? Però sempre quan sigui respectant completament la dignitat de la persona. El que no faré és, com has trencat amb la teva parella era directora financera, ara tu el que seràs és el conserge de l'empresa, per dir-ho d'alguna forma. T'has de mantenir amb la mateixa categoria professional, les mateixes condicions, però segurament treballant de forma separada.
0: Clar, aquí és quan, jo conec casos, per això dic que em sembla que és més habitual del que podríem imaginar, que en situacions asimètriques hi hagi algun tipus d'assetjament de dalt a baix o de baix a dalt, Vull dir, en molts casos jo he conegut gent que dius, ostres, sorprèn, perquè a vegades per voler, saps, per voler créixer, o al contrari, no?, per abús, no?, de la situació, que n'hi ha en les dues direccions, que sí?
1: Sí, desgraciadament la condició humana és...
0: No, clar.
1: És una mica perversa, i sí, i a vegades entre iguals també, a vegades és horitzontal, no? Espero jo que avancem en aquesta protecció del respecte a totes les persones, no?, i que això desapareixi. Segurament fa 30 anys, jo em recordo quan m'incorporava al mercat laboral, doncs crec que hi havia una desprotecció respecte a persones, dones, no, ho diré clarament, que avui, desgraciadament, o dic afortunadament, no passa, no? O no passa amb la mateixa intensitat.
0: Aquí, i això és el que volia que ens poguessis explicar, perquè em sembla que és necessari, cal que totes les empreses tinguin un departament o tinguin cobert aquesta situació d'on es pot denunciar, no?, qualsevol tipus d'actitud o d'assetjament que sigui denunciable. Com funciona això? Totes les empreses l'han de tenir, depèn del número de treballadors, com funciona més o menys?
1: Sí, les empreses d'una determinada dimensió, més de 50 treballadors segur, han de tenir sempre plans d'igualtat i plans d'assetjament sexual i laboral. Però això no implica que les petites no puguin tenir-ho, i això no implica que no tinguin que habilitar certs canals perquè, si això passés, es pugui denunciar i es pugui tractar, perquè al final jo sempre ho marco en el dret laboral, però sobretot en matèria de prevenció de riscos laborals, no? Sí. Si una situació d'aquestes es produeix, l'empresari sempre ha de garantir la protecció eficaç de la persona treballadora, i per tant ha d'actuar des del minut que quan tingui coneixement, i ha d'actuar en el sentit més positiu possible.
0: Sí, totalment. Molt, molt, molt interessant, i crec que és molt necessari que tinguem constància d'això, perquè allò que sempre diem, de más vale prevenir, Més val tenir totes aquestes estructures, tota aquesta informació, que quedi clara des del principi, abans de que pugui passar qualsevol cosa, perquè crec que és una manera de que tothom, qui pensés abusar, sigui en el grau que sigui, s'ho pensi molt més, i que qui pugui detectar de seguida pugui parar la situació, que serà el millor per tots, per l'empresa, per les persones i per tot, que sí?
1: Sí, és correcte, si tenia aquest protocol i que sigui conegut per les persones treballadores, que a més s'habiliti un canal de denúncies que fins i tot pot ser anònima perquè si ho ha demanat la Unió Europea, doncs això garanteix, jo crec, que com a mínim, si algú vol actuar incorrectament, s'ho pensa dues vegades.
0: Totalment. I el que diem, tornem a la part bonica del principi, love is in the air. Si ara, quan llega el calor, ja sabe, això perquè volíem aprofitar la presència del Miguel per preguntar-li sobre això, però quan llega el calor, los chicos se enamoren. És la brisa i el sol, que diu, això és de sabidoria popular, Miguel. Per tant, el que hem d'esperar és que les coses vagin bé, i que sobretot que la gent tingui la consciència de que si és tot ben fet i amb il·lusió i tal, que no ha de ser cap problema el fet de que puguin tenir una relació, i sobretot que no estan en l'obligació de dir-ho, sinó forma part de la seva vida privada. En tot cas, els altres ja veurem que es fan ojitos i que es miren i tot això, eh?
1: Correcte.
0: Eh? I, bueno, correcte. Però

0: que tot ho demés, doncs és important que coneguem totes aquestes coses i que sapiguem que hi han d'haver aquests protocols, aquests coneixements dels drets, dels deures dels treballadors. Crec que és molt important que la gent en sigui conscient, i per això aquí al programa sempre tindreu altaveu perquè ens pugueu explicar com han de ser les coses i com estan pensades perquè siguin de la millor manera. Hem pogut parlar avui amb el Miguel Arenas, professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Un plaer, com sempre, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer, una abraçada.

0: va passar tal dia com avui, 14 de juliol del 2000. S'estrena al cinema X-Men. A finals dels anys 90 i començament dels 2000, Hollywood començava a explorar amb més ambició les adaptacions dels còmics, encara lluny del fenomen massiu que vindria després. En aquest context, l'estrena de X-Men va suposar un punt d'inflexió. Dirigida per Bryan Singer i produïda amb el suport de Marvel, la pel·lícula va arribar a les sales amb l'objectiu de demostrar que els personatges mutants podien funcionar en un format cinematogràfic seriós, més enllà de l'entreteniment purament escapista.
1: Agarraos bien.
0: Recordem així que va ser el dia com avui, un 14 de juliol de l'any 2000, que s'estrenava al cinema X-Men.
2: No somos lo que crees.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar ja el dimarts 14 de juliol de 2025. Nosaltres anem acabant ja aquesta temporada, però com sabeu, al llarg de les setmanes que dura la programació d'estiu, doncs us anirem oferint el millor de la temporada, amb totes les seccions, els reportatges d'en David Morales i totes aquestes històries que ens han anat acompanyant aquest any i que val la pena de tornar a escoltar mentre els que fem el programa doncs descansem una mica i agafem forces per seguir-vos acompanyant. Però abans d'acabar avui, com sempre, una notícia curiosa que ens porta en David Morales. Quina has triat avui, David?
1: Mira, avui podem parlar d'un cas curiós. Una mestra jubilada que en aquest cas ha decidit, hem d'anar fins als Estats Units, en aquest cas és una mestra d'idiomes de Califòrnia que ha decidit passar la seva jubilació a bord d'un vaixell. Sharon és una professora amb 77 anys que ha decidit de rescindir el... fa un any va decidir rescindir el contracte de lloguer que tenia a Laguna Woods, una comunitat de jubilats del comtat d'Orange, a Califòrnia.
0: Allà tenen bona cobertura.
1: Sí, sí, sí. I anar-se'n a viure permanentment a un creuer. No és un creuer qualsevol, és el Vila V Odyssey. I és que la diferència és que aquest és un creuer residencial, és a dir, serveix com a llar permanent pels seus passatgers.
0: Saps que m'encanta això que estàs explicant?
1: Sí, sí. Els permet viure a bord i viatjar de manera contínua. És un vaixell que està dissenyat, atenció, per fer viatges durant... viatges que duren 15 anys.
0: Ostres!
1: Fins a un màxim de 15 anys.
0: Saps allà de falta molt per arribar?
1: Sí, doncs aquí la cosa va per llarg. Recorren més de 400 destinacions i 140 països. És un model de creuer en el qual els passatgers poden comprar un camarot de per vida o pagar per segments d'itinerari de diversos anys. A diferència dels viatges tradicionals, el vaixell, clar, no torna a port cada setmana, sinó que està amarrat durant 2 a 7 dies en llocs càlids perquè els residents puguin gaudir amb tranquil·litat. Bàsicament, quant costa viure en un creuer d'aquestes característiques?
0: Doncs... Anaves molt bé, David, fins ara, eh? Ara és quan em faràs tremolar, a veure.
1: Bé, mira, clar, tot depèn del nivell de vida de cadascú. Aquesta sí. Mestra jubilada diu que a ella li surt més barat viure en aquest vaixell, clar, on tothom cuida d'ella, perquè evidentment té tots els serveis coberts. I no haver de ser ella qui cuidi de tothom.
0: Sí, sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Clar, ho té tot fet. Neteja, té els àpats... Bàsicament, una cabina, la compra d'aquesta cabina, costa entre 120.000 i 400.000 dòlars, en funció de la cabina que estiguis buscant. Si pensem en els preus que ha assolit l'habitatge als Estats Units... Mm-hmm. Resulta una opció molt assequible per molta gent.
0: Està molt interessant.
1: I després paguen una quota mensual de manteniment. Això cobreix doncs, el combustible, l'alimentació, la tripulació, les despeses d'atracament en els diferents ports.
0: Sí, clar, clar.
1: I això doncs, varia entre 3.000 i 5.000 dòlars al mes. Uh-huh. Si tens una suite de luxe, pot arribar als 12.000. Uh-huh. Però clar, ja diem, té menjar, impostos, propines i biocervesa al sopar.
0: M'encanta. Diu, copa, cafè o postre, eh?
1: Clar,
0: una mica això.
1: El que no inclou són les excursions, els serveis mèdics, l'espa ni la beguda en els bars del vaixell. Mm-hmm. Això ja són coses que van a part. Però bé, és una... resulta curiós que, clar,
0: sí,
1: nosaltres
0: sí.
1: Ho veiem ara des de la nostra perspectiva, del nostre país, i ens resulta una cosa, clar, molt cara, entre 3.000
0: sí, sí,
1: i 5.000
0: sí.
1: dòlars al mes, però hem de pensar això en preus d'habitatge als Estats Units que poden ser molt més cars del que li està costant a aquesta senyora allotjar-se en aquest vaixell.
0: Molt, molt interessant. I tenint en compte doncs, que tu et vens la teva propietat, si en tenies una, no? I com si diguéssim compres no? Aquesta cabina. Molt, molt interessant. Evidentment, no a l'abast de qualsevol, però que existeix aquesta opció, em sembla d'allò més interessant. Bé, doncs això és el que ens ha explicat avui en David. Demà encara ens queden algunes, poques, però algunes
1: sí.
0: d'aquestes notícies meravelloses i les anirem recopilant, guardant, col·leccionant

0: per quan ja comencem la temporada, que serà primeríssims tant com el primer dia de setembre, com aquell qui diu. Doncs això, que nosaltres avui encara tornarem a 2:15 per seguir-vos acompanyant, per seguir fent nits de ràdio. David, que vagi molt bé.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès a gaudir d'aquest 14 de juliol de 2026. Vagi bé.

0: i Castella que permeten catalogar-lo com el més prolífic i competent dels arquitectes catalans del segle XVII.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
2: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
3: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
4: Todos pasamos más tiempo eligiendo una película que viéndola. Bueno, todos, no. Porque con Kinótico siempre sabrás qué ver. David Martos te trae las mejores recomendaciones de series y cine en Kinótico. Para que dejes el mando tranquilo y estés al tanto de los estrenos. Del cine clásico y de todas las series que quieras. La actualidad cinematográfica está en Kinótico. El programa de cine, series, industria y cultura audiovisual de Onda Cero. Todos los miércoles a la 1:30 de la madrugada, Kinótico con David Martos. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: segona avaria talla un carril de circulació des d'aquesta matinada a la C25 a Vilobí d'Onyà en direcció Lleida i la tercera avaria, en aquest cas, a la A26 de fa una estona a Sant Ferriol en direcció Olot, també talla un carril de circulació. Totes elles ens provoquen un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, també de retruc a les dues rondes en sentit sud. El de Sant Llobregat, congestió ja també cap a la capital catalana des de Pallejà i Molins de Rei durant 3,5 km. Pel que fa al Vallès, congestió també per la C58 en direcció al nus de la Trinitat des de Sant Quirze del Vallès. A la AP7 també retencions d'un quilòmetre en sentit sud a Montornès del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Al punt de Cerdanyola també tenim un quilòmetre de lentitud en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Tindrem un matí amb sol i núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu amb pluja acompanyada de fang. Temperatures elevades amb màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Els bombers confien per poder donar per controlat aquest matí l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que des de diumenge ha cremat 154 hectàrees entre els municipis de Querol i Aiguamúrcia, a l'Alcamp i Pontons, a l'Alt Penedès. Els bombers van poder estabilitzar el foc ahir al vespre i el perímetre, per sort, no ha crescut durant tota la jornada. Durant la nit, 80 efectius i 17 vehicles dels bombers han continuat remullant els punts calents per evitar possibles represes i la millora de la situació ha permès aixecar els confinaments i també l'evacuació preventiva que havia afectat 220 persones d'una urbanització de Querol. Tot i això, Protecció Civil demana que a la població que no s'acosti a la zona afectada mentre continuen les tasques d'extinció. Rafael Prades és el cap de servei de Protecció Civil.
3: Això no vol dir que la gent pugui moure's lliurement, en què el perímetre encara s'ha de mantenir sense circulació. Demanem sobretot a la ciutadania que respecti aquestes ordres i que no s'apropin a la zona cremada perquè encara hi pot haver riscos.
1: Paral·lelament, agents rurals i Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació sobre l'origen del foc. Entre les diferents hipòtesis amb què treballen hi ha la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat, especialment després de la successió de focs registrats els darrers dies en aquesta mateixa zona. Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat. I per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
1: Per una altra banda, aquest dilluns els bombers han hagut de treballar en un altre foc, en aquest cas a Lladurs, al Solsonès, que ha afectat 3,5 hectàrees de vegetació després de declarar-se a la zona del Collet dels Lladres. Un cop estabilitzat, ara 14 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per refredar la zona i evitar possibles revifades. Segons els agents rurals, l'origen de l'incendi ha estat la revifada d'un foc de la setmana passada provocat per l'impacte d'un llamp. I en aquest context de risc i simultaneïtat d'incendis, els agents rurals han ampliat a 76 els municipis de 16 comarques en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Es tracta de poblacions de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, Garrigues, Moianès, Segarra, Solsonès, Vallès Occidental, Noguera, Pallars Jussà, Priorat i Ribera d'Ebre. També hi ha 141 municipis de 19 comarques en nivell 3 per perill molt alt d'incendi i es manté la restricció als 8 espais naturals.
2: Más de uno Catalunya.
1: El Ministeri d'Hisenda i les comunitats autònomes debatran avui l'esborrany de la reforma del finançament en una reunió tècnica. És la darrera trobada abans que el Consell de Política Fiscal i Financera voti la proposta definitiva el proper 29 de juliol. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia, Montse. No hi haurà cap sorpresa perquè amb els vots favorables de l'Estat i de Catalunya ja n'hi haurà prou perquè el finançament singular arribi al Congrés. Per això el PSC i Esquerra farà una crida a Junts, Sonia Lluís de Moret i Elisenda Alemany.
6: Doni suport també i permeti la tramitació parlamentària del model de finançament autonòmic.
7: Que no castigui a Catalunya renunciant a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral amb Aliança Catalana.
5: Josep Rius de Junts ja ha anunciat que presentaran esmena però amb una alternativa.
8: Estem convençuts que si es posa a votació el concert econòmic que va permetre investir Illa, els 19 diputats del PSC, els 7 d'Esquerra Republicana, hi votaran a favor.
5: I el Partit Popular demana més diners per a Catalunya, però sense que sigui un finançament singular ni un concert econòmic.
1: Gràcies, Marcos. Més coses. Vist per sentència el judici als dos exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria.

0: I Argimon, pel retard en la vacunació dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a Catalunya durant la Covid. Finalment, la Fiscalia ha retirat el seu escrit d'acusació i, per tant, el Tribunal només haurà de sentenciar sobre els 15 anys d'inhabilitació que les associacions Juzil i Jupol reclamen per a tots dos. La defensa en demana l'absolució, tot argumentant que no hi havia vacunes suficients per als cossos policials i els ciutadans de 55 a 65 anys.
1: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: En plan econòmic, el preu mitjà dels nous contractes de lloguer segueix pujant a les zones tensionades de Catalunya, però continuen per sota dels nivells previs a l'aplicació de la llei de contenció. Gabriel Figueredo, bon dia.
2: Bon dia. A les zones tensionades, els llogaters paguen 876 euros de mitjana, un 3,71% més que fa un any. Ara bé, els arrendaments van retrocedir respecte al trimestre anterior i també en comparació amb els primers 3 mesos del 2024, quan va començar a aplicar-se el topall. Des de llavors, els preus són un 1,28% més baixos als municipis tensionats. En canvi, a la resta de Catalunya han augmentat gairebé un 10%, unes xifres que, segons la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, demostren que la regulació de preus funciona. En el cas de la capital catalana, l'alcalde Jaume Collboni ha celebrat que els preus hagin baixat gairebé un 5% respecte del període abans d'aplicar els topalls. Tot i això, l'import mitjà és de 1.137 euros.
0: Informació en format més breu. L'Ajuntament de Gandesa, a la comarca de Terra Alta, ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de la Font Calda, al seu terme municipal. Una jove de 24 anys va resultar ferida greu en el mateix accident, causat per un despreniment de pedres de les parets dels gorgs. Més coses, un jutjat d'Arenys de Mar ha acordat llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge ha rebut aquest dilluns Albó per un delicte d'exhibicionisme davant de menors d'edat. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si. I un últim apunt, sàpiguen que el Tribunal Suprem assegura que el castellà no pot ser exclòs de la retolació als centres escolars públics i concertats. D'aquesta manera, el Tribunal Espanyol estima el recurs que l'Assemblea per una Escola Bilingüe va presentar contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Departament d'Educació assegura que la normativa actual sobre l'organització dels centres no inclou cap referència a la retolació, mentre que l'Associació per una Escola Bilingüe destaca el que considera un nou cop a un model d'exclusió, diu, del castellà.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. José, bon dia.
3: Bon dia. La primera plantilla del Futbol Club Barcelona va tornar ahir als entrenaments, amb presència massiva de jugadors del filial i juvenil. Marc-André Ter Stegen segueix pendent de la seva sessió a l'Ajax i va ser un dels membres del primer equip que va passar les revisions mèdiques. Segons The Athletic, una clàusula del traspàs de Ferran Torres del Manchester City al Barça obliga el club blaugrana a pagar 8 milions d'euros al club anglès en cas de renovar el davanter. El Barça fa oficial el segon reforç de la plantilla de bàsquet. Justin Robinson, base estadounidenc de 28 anys, signa per 2 temporades.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
5: Son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia. El nou centre d'atenció primària d'Almena al Segrià ha entrat en funcionament aquest dilluns després d'anys d'esperar per poder disposar de les noves instal·lacions. Amb un cost d'uns 3,3 milions d'euros, l'equipament vol millorar l'atenció a les 10.000 persones que estan incloses a l'àrea bàsica de salut d'Almena i Alfarràs, que inclou quatre municipis de la part nord del Segrià fins al límit amb la Franja. El director de l'àrea bàsica de salut, Josep Cardona, ha destacat que amb el nou CAP es millora quant a accessibilitat i també pel que fa al circuits interns del centre on hi treballen fins a 18 professionals en funció del dia. Situat al carrer d'Horta número 25, el nou centre d'atenció primària substitueix les antigues instal·lacions. I la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha presentat aquest dilluns el projecte del nou telescopi de l'Observatori del Montsec, que suposarà una inversió de més de 20 milions d'euros i esdevindrà un dels telescopis robòtics més grans del món quan entri en funcionament el 2030. La instal·lació comptarà amb un mirall de 2,5 metres de diàmetre, el que representarà un salt considerable en les seves capacitats d'observació. L'actual telescopi Joan Oró de l'Observatori del Montsec té un mirall primari de 0,8 metres de diàmetre. La consellera ha dit que es tracta d'una inversió clau perquè l'astronomia catalana continuï sent un actor rellevant en el panorama internacional. I destacar que els bombers han donat per estabilitzat poc abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns l'incendi forestal de Lladurs a la comarca del Solsonès, un incendi que s'havia declarat al migdia a la zona del Collet dels Lladres i que ha afectat 3 hectàrees i mitja de superfície vegetal. Segons ha informat el cos, els efectius desplegats sobre el terreny han tancat el perímetre amb línies d'aigua que ja s'han trobat. La millora de l'evolució de l'episodi ha permès retirar part dels recursos desplegats a la zona i ara s'han mantingut encara una desena de dotacions terrestres refredant la zona. Els agents rurals han indicat que la causa del foc està la revifada d'un incendi de la setmana passada provocat per l'impacte d'un llamp. I la situació meteorològica del país va fer que algunes associacions de fallaires que havien de celebrar la festa aquest passat cap de setmana optessin per escurçar el recorregut. La baixada des del Faro, el punt alt de la muntanya, es va suspendre. Ara Depana demana que prevalgui la seguretat en les pròximes baixades de falles i recorda que protegir els boscos és també preservar una de les tradicions més emblemàtiques dels Pirineus. Les 8 del matí continua l'actualitat. Tant de fer en 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
0: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
2: Alsina, ¿me das la hora?
3: Claro que sí, cómo no se lo voy a dar. Son las 8:00 a.m, 7:00 a.m en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: A la Seu d'Urgell i també al Pont de Suert. La situació meteorològica que ens espera aquest dimarts al matí ens l'avança Juan Carlos Piña. Bon dia.
1: Bon dia. Avui a la província de Lleida continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures se mantenen sense canvis o pugen lleugerament. Podem arribar a màximes de 41 graus a Balaguer, 40 a Lleida, 39 a Tàrrega i la Seu d'Urgell i 36 a Vielha e Mijaran. L'EMET manté activat l'avís taronja perill important per calor a tot el territori. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component sud al Pirineu i a la Vall d'Aran i a la component sud-est a la resta de Lleida amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Pel que fa a la situació del trànsit a hores d'ara, segons informa el Servei Català del Trànsit, es troba tallada l'autovia A2 a Tàrrega en sentit Lleida a causa d'un accident. La resta de vies normalitat, segons informa el Servei Català del Trànsit, com sempre, recomanen precaució als conductors.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
0: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem el nou centre d'atenció primària d'Almenar, el Segrià, entrat en funcionament aquest dilluns després d'anys d'esperar per poder disposar de les noves instal·lacions. Amb un cost d'uns 3,3 milions d'euros, l'equipament vol millorar l'atenció a les 10.000 persones que estan incloses a l'àrea bàsica de salut Almenar-Alfarràs, que inclou 4 municipis de la part nord del Segrià fins al límit amb la franja. El director de l'àrea bàsica de salut, Josep Cardona, ha destacat que amb el nou CAP es millora en accessibilitat i també pel que fa als circuits interns del centre, on en funció del dia hi poden arribar a treballar fins a 18 professionals.
4: Ha tingut un cost aproximat de 3 milions d'euros i, com deia, doncs hem guanyat amb espais, amb accessibilitat, amb funcionalitat, amb la qual cosa, bueno, jo crec que es beneficia la població d'Almenar i la població de referència de l'ABS, de l'àrea bàsica de referència nostra.
0: El centre entra en funcionament després del trasllat de l'activitat des de les antigues instal·lacions. Ha començat a atendre la ciutadania al nou edifici situat al carrer d'Horta número 25 aquest dilluns. I la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha presentat aquest dilluns el projecte del nou telescopi de l'Observatori del Montsec, que suposarà una inversió de més de 20 milions d'euros i esdevindrà un dels telescopis robòtics més grans del món quan entri en funcionament el 2030. La instal·lació comptarà amb un mirall de 2,5 metres de diàmetre, el que representarà un salt considerable en les seves capacitats d'observació. L'actual telescopi Joan Oró de l'Observatori del Montsec té un mirall primari de 0,8 metres de diàmetre. La consellera ha dit que es tracta d'una inversió clau perquè l'astronomia catalana continuï sent un actor rellevant en el panorama internacional. I els bombers han donat per estabilitzat poc abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns l'incendi forestal de Lladurs al Solsonès, que s'havia declarat al migdia a la zona del Collet dels Lladres i que ha tingut una afectació de 3 hectàrees i mitja de superfície vegetal. Segons ha informat el cos, els efectius desplegats sobre el terreny han tancat el perímetre amb línies d'aigua, que ja s'han trobat. La millora de l'evolució de l'episodi ha permès retirar part dels recursos desplegats a la zona i s'han seguit mantenint una desena de dotacions terrestres refredant-ho. Els agents rurals han indicat que la causa del foc ha estat la revifada d'un incendi de la setmana passada provocat per l'impacte d'un llamp. I la situació meteorològica del país va fer que algunes associacions de fallaires que havien de celebrar la festa aquest cap de setmana optessin per escurçar els recorreguts i les baixades des del Faro, el punt alt de la muntanya, es van suspendre. Ara, l'entitat de Pana, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, demana que prevalgui la seguretat en les pròximes baixades de falles i recorda que protegir els boscos és també preservar una de les tradicions més emblemàtiques dels Pirineus. De Pana argumenta que els grans incendis que han afectat els darrers dies les Gavarres o el Massís del Canigó, juntament amb l'incendi declarat l'endemà de la baixada de falles de Barruera en un indret proper al Faro, conviden a extremar la prudència davant qualsevol activitat que impliqui l'ús del foc en el medi natural.

0: I la Seu d'Urgell acull aquesta setmana mig centenar d'infants i joves ucraïnesos d'entre 6 i 16 anys en el marc del programa Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu d'Urgell, impulsat per la Fundació del Convent de Santa Clara amb el suport del Bisbat d'Urgell i la col·laboració de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i diverses entitats del territori. Molts dels menors han perdut els progenitors o tenen familiars al front, segons ha explicat la religiosa Lucía Caram.
1: Nosaltres ja portem un temps que estem portant nens de vacances. En aquest cas, la majoria són fills de policies nacionals i un altre d'un centre d'acollida de les germanes dominiques que estan en Kiev. Els nens venen de diversos llocs d'Ucraïna. La iniciativa va ser, primer, el bisbe va dir que volia fer alguna cosa pels nens i oferir un espai de vacances, i just ens van demanar com podíem fer per portar aquests nens, no? Quan s'uneix la voluntat d'un que vol acollir i la voluntat d'un altre que demana ajuda, es tracta d'ajuntar bones persones. Jo sempre dic que hem de maridar bones persones, hem de maridar les institucions, hem de promoure la col·laboració pública-privada, que és posar els béns en comuns i preguntar-nos tot què podem fer perquè algú estigui millor.
0: Durant l'estada d'aquesta setmana faran excursions, tallers i activitats de lleure al Pirineu en una iniciativa de convivència i recuperació emocional enmig del conflicte armat. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha iniciat aquest dilluns la seva festa major amb Alba Segarra i Son de Seca, una jornada d'humor, paraula, música, dansa, teatre i percussió en dos dels espais centrals de la programació d'aquest any, el mateix pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i l'Avinguda de Blondel, també davant de l'IEI. El pregó inaugural ha anat a càrrec d'Alba Segarra, còmica nascuda a la Fuliola i una de les veus de l'escena de la comèdia en català. Tot seguit, el públic ha pogut gaudir de posse de la companyia Son de Seca, un espectacle de carrer que fusiona per fusió, dansa, teatre i veu en aquesta reivindicació de transportar les arts escèniques a l'espai públic. La programació continua aquest dimarts amb dues propostes a les 11 del matí, espectacle familiar itinerant Rats de Campi qui pugui, i a les 8 del vespre serà el torn d'Ildor i del seu espectacle de circ artesanal Li, l'ànsia per volar. La jornada inaugural ha comptat amb la presència del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i també de la vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Estefania Rufac.
2: Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
0: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
0: Titular al diari La Mañana, el Montsec multiplicarà per 10 el potencial per l'observació d'asteroides en la imatge de portada l'IEI de Festa Major i la inauguració del Cap d'Almena. Al diari Segre investiguen una suposada agressió sexual d'un nen de només 13 anys a Tàrrega. En titular, en les imatges de portada, el menastre en el cap que atén 10.000 persones i animació i humor per obrir la Festa Major de l'IEI. 8:45 del matí, continua l'actualitat Onda Cero. Tornem a la una amb la ciutat.
3: Són les 8:30, 7:30.

0: Què tal? Bon dia. Seguim pendents a saber si finalment els bombers donaran per controlat el darrer gran incendi que està cremant a Catalunya. És el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja hauria afectat més de 150 hectàrees forestals i que els bombers van donar per estabilitzat ahir per la tarda. A cap d'intervenció, Ricard Expósito es mostrava força optimista.
1: Com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant i això ens facilitarà molt el treball nocturn, que es basarà bàsicament en vigilància mòbil dels recursos i per si es veu alguna columna, algun resplendor durant la nit.
0: Sigui com sigui, l'onada de calor encara persisteix a Catalunya, obligant els agents rurals a mantenir el nivell màxim per risc d'incendi en 58 municipis de 13 comarques. Cal extremar, doncs, les precaucions, sobretot a la Catalunya central i a la província de Lleida. També recordar que hi ha restriccions d'accés en 8 espais naturals. I els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dimarts un ampli dispositiu a Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Terrassa i Maçanet de la Selva, en el marc de la investigació d'un tiroteig registrat el 12 de maig al barri de la Mina, que per cert no va causar ferits. La policia està fent diverses entrades i escorcolls amb uns 150 efectius. L'operatiu també s'emmarca en la lluita contra les organitzacions criminals que hi ha darrere dels tirotejos que els últims mesos han proliferat a Catalunya, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Per cert, que la investigació continua oberta. I per acabar, els expliquem que la Generalitat obre la porta a poder indemnitzar els veïns de Sant Gervasi afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro. Recordem que s'han desallotjat 8 edificis sencers i que no podran tornar a casa com a mínim fins aquest divendres. En paral·lel, avui hi ha una reunió prevista a les 12 del migdia entre l'Ajuntament i els comerciants afectats. Per ara, la investigació continua oberta.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
3: Anteriormente, en Radio Estadio...
4: ¡Histórico! ¡En Los Ángeles!
5: Somos dos equipos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
3: Pero este martes, el plan continúa.
6: 16 años después.
7: Seguimos con el mismo objetivo.
8: ¿Están listos?
7: Más que nunca.
6: Entonces, activamos la siguiente fase.
7: Adelante.
9: España-Francia, este martes desde las 7:30, Radio Estadio, tu selección.
10: Onda Cero, tu radio.
11: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
12: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar ProSegur Alarmas.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimarts, 14 de juliol, i a la ciutat volem saber com estan vivint la cinquantena de nens i nenes ucraïnesos que aquests dies estan a la Seu d'Urgell gaudint de l'estiu, però sobretot de la pau, allunyats ja d'un conflicte bèl·lic que ja s'allarga massa en el temps. De seguida parlarem sobre aquest projecte, Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu d'Urgell. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim a

0: què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Montse Valls, bon dia.
2: Bon dia.
0: Peter Hendrick, bon dia.
3: Bon dia.
0: Clàudia Moreno, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí. Molt bé, molt bé. A poc a poc cap a les vacances.
0: Nerviosos per aquesta nit, partit, una final gairebé, Gerard,
1: sí,
0: a tu que t'agrada el futbol.
1: Sí. Home, és un partidàs.
0: És un partidàs.
1: És un partidàs. Sí, sí.
0: Per què la redacció han dit un 5-2?
1: A favor
0: de França.
1: A favor de qui?
2: Ah, vale.
1: De França.
3: Home, sí.
0: Ah, vale, dius.
2: No ho sé. Bueno, tu,
0: home, són bons, però... Nosaltres també, no?
2: Jo és que vaig amb les expectatives baixes.
0: Ja, sí, jo tampoc tinc gaires esperances, però un 5-2...
3: Jo crec que acabarem a penalti.
0: Una mica...
1: Home,
0: humilant,
1: el que
0: no?
1: té al davant França és tremendo, eh?
0: El que té França?
1: Al davant.
0: Oh. Ah.
1: No, de davanters.
0: Vale. Bueno, i l'equip espanyol també.
1: I el rival que té al davant també. Que té uns davanters que són...
0: Clar, jo no les tinc totes, però un 5-2, ostres.
1: Home, 5-2 seria...
0: Un humiliant, sí, sí. Una mica. Sí,
2: sí. Bueno, que molt orgullosos d'arribar a una
0: semifinal,
2: no? Després de tants anys, així que...
0: Sí, ja poden estar contents, però clar, suposo que per ells...
2: Després de guanyar l'Eurocopa, ja...
0: Doncs és complicat. Bueno, veurem a veure què passa aquesta nit. Mentrestant, anem amb la cançó del dia. Quina és, Peter?
3: Doncs avui no parlaré jo del partit d'aquesta nit, sinó sobre ratpenats, i per això he triat aquesta cançó.
0: Crash, boom,
1: boom,
0: boom,
1: crash.
0: Era
1: molt bona les onomatopeies dels dibuixos de Batman.
0: Era dura aquella sèrie, eh? Bueno, jo me'n recordo de la sèrie...
1: De la sèrie de, sí, de carn i ossos.
0: Que hi era més antiga encara. Era com una repetició de...
1: Era difícil de digerir, aquella sèrie.
0: Sí, sí.
1: Si Batman aixequés el cap, diria... Però com han fet una sèrie...
0: Bueno, però era l'original, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I no li posaven la tauleta falsa, era seva, eh?
1: Era seva, no?
3: Sí. Bueno, doncs es tracta de la sintonia original de la mítica sèrie de dibuixos de Batman, creada per William Dowser l'any 1966.
0: Mira, el 66.
3: Tot un clàssic de televisió que avui ens serveix per parlar d'una notícia ben curiosa. I és que una família de Sabadell està vivint un autèntic malson, des que a l'interior d'un envà de l'habitació principal de casa seva s'ha instal·lat una colònia de ratpenats amb les seves cries. El problema és que els ratpenats són una espècie protegida i mentre hi hagi cries no es poden retirar ni molestar. Això ha obligat a la família a abandonar temporalment l'habitatge mentre conviu amb la incertesa de no saber quan hi podran tornar. Els tècnics calculen que caldrà esperar que les cries siguin prou grans per volar i abans de poder traslladar tota la colònia sencera.
0: No entenc per què és una espècie protegida, hi ha molts,
1: sí,
0: no? Acostuma a passar amb espècies en risc d'extinció.
1: Com està el tema dels ocupes, eh?
0: Sí, sí, no els podem fer fora mai, tu, ni els ratpenats, eh? Quin fàstic, jo em trobo això a casa meva.
1: Uf,
0: i ja t'asseguro...
1: Sí, fan...
3: Que surten ràpid, no?
1: Fan coseta.
0: No li dic a ningú que estan allà i els trec. Uf, quina coseta.

0: Pel sud-est asiàtic hi ha ratpenats tan grans com persones, eh? Hi ha fotos que no són IA.
1: Hi ha Batmans,
0: que,
1: no?
0: Sí, i tant.
2: No, que per
0: gegants.
2: Aquests països no podria haver.
0: Que et diuen bon dia i tot, eh? Passes pel porxo.
2: Barret, bon dia.
0: Bon dia.
1: Benvingut.
2: Quina calor que fa avui, eh?
0: S'ha posat un bon dia avui, eh?
2: Bueno, això seria la nit, no?
0: Tota l'onada de calor. Sí, estan allà tots els dies.
2: Sí, jo amb una cuquilla m'espanto, imagina't, amb un rat per el Montse.
3: No, no, jo també.
2: A més, aquests no van donant un. Aquests van en colònia.
0: En colònia, sí,
2: i tant. Doncs vinga, a veure si creixen ràpid aquestes cries i els poden traslladar de lloc. Cançó calorosa, repte.
0: Sí, doncs mira, avui la cançó calorosa té una intrahistòria. I és que quan vaig portar la cançó de Heatwave d'Ella Fitzgerald, ja fa uns dies, que tu em vas dir, però vostè qui és? I tal.
2: Sí, t'anà a dir.
0: Era Ella Fitzgerald. El Juan Carlos, el nostre tècnic...
2: La tornes a portar?
0: No, una de les normes és no repetir.
2: Però has demanat ajuda ja, eh?
0: No,
2: t'ha ajudat molta gent, eh?
0: No, clar, és el que et deia l'altre dia, que és una secció que està agradant perquè de diferents parts sempre m'està arribant. Ei, he descobert...
3: Però no la demana, sinó que se li ofereix directament.
0: No, jo no demano
2: així,
0: ajuda.
2: Així superarà el repte.
0: Jo el repte l'he de fer sol. Doncs el Jota, el Juan Carlos, em va dir, ostres, he vist, buscant la cançó per treure-la de la Fitzgerald, que hi ha un altre Heatwave d'un tal Phil Collins.
3: Opa.
2: Aquest sí que em sona.
0: I per tant, aquest sí, aquest no és vostè, aquest sí. Vostè quin és. No. Que sona així.

0: Collins.
1: Aquesta cançó sona a Sister Act.
2: Ah, sí?
1: Prins, juraria, eh?
2: Sí.
0: Uà, sí?
1: Al principi, quan estan les Supremes, deien, o algo així, sí, cantant, i juraria que aquesta cançó és una de les que canten.
0: Doncs mira...
1: I després la canten les monges.
0: Sí, pot ser, eh?
1: Perquè ara... Però ja saps que jo la oïda no la tinc gaire
0: fina, però... Pot ser, fina, o sigui, però... no per Phil Collins, i és que ara t'explico una mica la...
1: La cantava alguna
0: altra... Sí, la intrahistòria és el del Juan Carlos, que va dir això i tal. Total, que trobant... després de treure aquesta Heatwave que Phil Collins va enregistrar, sí, el 2010 dins del seu disc Going Back, amb el que homenatjava el llegendari segell discogràfic de soul Motown, doncs quan vaig buscar informació sobre la cançó vaig saber que aquesta Heatwave no és una cançó original de Phil Collins, sinó que és una versió de la cançó que el grup Martha and the Vandellas va publicar el 1963. Per tant, potser encaixaria que a Sister Act s'interpretés aquesta cançó. Martha and the Vandellas era un grup format per dones estatunidenques, afroamericanes, que precisament formava part del segell Motown que volia homenatjar Phil Collins. I la cançó original sona així.

0: La Montse ara m'ha dit, fora de micro, sí que sona a Sister Act.
1: Clar.
0: Sí, sí. Sí, que, sí, sí, sí.
1: La versió aquesta de la
0: Molt
1: Marta...
0: Bé, quina memòria. De... Marta and the Vandellas. Quina us agrada més? A mi la veu de Phil Collins m'agrada molt,
2: és
0: però...
2: No me la crec, en la veu de Phil Collins.
1: Crec és la meva infància, la veu de Phil Collins.
2: No em fico amb Phil Collins, que m'encanta. Però aquesta cançó, com que jo la tenia associada a Sister Act, hi ha aquest grup... Crec que li pega més a aquest grup que a Phil Collins.
0: L'original mola molt, eh? Amb les seves dones allà, amb els coros, amb aquestes veus tan xules, i està molt xula, està molt xula. Ara, és veritat, Phil Collins és Phil Collins.
1: És la meva infància,
0: amb tot l'acompanyament de l'orquestra i amb els cors que té i tot, clar, és com una cançó actualitzada i tal, però a mi l'original m'agrada molt, també.
2: Phil Collins sempre és bien, així que... Més que ha superat el repte d'avui.
0: Dos per un avui, eh?
2: Sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Què preguntes a l'audiència?
0: Doncs mira, ja saps que sovint aprofitem dies mundials per fer la pregunta del dia, perquè al final sempre són preguntes que donen molt joc, i avui coincideixen dos dies mundials dedicats a animals marins. Avui és el dia dels taurons i també de les orques, el que se'n diu... mal anomenat potser, no? La balena assassina, no?
2: Sí, pobret.
0: També és el dia del ximpanzé, el 14 de juliol és un dia molt animal, però ens quedem amb aquesta coincidència del dia de dos animals marins per preguntar precisament sobre animals del mar. Bajo el mar,
2: bajo el mar. Trencant les banyes, avui, eh? Has invertit tota la cançó de la Galó?
0: I tant, i tant.

0: Home, no podia posar un altre que no fos el cangrejo Sebastián, no? Era de la Cirereta.
1: Aquesta cançó també sona a Sister Act.
0: Aquesta també estaria bé.
1: T'imagines?
2: Volaria.
0: Whoopi Goldberg, allà, bajo el mar, under the sea, no? Doncs avui no us demanem que escolliu entre tauró o orca, sinó que ens digueu quin és el vostre animal marí favorit. Així de simple, eh? Hi ha gent que li encanten les balenes, els dofins, els pops, hi ha molt fan del pop, eh?
1: La gamba
0: o
1: la
0: els mateixos taurons. Sí, però ja no parlem de menjar, eh? Lo percebe, bueno, lo mejillones...
1: Quin és el meu preferit? Les gambes de Palamós a poder ser a la planxa. Clar,
0: sí, són molt simpàtiques, sobretot quan les tens allà al pla, no? En definitiva, que hi ha, doncs, tortugues, foques, hi ha moltíssims animals marins, per això volem, doncs, que ens digueu quin és el vostre animal marí favorit. Ho feu, com sempre, a través de notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Quin és el vostre animal marí favorit? 676-760908.
1: Montse Valls, quina és la pregunta?
2: Mira, diré dos, és que no puc triar un, però perquè són boníssims. La beluga.
1: Ai, que mona.
2: Que és la balena blanca, sí, boníssima.
0: Moby Dick.
2: I després també els lleons marins. És que em fan molt, és que em surten molts vídeos de lleons marins allà. Són boníssims.
1: Sí, són cookies.
2: Sí.
1: Les estrelles de mar.
2: També.
1: El cavallito de mar.
0: Les estrelles de mar, eh?
1: I tu, Clàudia?
3: Jo soc de l'equip de la Montse, dels lleons marins. Els pingüins, no es considera marí, però m'agraden molt. I els peixos coi.
1: Sí. A veure.
0: Els porta tatuats.
1: A veure. Mira.
2: Ara m'ho ensenyat. Sí.
1: T'agrada molt, per tatuar.
0: Molt petitons, eh? Hi ha gent que es tatua peixos coi que li ocupen el braç.
1: No li agraden tant. Li agraden, però no.
0: Ben petitó.
2: El Nemo és el millor.
1: Sí, exacte.
0: El peix pallasso.
1: Sí, sí, sí. I tu? Gerard.
0: Doncs mira, a mi sempre tinc una mica amor, no odi, però allò un dilema intern. A mi sempre m'han agradat molt els dofins,
1: sí,
0: que passa que no
2: són molt dolents,
0: no m'acabo de fiar d'ells. Són superintel·ligents, són molt simpàtics, no? Però clar, els hem vist quan han estat ensinistrats i això. Però clar, un dofí salvatge, però sempre m'han agradat.
1: Molt bé.
0: I les balenes, em sembla, a mi m'agraden molt.
2: Jo em trobo una balena també.
0: El gegant.
2: No, jo em cago a sobre, però són precioses.
0: Són espectaculars. A mi m'encanten.
2: Jo no les molesto.
0: Dofins i balenes.
1: Jo segueixo amb les gambes a la planxa, tu, que estan boníssimes. Són boníssimes, són més mones, no sé.
2: Aquí un cavallito de mar o algo queda.
1: No, a la planxa no, això no.
0: Aquí tots fent una mica de Greenpeace, defensant els animals del bar,

0: I vosaltres, quin és el vostre animal aquàtic preferit? Notes de veu al 676-760908. Mentre que arriben, repassem l'actualitat.
1: Som-hi.
0: Comencem explicant que Junts per Catalunya abandona el govern municipal de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals.
1: La formació argumenta que se li ha acabat la paciència de veure com s'encaien carpetes del dia a dia, com la neteja, l'asfaltatge de carrers, la coordinació entre departaments o l'ampliació de recursos humans. Els juntaires, en aquest sentit, recriminen a l'alcalde Lluc Salellas que estigui més interessat en macroprojectes. Escoltem-la fins ara número 2 del consistori, Gemma Geis.
2: Governar és aconseguir que una ciutat funcioni cada dia, està pendent del detall. Fer seguiment, prendre decisions i resoldre problemes abans que es converteixin en conflictes. I aquí és on hem anat constatant que el nostre grau d'exigència és més alt, que Girona mereix més. Governar és saber que és urgent, que és important i que no pot esperar més.
1: Junts ha trencat l'acord tripartit amb Guanyem i Esquerra, però assegura que faran una oposició responsable i donaran suport a aquelles propostes que considerin bones per a la ciutat.
0: Tres detinguts en l'operatiu que els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
1: La policia també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu en un dispositiu vinculat al tiroteig sense ferits que es va produir al barri el passat 12 de maig. Entre els detinguts hi ha dos homes i una dona. A més, la policia ha fet diversos registres i entrades a Barcelona, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva, Girona. La investigació continua oberta per determinar la suposada responsabilitat dels detinguts en els fets.
0: I acabem explicant que avui més de 100 joves professionals de prop de 45 empreses i institucions participen en la tercera edició del Fòrum de Talent Jove de la Fundació Princesa de Girona. La iniciativa forma part de les activitats vinculades a la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026.
1: Sí, té com a objectiu connectar el talent emergent, compartir experiències i impulsar projectes innovadors. Com a novetat, aquesta edició ha incorporat una fase preparatòria en línia que ha permès als participants conèixer una cinquantena de projectes desenvolupats per joves professionals. Les iniciatives se centren en quatre grans àmbits, que són la intel·ligència artificial, el desenvolupament i el talent, la sostenibilitat i propòsit social. A Onda Cero hem parlat amb la Carla Feligreras i amb la Sanae Ercrac del grup Planeta, les responsables del programa de benestar de la companyia, i ens han detallat el seu projecte.
3: Y es básicamente un conjunto de iniciativas lideradas por jóvenes para promover pues cultura
4: y el desarrollo y el bienestar de todo el departamento, ya no solamente dentro como de la compañía, sino que a poder aprender y desarrollar y llevarlo incluso en su vida personal también.
1: Una jornada de trobada que serveix d'avançada a la cerimònia dels Premis Princesa de Girona 2026, que tindrà lloc aquesta tarda al Gran Teatre del Liceu i que comptarà amb la presència dels Reis i de la Princesa d'Astúries i de Girona.
0: Tot plegat ho ampliarem al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
1: A vosaltres.
0: La guerra d'Ucraïna ja fa més de 4 anys que dura, un conflicte que ha marcat especialment tota una generació de nens i de joves que han crescut entre sirenes antiaèries, refugis i la incertesa del dia a dia. I com acostuma a passar, quan hi ha un conflicte bèl·lic, hi ha entitats que mostren la seva solidaritat a través d'iniciatives.
5: Un exemple el tenim en el programa Vacances en Pau, una iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara que impulsa Sor Lucía Caram, que des de l'inici de la invasió russa ha liderat nombroses iniciatives humanitàries per donar suport al poble ucraïnès i també a d'altres pobles. Dins d'aquest programa, aquesta setmana una cinquantena d'infants i adolescents ucraïnesos han arribat a la Seu d'Urgell per gaudir d'una setmana de descans en la que disfruten de convivència i activitats en un entorn segur i lluny de la guerra. Això és el més important. Durant aquests dies visitaran la ciutat, el Parc Olímpic del Segre, la Catedral de Santa Maria i, a més, participaran en tallers, excursions i activitats esportives pensades per oferir als infants un espai de pau, estabilitat emocional i esperança.
0: Sor Lucía Caram, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Com va néixer aquest projecte de Vacances en Pau?
6: Mira, nosaltres ja portem 3 anys organitzant unes vacances per 255 nens que portem al mes de maig, juny. Nens que ho fem aquest projecte amb el suport del Ministeri de Defensa, i portem nens que tenen els pares que han mort o que estan ferits o desaparegut. I aquest any, com que sabien que estaven fent aquestes vacances, em van demanar si podien portar a nens que havien perdut de forma violenta en l'últim any els seus pares, a nens fills de policies nacionals d'Ucraïna. I bueno, vaig dir que seria que sí, però acabava de portar nens i la situació era complicada, però el bisbe de la Seu d'Urgell em va dir, va veure el documental que havíem fet nosaltres sobre Ucraïna, i em va dir: vull col·laborar.

0: podem portar nens, no? Bueno, doncs vaig parlar amb la ministra de Defensa, li vaig demanar que em posés l'avió, i bueno, va sorgir així de poder donar resposta a una crida urgent que ens feien des de la Policia Nacional d'aquí per ajudar als fills. I es va sumar també un nens, un grup de nens també que estaven en la mateixa situació, però que no tenien res a veure amb la Policia Nacional. Mm. Cada dia està morint moltíssima gent, no? Mm. Papa Francesc em va demanar que m'ocupés molt del tema de la infància, i per això, per mi era una prioritat, no? I bueno, pues, que puguin anar, aquest grup era, els nens eren més petits, per tant, no podia fer activitat com quan són els més grans, de portar-los a Sagrada Família, a PortAventura, perquè com pots conduir un grup de nens de 6 anys, de 7 anys, que venen amb un estrès posttraumàtic, i el joc ideal semblava que era aquest, que estan més, bueno, més protegits, és que poden anar al Parc Olímpic, que poden anar a fer excursions, però és un grup més reduït, són 50, tenim tutors, tenim, i és l'oportunitat de donar-les un espai de, per respirar i que vegin que hi ha una altra manera de viure, no? Tant és així que la primera nit el que ens van demanar, diu, aquí no caen missiles.
1: Ostres!
0: Passar tota una nit sense una, sense que no tenir una alarma, això és el que més els va cridar l'atenció als nens, no? Yes. Per tant, nens de 6, de 8 anys, i que el primer moment veies com veien en l'avió que estaven per pujar, nervis, alguns que ploraven, però ja ahir ja estaven tots a la piscina, totalment normalitzats, i bueno, pues, tindran una setmana de vacances
2: de
0: en pau o en pau, també, exacte, que és l'únic que ens proposem, que puguin ser nens durant uns dies.
1: Parlant encara, Lucía, de l'estat d'ànim amb el que acostumen a arribar aquests joves, potser un dels anàlisis o de les imatges potser més colpidores és que això, no, que fins i tot estan acostumats a sentir alarmes antiaèries i missils i explosions, no? Això és difícil, al final, fer-los oblidar de tot això, no?
0: Sí, de fet, els deien que per ells el búnquer és com si fos el pati del col·legi. I després, diu, aquí no surten a caçar persones? I com? Aquests nois venien del Donbass. Els seus companys havien estat segrestats pels russos i alguns han tornat, no? Bueno, pues, i ara què farem? Vosaltres teniu ben custodiat el nostre passaport, però nosaltres hem de tornar després perquè la mare o perquè la iaia està sola i nosaltres som els que hem de tenir cura d'ells. Nens amb aquesta edat que ja tenen un sentit de la responsabilitat i que, per exemple, m'explicaven les monitores que van estar ahir van estar tota la tarda a la piscina i van caure morts, però ahir a la nit van trucar per parlar a les seves famílies. I van anar a dormir alguns preocupats perquè havien dit que havia alarmes a la nit, no? Van dir que es quedessin tranquils, que estava tot controlat, però clar, ells estaven tan cansats que van dormir, no? Però a mi quan s'han aixecat, el primer que van demanar, què ha passat? Clar. No ha passat res, està tot bé, no? Pues el viure pendent de que aquests missils poden fer mal a algú. Tots aquests han perdut la casa, han tingut que estar desplaçats, han perdut els pares, doncs són nens molt petits que tenen una càrrega molt, molt pesada i un estrès que tu de moment els veus que estan rient i que estan molt bé, però de cop i volta tenen un moment de tranquil·litat i els veus que tenen la mirada perduda. Per tant, què passa en el seu cap, en el seu cor, amb aquesta realitat que ells han vingut, han viscut i que no veiem final? No veiem final. I això és el que més pena ens dona a nosaltres. Aquests nens han nascut en una situació de guerra i el que ens dona esperança és que estan veient una altra manera de viure. I després, quan veus els jocs que ells tenen, tots els jocs que tenen són de disparo.
1: Clar, és el que han crescut, sí, sí.
2: Jo et volia preguntar de la tornada a casa, a la realitat, perquè, clar, per vosaltres ajudar aquests nens ha de ser una experiència fantàstica, meravellosa, però l'hora de fer-los tornar a aquella realitat també ha de ser molt dur per vosaltres, no? Ells potser tenen ganes per retrobar-se amb les seves famílies i sentir-se tranquils de que no els hi ha passat res, però per vosaltres, no sé si
0: per us deu trencar el cor, no? Per nosaltres és dur, però com que quan anem allà estem amb ells, visitem les famílies, ho entenem perfectament i també entenem que han de tornar.
2: Clar.
0: Perquè és el seu país, ells volen construir-lo, ells volen defensar-lo, ells volen donar força, tenen un patriotisme molt fort, que és impressionant com parlen del seu país. I bueno, pues és la seva vida, és la seva família, el seu entorn. Estan acostumats a normalitzar les coses, que hi ha un atac i l'endemà de continuar la vida absolutament normal.

0: però sí obren els ulls molt gran quan veuen que s'expliquen altres coses. I aquí tots els nens van tots els dies a la piscina i aquí es pot anar al mar i no hi ha mines en el mar. Aquestes preguntes que fan, ells diuen, bueno, pues en el nostre país, em diu un dels nens, no tindrem mines quan marxin els russos. Mm-hmm. Bueno, pues, que aquest llenguatge no se'ns ocorreria a nosaltres més que si en un... Bueno, pues jo vull aprendre a ser piloto de dron. Vam parlar amb una traductora i després hi ha alguns que estaven en un col·legi de germanes dominiques, hi ha uns 4 o 5 que parlen el castellà, no? Uh-huh. Vull ser el que piloto de dron per a veure si puedo matar a tots els russos que han matat a mi pare.
1: Clar.
0: És molt dur.
1: És dur, sí. No. És la seva realitat, clar. És...
0: Clar, i ho hem d'entendre i els hem d'acompanyar i hem de... bueno, pues nosaltres el silenci és el que més i, bueno, pues donar-les sobretot. Jo crec que l'espai més regenerador per ells és la piscina. Ahí estan, pues, ahí estan en l'aigua, amb llibertat, i és el moment en el que es dona el sol, no pensen, juguen, i és bo que tinguin temps per no pensar.
1: I tant.
0: Que jo crec que això en ells és molt bo, no? I jugar, i divertir-se, i tirar-se aigua, ser nens, no? Per tant, el nostre objectiu en aquestes vacances és que siguin nens almenys per una setmana, i que sàpiguen que és possible viure d'una altra manera.
2: No és la primera iniciativa que impulses, Lucía. Des de l'inici de la guerra heu impulsat nombroses iniciatives d'ajuda a Ucraïna, també a d'altres països, per exemple la caravana de Bondat, on el mateix papa de Roma va beneir 31 ambulàncies que es dirigien a Ucraïna en missió d'ajuda humanitària. Tots sabem, o la majoria de nosaltres sabem, Lucía, que ets una ànima solidària, no? que impulses moltíssimes iniciatives. Donat bé aquesta necessitat d'ajudar. És un dels valors de l'Església, no? La solidaritat.
0: Jo crec que és el compromís de l'Evangeli, i si els cristians i els que creiem en l'Evangeli no fem tot el possible perquè algú estigui millor, no serem creïbles. Uh-huh. I a més, jo crec que tindrem una frustració tremenda perquè quedar-nos vivint un missatge que no som capaços de posar-lo en pràctica no dona sentit a la nostra vida. Jo crec que ajudar i estar al costat de les persones que ho necessiten és el que dona sentit a la vida i descobrir que la nostra vida són vides. Per tant, el seu problema és el nostre problema, la humanitat té un problema, no? Per tant, jo crec que si la fe no ens impulsa a un compromís, és una fe que està morta, no? El problema és que la fe ens inquieta molt, que quan fas una cosa has de fer més, i has de fer més, i has de fer més. Bueno, el millor que ens pot passar és que estem aquí en aquest món, jo crec que per servir-nos, per ajudar-nos, i fonamentalment perquè a tothom li mereixi la pena viure. I per aconseguir-ho falta molt temps.
1: I també iniciatives com aquesta, a banda de donar aquest descans a aquests nens que tan malament ho estan passant en aquesta guerra, també serveix, crec jo, per donar veu a aquesta guerra que a vegades sembla que l'oblidem, no? Està allà però no en parlem tant. I crec que és important que no es deixi de parlar d'ella, no?
0: Jo crec que és molt important. És una guerra que en aquest moment està oblidada, i la indiferència davant de lo que s'està vivint a Ucraïna és quelcom que a ell els fa molt mal. Per tant, quan venen a visitar-nos, intentem que hi hagi algunes recepcions oficials, que vegin que els governs, que les entitats s'estan interessant, que estan preocupades per ells, perquè ells senten que el món els ha oblidat. Abans hi havia molta ajuda humanitària, avui l'ajuda que arriba potser sigui en armaments, però la gent passa moltíssimes necessitats perquè el món ja no parla d'Ucraïna. Hi ha algun dels nens que han estat quan va començar la guerra, que van sortir, que van estar aquí i que han tornat i que els diuen al començament tothom ens rebia i ens enviava missatges i avui no existim. Mm. Em sents que ells diuen, els nens, que avui no existim, això vol dir que ho escolten de les persones grans, no? Per tant, penso que hem de buscar totes les oportunitats per fer-lo i per explicar-lo. A mi el president Zelensky em va dir, és molt important que ens ajudeu, però que també expliqueu el que estem vivint, clar, no? Uh-huh. I jo crec que és, bueno, ho hem d'explicar i hem de... Sempre dic, hem d'intentar que els que ens escolten se'n sentin malament si no fan alguna cosa. Uh-huh. I quan vam passar el documental que havíem fet a la Seu d'Urgell, va venir el bisbe, no? I diu el bisbe, què puc fer? Dic, bueno, pues, què és el que t'inspira? Jo vull fer alguna cosa per la infància. Perfecte. Diu, bueno, transmet aquest missatge i que la gent senti la impotència si s'han quedat amb els braços creuats, que facin alguna cosa, no? Mobilitza la teva gent per una causa, perquè sí, preguem cada dia per la pau. Però això és una mentira si no fem tot el possible perquè aquests nens, per exemple, els arribi la pau, no? Penso que hem de ser coherents i hem de fer que la nostra fe, que a vegades és tan espiritualista, tingui una concreció concreta. Però si no, no ens creurà ni Déu, no? No ens creiem ni nosaltres, no? Per tant, penso que és molt important fer i explicar-lo i buscar que la gent s'impliqui, no? Per tant,

0: això us agraeixo moltíssim, que dediqueu aquest temps. Ahir es complien 1.600 dies de la invasió a gran escala. Són 1.600 dies d'atac. Són molts dies, molts dies, i ahir a la nit jo anava a dormir i estaven en l'alerta en Kiev i amb uns missils mortífers que estaven caient. I dius, bueno, pues això no serà notícia. És notícia quan va ser l'atac massiu aquí i van moure molta gent, però ja l'endemà ningú parlava. És que tampoc podem viure, entenc, pendent de tot el que està passant al món. O sigui, hem viscut la situació de lo de Venezuela, però avui ja Venezuela quasi no és notícia. Uh-huh. I és perquè tenim molts problemes i no ho podem assumir tot. El que jo penso és que podem explicar el que passa i que el que assumeix un compromís se lo assumeix fins al final. Jo estic complicada amb Ucraïna i quan diuen per què no vas a Gaza, diu perquè estic amb Ucraïna. Perquè cadascú que fa assumeix alguna cosa que s'implique i que intente donar-li veu. Si cada un dona veu, almenys, intentarem estar connectats i no ser indiferents a lo que està passant la gent en altres llocs. I per altra banda, crec que és important que donem gràcies per estar on estem i per tenir cura de la pau al quilòmetre zero. I per donar gràcies per tantes coses que tenim i que els altres no ho tenen i que ho tenim normalitzat.
1: Sor Lucía Caram deia abans al Gerard que és una ànima solidària, però també podria afegir que inquieta, i estic convençuda de que ja tens en ment alguna altra iniciativa, algun altre projecte per seguir ajudant a Ucraïna, no?
0: Pues sí, ara de moment estem treballant a l'oficina de la defensa dels drets dels nens per veure com podem col·laborar al retorn de tants nens que estan segrestats en aquest moment. Uh-huh. I després, sí, bueno, pues ara portarem alguns ferits més aquí a Catalunya i al mes de setembre portarem ambulàncies i alguns vehicles també de suport, no? Bueno, pues això salva vides, ho hem vist, podem anar a la primera línia, ho entreguem i, bueno, pues això ens anima. Si no l'haguéssim vist, però ho hem vist i no podem deixar de fer-ho.
1: Sor Lucía Caram, moltíssimes gràcies per la feina que fas i aquests micròfons estaran sempre oberts per la vostra causa.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Això és la ciutat.
1: Víctor Lozano, què tal?
4: Bon dia.
1: Dia històric pel futbol espanyol.
4: España!
1: Quin bombo més cutre que t'has portat.
4: Bueno, és el que m'he pogut permetre. El pressupost era baix i he intentat a veure si em podien...
1: Manolo no te l'ha baixat, no?
4: No, he baixat aquí. Tampoc he pogut comprar perquè semblava de preu i he tirat de la cantimplora aquesta.
1: Què?
4: Estàs nerviosa?
1: Una mica.
4: Sí, no? Sí, home, però...
1: No sé si has escoltat al principi del programa.
4: Sí,
1: algú...
4: l'he escoltat.
1: 5-2, no?
4: Sí, lamentable tertúlia esportiva.
1: No preteníem ser una tertúlia esportiva. Jo volia transmetre una idea que corre per la redacció d'un 5-2 a favor de França. No quedarem tan malament, no?
4: A veure, no, jo no crec. Jo crec que serà un partit molt igualat, amb molta tensió, amb molts minipartits dins del partit, però no podem oblidar que per mi Espanya s'enfronta a la selecció més potent del Mundial. No només en quant a efectius, sinó també en estat de forma. Jo crec que és la... He vist molts partits, no?, del Mundial i pràcticament des de Sagens cap a les semifinals pràcticament tots, i és l'única selecció que a mi m'ha donat la sensació que guanyava els partits amb solvència, sent superior al rival. Podia patir més o menys en algunes fases del partit, però la sensació és que quan apretaven guanyaven el partit. Mm-hmm. I Espanya, malauradament, arriba bé, perquè no podem oblidar, s'ha ficat a les semifinals per segona vegada en la seva història, poca broma, però crec que els jugadors bons diferencials d'Espanya no estan a tan bon nivell com els de França. Yeah. França té, clar, tu comences a mirar la nòmina de davanters: Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Olise, és a dir, són jugadors que qualsevol dels cinc, amb una sola jugada, en un moment determinat, et poden decidir el partit. Aleshores, hi ha molta artilleria pesada allà dalt i no serà fàcil aguantar-los, tot i que Espanya té les seves armes, compte, té molt bons futbolistes i, bueno, alguns parlen d'una final anticipada. Jo crec que s'ha de respectar a Anglaterra i Argentina, que també han fet un Mundial espectacular, però pinta que serà un superpartit. És un partit molt important, un partit d'aquells que juguen poques vegades en la teva carrera esportiva. És per això

0: que se li pregunta a Lamine Yamal on en l'escala de partits importants de la seva vida, on posa precisament el d'aquest vespre.
1: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar.
2: Home, no ho sap, encara té 18 anys.
0: Bueno,
2: és el més important que ha jugat fins ara, però li queda molta carrera.
0: Ha jugat a la final d'una Eurocopa, sí, que Déu-n'hi-do, sí. També.
2: I si arriba a la final del Mundial encara serà més important
0: encara
2: que
0: serà,
2: aquest.
0: Serà més important, sense cap mena de dubte. Lamine va fer la roda de premsa prèvia oficial al partit, saps que parla el seleccionador, després l'escoltarem, i un jugador. És la primera vegada que Lamine Yamal fa una roda de premsa com a jugador de la selecció espanyola. Mai l'havien tret, i ahir va sortir. A mi em va sorprendre una vegada més la seva maduresa, el seu discurs d'adult. Pot t'agradar més o menys el que diu, però té una forma de parlar impròpia d'un nen de la seva edat. I
2: recordem que ahir va fer 19.
0: I ahir va fer 19 anys, ahir mateix va ser el seu aniversari. Fins i tot se li va preguntar pel que va escriure Mariano Rajoy, l'expresident del govern, en un diari, no recordo quin és el diari en el que escriu, que em perdonin, però bé, va elogiar Rajoy el potencial de França, però va dir en la frase final que és una França sense francesos. És a dir, a França això ha fet molt mal, s'ha agafat normal, que una racistada de manual. Doncs fixa't com un nen de 19 anys pot retratar a un adult, que a més ha estat president del govern, y con qué elegancia.
1: Vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
2: No cal... Pot dir més alt, però no més clar, eh?
0: Sí, sí, no cal afegir res més, com diria Bert Schuster, no hace falta decir nada más. Bé, el partit és a les 9, veurem qui juga, si ho farà finalment Dani Olmo o no, si jugarà Pedri o Fabián, la resta pràcticament els que han vingut jugant durant tots aquests partits. Em quedo amb el missatge que vol donar Luis de la Fuente als seus jugadors i també una mica a la societat espanyola en general.
3: Estamos en un escenario único, en un escenario... Sabe Dios si puede ser repetible, pero sobre todo que seamos nosotros mismos, que seamos el equipo que sabemos que podemos, lo que podemos ofrecer. Es obligatorio pensar que tenemos ganas de pasar, de llegar a la final, si no, no venimos. Como estamos aquí, pues vamos a dar todo por llegar a la final. Eso es el mensaje, ser nosotros mismos.
0: I l'altra banda, doncs França, amb el dubte de si es pot jugar o no el migcampista del Real Madrid, Tchouaméni, la resta faves comptades, gran defensa, Regularcillo tirant a bo mig del camp, espectacular davantera la de l'equip de Didier Deschamps, un dels que participarà com a titular, com no, el lateral dret és Jules Koundé, que ha explicat que França no ha molestat en absolut que Lamine digués allò de que no li tenen cap por a França perquè ja l'han guanyat en dues ocasions recents.
4: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Confía mucho en sus virtudes, en las virtudes también del equipo donde juega. Así que nada, le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más.
0: Espanya-França, a partir de les 9 del vespre, a Dallas, des de 8:45, que començarem ja la transmissió aquí al Radio Estadio d'Onda Cero,
2: que
0: ningú
2: no se'l perdi.
0: I
2: demà l'altra semifinal, partides. Uah, també.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, Argentina, sí, sí. Anglaterra, Atlanta es juga el partit... És un enfrontament ja, bueno, no diré un clàssic, però sí un històric, i òbviament, tot i que posteriorment s'han anat enfrontant més vegades, però clar, tothom té a la memòria aquells quarts de final de Mèxic 86, on Anglaterra va caure davant l'Argentina de Maradona amb un gol de trampa absoluta amb la mà, després el millor gol de la història dels Mundials, i sobretot perquè aleshores es va agafar la victòria com una revenja de la derrota d'Argentina a la guerra de les Malvines. Doncs ha tornat a sortir aquest afer, però Thomas Tuchel, alemany, seleccionador anglès, prefereix fugir d'aquestes històries.
5: Creo que es importante que no recurramos a la historia porque eso no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una gran parte de la cultura argentina, pero no es algo que a nosotros nos ayude. Nosotros venimos a jugar un partido de fútbol. Creo que será intenso, creo que será emocional. Por la forma en que juegan los equipos y por lo que está en juego, me sorprendería mucho que fuera un partido frío y tranquilo. Estamos encantados de tener eso y estamos encantados de dar una buena batalla.
0: Una mica retorçat de recordar un

0: Agafem el cotxe, agafem l'avió també en alguns casos i ens traslladem a xafar territori per veure quines són aquelles propostes, aquelles delícies característiques de cadascuna de les comunitats i que ens poden servir molt bé si aquest estiu doncs, és la nostra aposta de viatge. Serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda, com donarem per finalitzada una ciutat més. Abans, com cada dia, un primer cop d'ull a la informació de serveis.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, què tal? Continuem avui amb temps estable a la província de Lleida en un dia en què les temperatures es mantenen sense canvis o pugen lleugerament. Podem arribar a màximes de 39 graus a Lleida, 38 a Balaguer, Tàrrega i la Seu d'Urgell i 36 a Vielha e Mijaran. L'EMET manté activat la vista taronja perill important per calor a tota la província. Demà dimecres tindrem el cel poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts i les temperatures diurnes seguiran pujant. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 40 a Balaguer i Tàrrega, 38 a la Seu d'Urgell i 36 a Vielha e Mijaran. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. A hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit, pendents del temps, pendents també d'aquesta onada de calor, que sobretot comporta també riscos laborals. Les onades de calor, ho estem veient, cada vegada són més freqüents, són més intenses, duren més, són més llargues, i aquesta realitat climàtica té unes conseqüències directes sobre la salut laboral. Els treballadors que desenvolupen la seva feina a l'exterior o en espais amb temperatures elevades estan especialment exposats a patir deshidratacions, esgotaments, cops de calor o accidents que vinguin derivats també d'aquesta fatiga. En aquest sentit, el sindicat Comissions Obreres a les Terres de Lleida ha presentat avui aquest dimarts la seva campanya d'estiu per reclamar que la prevenció davant les altes temperatures deixi de ser una recomanació i es converteixi en una obligació efectiva per a totes les empreses. Sectors afectats, la construcció, el sector agrari, la jardineria, la neteja viària o determinades activitats industrials també són alguns dels àmbits més vulnerables. N'ha parlat la responsable d'Indústria de Comissions Obreres, Elisabet Pérez, que ha explicat que cal adaptar la jornada laboral durant tot l'estiu, no només quan hi ha una alerta oficial per onada de calor.
3: Continuem insistint que el conveni col·lectiu en el sector de la construcció ha de regular les jornades intensives en el període estival. Així com la prevenció de riscos laborals en tots els sectors, que els protocols de la calor no siguin meres recomanacions, sinó que siguin d'obligat compliment.
0: El sindicat considera insuficient que les mesures preventives només s'activin quan el Meteocat o l'EMET declaren una onada de calor. Recorden que des del mes de maig fins ben entrat el setembre les temperatures poden superar fàcilment els llindars de risc, especialment durant les hores centrals del dia. Per això reclama que els convenis laborals incorporin jornades intensives que permetin concentrar l'activitat durant les primeres hores del matí. També denuncien situacions que continuen produint-se en molts centres de treball, per exemple, personal de neteja que treballa en empreses o en escoles sense climatització perquè durant les vacances s'apaguen, sobretot als centres educatius, s'apaguen els aparells d'aire condicionat o els ventiladors. El sindicat també recorda que beure aigua, descansar, protegir-se del sol són mesures bàsiques, però que aquestes només són efectives si les empreses organitzen la feina perquè es puguin complir. Durant la compareixença també s'ha posat sobre la taula una dada preocupant i és que segons l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, la calor incrementa fins a un 17% els accidents de treball. El sindicat alerta que aquest increment no afecta únicament els treballadors que pateixen un cop de calor. Les temperatures extremes també provoquen pèrdua de concentració, fatiga física, deshidratació, marejos, factors que incrementen el risc de caigudes, d'accidents amb maquinària o de sinistres també durant la conducció. A més, denuncien que moltes malalties derivades de la calor mai arriben a ser reconegudes com a accidents laborals. El cas, per exemple, de persones que pateixen un infart o un altre problema de salut hores després d'haver acabat la seva jornada laboral. Des dels sindicats, els seus responsables recorden que a Catalunya hi ha una clara infradeclaració, per exemple, de càncers laborals en comparació amb altres països europeus. Aquesta és la situació que genera preocupació i sobretot també a les comarques de Lleida, tenint en compte que l'economia del territori té un pes molt important del sector agrari, de la indústria alimentària i també de la construcció, activitats que especialment estan exposades a la calor extrema.

0: Passen 12 minuts de la una del mitjà, 13 gairebé. Fem una petita pausa i ens hi posem amb la ciutat d'avui, d'aquest dimarts.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
0: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
5: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
6: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive. Consulta les condicions al teu concessionari Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehicles seminous i d'ocasió.
7: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. I ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor.
8: Grup Nayox.
1: Onda Cero Lleida.
0: Anem encarant ja aquesta recta final en aquesta setmana també de programació. Abans de donar la benvinguda ja oficial a l'estiu i a les vacances, ho fem ara amb la companyia d'en Jesús Brufal, professor investigador del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què tal, Jesús? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
0: Si fa un parell de setmanes, doncs, sèiem a taula, parlàvem de cuina, de l'art del menjar, dels llibres, dels personatges. Avui seguim en aquesta línia que, a més, també doncs, ens acompanya en aquest mes de juliol.
9: I tant. I avui parlarem d'una forma més específica de la dolçó. La dolçó. Ningú s'hi escaparà que a l'estiu de dolços ens en sobren. I sobretot amb dos aliments claus, la fruita dolça, sí, que en tenim a Lleida per parar un tren, i després també, que aquí, quan mirem enrere en el temps, aquí cal que ser més curosos, tot el que impliquen els gelats.
0: Fantàstic.
9: Clar, evidentment, aquesta la dolçó ens fa somriure, i sobretot aquell que en pot menjar, òbviament, ens fa somriure perquè té una olor, té un gust que ens desperta uns instints, no?, molt satisfactoris.
0: Clar,
9: a l'hora d'ingerir-los.
0: Mm-hmm.
9: És molt agradable, i a part que també doncs, tant un com l'altre tipus de menjar són frescos, no?, i donen molt bo en aquestes dates. Bueno, aleshores, avui parlarem de la dolçó en el passat també, i la dolçó es pot abordar de diverses maneres, sobretot quan ho enfoquem a la vida quotidiana. I parlarem de dos concretes, i potser ho deixarem per més endavant altres que crec que poden ser interessants pels nostres oients. Una cosa que és molt interessant, i perquè veieu la transcendència que té el dolç, és dolç, la dolçó i la màgia. I veureu on va a parar. Mireu, us llegeixo un text original del finals del segle XV, concretament de 1435, que diu així. Dissabte, a 18 dies de juny de 1435, fou posat el dit Joan al portal major de dit hospital entre 8 i 10 hores de la nit, dins una senalla de palmes mig usada, dins la qual foren trobats alguns trossets de pa i un poc de sucre.
0: Sucre, que no falti també.
9: Òbviament, és un nen no desitjat que fou deixat a la maternitat, en aquest cas de Barcelona. Òbviament, aquest nen recent nascut no menjava pa ni menjava sucre, però s'entén que aquest sucre és una mena d'ofrena d'un aliment, en aquella cronologia, distingidíssim, una forma de dir

0: cuideu-lo, cuideu-lo, perquè nosaltres, o jo, no sé si és nosaltres o un jo, no hem pogut, no hem volgut, però vosaltres ho podeu fer i alhora també, pues, si pot ser, el bategeu. Per tant, doneu-vos compte com la dolçor i el sucre en concret, que és aquest, és sucre de canya, no és sí. de remolatxa ve més tardar, té aquest component, entre cometes, màgic o esotèric, no? Aquesta idea d'aquesta ofrena, no? Perquè és algo que és molt, molt interessant per aquell context. A més, penseu que en aquell moment el sucre s'ingeria més aviat poquet, aleshores...
1: Un luxe, no?, en certa manera.
0: Quan s'ingeria amb cullera i directament, us podeu imaginar quina reacció tenia el cos.
1: Clar, una bomba.
0: D'acord, ens ho podem imaginar, però bé, em sembla, eh? Per tant, torno a dir amb això, no? Malgrat la desgràcia d'aquest pobre noi, d'aquest infant, doncs donem-li aquesta transcendència al tema del sucre, no? Anem a la fruita dolça. La fruita dolça és fantàstica, és fantàstica. Sabem bé que, i a més ja tornem a aquestes cronologies de baixa de mitjana, ja sortim cap a l'època moderna, tenim un ventall de producció i de consum als mercats bastant interessant. Trobem prunes, al mes de juny, perdoneu, al mes de juny trobem prunes, les primeres figues, albercocs, una mica com avui, eh?
1: Sí.
0: Al juliol ja podem collir peres, també algunes altres prunes, altres figues, depèn de la varietat.
1: Eh?
0: A l'agost, sí, sí, a l'agost trobem els pràssics, potser ja en collim fins al maig, pràssic, però diguem que quan tocaria és a l'agost, el pràssic, i al setembre quedaven figues, també pràssics, raïms, que és quan se comença ja l'etapa de la verema, i les pomes del setembre, que és quan tocaria la poma bona i dolça d'aquell moment. En paral·lel, i d'una forma ja no tan generalitzada, també es documenten melons, taronges, mangranes i els dàtils. Tot això formaria part de la dieta d'aquell moment. Tot això es consumia sobretot a l'estiu, algunes es podien guardar, com ara el raïm per de cara a l'hivern,
1: sí.
0: O també les pomes es podien arribar a guardar uns mesos més. No? I això és molt interessant perquè el consum de fruita dolça era molt habitual. No era espontani, era molt habitual. I sobretot, torno a dir, la temporada d'estiu i les primeres setmanes de la tardor. Això fa que es plantin a les hortes arbres. Es plantin arbres a les hortes i a més sigui un bé molt preuat, perquè hi havia un mercat que demanava això. Perquè, torno a dir, assaboria aquesta dolçor els paladars de les gens, en aquest cas, de Lleida i dels pobles que tenien horta al Lleida. I si no, es portava als mercats de llocs on no hi havia hortes. No perdem de vista això. Fixeu-vos també la importància que tenia sobretot la figa, el consum de la figa. La figa, potser de tots aquests, quan és madura, és superdolça.
1: Sí.
0: La figa, igual que el pràssic per això, però la figa és molt, molt, molt dolça. I fixeu-vos que inclús en els setges, en aquest cas, ara me'n vaig mica lluny, de Perpinyà, perquè és on tenim més dades, tallen molts arbres per fer el setge a Perpinyà i només deixen les figues, perquè és un molt bon menjar i calma, diguem, les ànsies, la figa, la dolçor aquesta. No? Per tant, és una cosa molt, molt interessant. Però també, i això segurament que ho recordareu, ho heu sentit a parlar, us ho han explicat, que la fruita dolça és també un símbol de l'amor i dels enamorats. Segurament que això no s'ha de parlar. Per això, una famosa discoteca tenia dos cireres com a símbol. Segur que ho recordareu molt ràpidament. No faig propaganda, però que no sé si encara existia.
1: Ja estava pensant també, sí, alguna cosa deu quedar per balear, segurament.
0: Però ens ve el cap de seguida.
1: Sí.
0: Bueno, que la fruita és un símbol de l'amor. I regalar fruita entre els enamorats era també una manera de, socialment, mostrar-se que pues, estaven aparellats. No? Hi ha molts casos en què això es visualitza així, sobretot quan tant ell o ella, tant se val la direcció, si és de l'home la dona l'home, porten ofrenes a la casa, porten una sèrie de fruites perquè puguin degustar la família del nòvio o de la nòvia. I això pues, es veu molt bé al segle XIV, el XV i el XVI endavant. I aquí hi ha un cas molt interessant de

0: que una dona, la Margarita, no només porta fruita, sinó que a més porta, que m'ha sorprès, dos formatges de Mallorca. O sigui, imagineu-vos l'enamorada que estava del futur marit, no? La Margarita. Però, com dèiem, la cosa més interessant és amb el tema de les cireres. I aquí hi ha uns protagonistes, en aquest cas, fixeu-vos que és un lloc molt exòtic, aquí no hi trobaré res de Lleida, anem a Sitges, en què us ho llegiré així textual, no? Diu, Marió, donar-me as cireres. I la dita Marió, de fet, li donà, i com les hi ha donades Gemònic, li diu, besar-me has. Fixeu-vos, si és
1: Sí.
0: profund això, He de fet la besar aquí mateix, o sigui, no vam perdre l'estona. Marió portà un ram de cireres i donar-lo a una infanta que lo donàs al dit Gemònic. Gemònic menjar les cireres, i com les ha menjades diu, ja que ella m'ha fet servei de cireres, raó és que jo li faci servei de clavells.
1: Molt bé,
0: O sigui, que
1: d'intercanvi,
0: fixeu-vos
1: molt
0: com
1: bé.
0: ell és molt profund i és molt bonic. Per tant, i sintetitzant ràpid, fixeu-vos com han passat d'una primera historieta en què, malauradament, un infant que l'abandonen a l'hospici, però el sucre hauria de ser la porta que li garantís la seva supervivència. De fet, aquest nadó mort a les poques setmanes al mateix hospici. Però d'altra banda, veiem també el consum habitual i com les hortes planten i vigilen i procuren que produeixin a l'estiu fruita dolça per ser consumida, però després també per la satisfacció que provoca això, la frescor i torno al mateix, el sucre, el sucre que porten. I després també com aquest element que la humanitat d'aquell moment va veure que, coi, el sucre aporta un estímul, no? Pues bueno, quan un està enamorat i que les hormones van que volen, si a més hi fiquem el sucre per mig i fiquem unes cireres ben boniques,
1: Clar, va
0: pues,
1: canviant dolç
0: com
1: i
0: heu vist,
1: tot.
0: amb aquest paratge, pues, això ja era, diguem, pitjor que un volcà, no?

0: Somontano, la experiencia gastronómica, espectáculos, catas temáticas y las DJ Sessions. Sumérgete ya en toda su programación en dosomontano.com.
1: El calor no te deja dormir, deja de sufrir. En Solglass te ayudamos a mantener tu casa fresca y a bajar la factura de la luz. Cambia tus ventanas y aísla tu hogar del aire abrasador. Don Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
2: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
3: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment Long Drive. Consulta les condicions al teu concessionari Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehicles seminous i d'ocasió.
4: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. I ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor.
5: Grup Nayox.
6: Onda Cero Lleida.
7: Seguim parlant d'alguns d'aquests petits enemics que tenen a les fustes, que ataquen a les fustes, sovint passen desapercebuts fins que els seus efectes doncs, els fan visibles. Ens acompanya una vegada més Ignasi Rivadulla, fundador responsable tècnic de Ser Plagues Urbanes. Què tal, Ignasi? Bon dia.
8: Bon dia, Núria. Com estàs?
7: Molt bé. Quan parlem d'insectes que malmeten la fusta, doncs fèiem referència a les termites, però no només hi ha les termites, n'hi ha d'altres també, no?
8: Sí. Són els insectes xilòfags, fonamentalment corcs, també alguna abella que menja fusta i fa galeries, però fonamentalment els corcs. Hi ha altres organismes xilòfags, com poden ser els fongs, que parlarem una mica, que també produeixen danys, i a vegades molt greus, a la fusta. Llavors, els corcs són escarabats. En altres xerrades hem parlat de les paneroles, sí, que no tenen metamorfosis completa, dels xinxes, que no tenen metamorfosis completa, i ara estem amb els corcs, que són escarabats. És a dir, sí que tenen metamorfosis completa. Ou l'arba, que va creixent, i després se transforma en un bitxo absolutament diferent, com una papallona.
7: Ja, però una papallona és agradable de veure.
8: Sí, bueno, els corcs, hi ha corcs preciosos, bueno, corcs, hi ha escarabats preciosos, però bueno, vull dir que...
7: Però sí. Allò, per tindre'ls a casa...
8: No, i menys els de la fusta. Bueno, llavors, aquests corcs, hi ha tres tipus fonamentals. Els petits, que n'hi ha dos, li diem els corcs petits, això de la sèrie aquella, cor petit, des de la guerra.
7: Sí, vola de drac.
8: Doncs n'hi ha dos tipus, que són petits, que són els anòbits i els líctics. Que fan com a molt, amb estat adult, doncs 3-5 mil·límetres, més o menys. I després estan els que són molt grossos, que són els perillosos. Tots són perillosos, però aquest és molt gros. Aquest és molt gros perquè els altres afecten a les estructures de les vigues, perquè les van deteriorant a poc, però de forma superficial. El problema és que si hi ha humitat poden entrar els fongs, o sigui, són via d'entrada dels fongs. Però el tercer, que són els cerambícids, el més conegut, i a més, l'Hydrolupus maculus, que són cerambícids, són capricornis, són bitxos doncs, bastant grans, i amb unes antenes molt llargues, amb estat adult.
7: Bastant grans, quants centímetres serien?
8: Doncs quants són grans? Doncs són 5 centímetres.
7: Sí, ja, aquests ja els veiem, sí.
8: O 3, sí, són grans.
7: Sí.
8: 5 centímetres potser m'estic passant, 3 centímetres, posem com a molt, però... Depèn moltes vegades de l'alimentació, és a dir, perquè se passen anys dintre la fusta. Depenent de com estigui la fusta que puguin menjar i de molts aspectes, la temperatura, etc.
7: Clar, tots aquests condicionants ambientals faran que es desenvolupi més o menys.
8: Exacte, puguin ser més grans o més petits. Llavors, aquests tres, els dos primers, els petits, tenim els anòbits, que són els que veiem als mobles, que aquests van als mobles, de coníferes, pi i abet, fonamentalment. Fan... Ah, una cosa important, el corc.
7: Sí.
8: Ou. La femella posa l'ou amb una esquerda o amb un forat ja antic de la fusta.
7: Sí.
8: D'allí surt un cuc molt petit que penetra.

0: penetra i cada vegada va menjant més, es fa fent més gran.
1: Clar.
0: I depèn de l'espècie, doncs se pot tirar des d'un any fins a 5, 6, 7 anys, per exemple, el gros, el cerambícid. Uh-huh. I després, quan ja creu que es pot transformar en un escarabat, fa la galeria que toqui la superfície,
1: sí,
0: se transforma i llavors mossega la superfície i surt. És a dir, el forat que veiem no és d'entrada, és de sortida.
1: És de sortida. És de sortida. Que allà sota hi ha tot un
0: exacte,
1: camí fet.
0: Allà, és sortida de l'adult. Uh-huh. Què veiem? Que és un dels signes que podem detectar. Serradura. Aquesta serradura, cada espècie la fa d'una manera. Els anobis la fan doncs, blanquinosa, més o menys fina, i els líctics, que també són petits, però són més allargadets, l'adult, la fa molt, molt fina. Els forats més o menys són iguals,
1: sí.
0: El líctid potser és una mica més petit, i en canvi el cerambícid doncs, treu una serradura d'aquestes bastant brutes.
1: Ja, bueno, com més sí. Granulosa,
0: I un,
1: no?
0: I un forat de sortida molt més gros, ovalat, els altres són circulars, uh-huh. Aquest és ovalat, el forat de sortida es veu de seguida que és un cerambícid. Clar, quan tens un cerambícid amb una viga, problemes, perquè t'estan afectant a l'estructura. Llavors, això s'ha de tractar, com hem dit a l'altre programa de termites, s'ha de tractar per injecció.
1: Uh-huh.
0: Posant tacos, des del punt de vista químic, hi ha altres mètodes, microones, temperatura, fred, etc etc. Per una viga, és complicat. Normalment se fa per injecció. Perquè et carreguis les larves, perquè si no te la carregues, si té un any d'edat, aquesta larva, i se té que tirar 6, mira el que menja amb 6 anys o 5 anys.
1: Clar, bueno.
0: Fa molt mal a l'estructura.
1: Sí, sí.
0: Per tant, s'ha d'anar a matar-la de seguida. Un cor petit no se pot tractar superficialment, perquè no te carregaràs quan està dintre. Però a l'entrar o al sortir, al tocar la fusta tractada, 2 o 3 mil·límetres, doncs, probablement la palmarà,
1: uh-huh.
0: O sigui, morirà. I trencaràs el cicle dels cors petits. D'un cerambícid, no. S'ha d'anar a fer un tractament per injecció. Aquesta és la gran diferència entre aquests tres tipus de corcs.
1: Uh-huh.
0: Un, que fan dany estructural per les galeries i actuen a nivell de més penetració, més cap al duramen, i els altres van fent galeries, van sortint foradets, que a la llarga, si hi ha humitat, produeixen l'entrada de fong.
1: Clar, i el problema es fa més gran
0: més
1: encara.
0: Gran. Per tant, sempre la fusta és un gran element constructiu, però sempre s'ha de tindre manteniment. És a dir, s'ha de tindre tractadet. Periòdicament, cada X anys, pots fer un tractament amb vernissos que no bloqueixin, que siguin porosos,
1: sí.
0: És a dir, que puguin...
1: Que pugui transpirar.
0: Que pugui respirar,
1: uh-huh.
0: De cara als fongs i de cara als insectes, que puguin respirar, però que sigui una barrera protectora de cara als fongs i als insectes.
1: Uh-huh.
0: És importantíssim. I sempre cara vista.
1: Aquí estaríem parlant de prevenció, sobretot, en el sentit en que quan tenim una fusta, per a que no hi hagi
0: clar.
1: Problemes, doncs tenir en compte
0: sí.
1: De cada X temps anar aplicant aquestes mesures
0: exacte,
1: més preventives.
0: Exacte. Si un té una vivenda de fusta, ha de pensar que l'estructura és imprescindible, que és una molt bona estructura, però que s'ha de mantenir. Ara hi ha empreses que ja porten fusta tractada, que també hi ha nivells de penetració. O sigui, també hi ha nivells de fusta. Quan diuen, no, aquesta fusta és tractada, però hi ha diferents nivells, NP1, NP2, NP3, fins a NP5, que és el més bo. Depèn, també, no és el mateix tractar una fusta d'interiors que una fusta que està en un pont, que està tocant l'aigua.
1: Uh-huh.
0: Evidentment, s'ha de tractar
1: sí,
0: molt millor...
1: Més esforç.
0: O sigui, clar, depèn moltíssim. Però les fustes, cada vegada, en aquestes cases, s'ha de procurar, sempre que fan una casa de fusta, de dir, escolta, la fusta tractada, homologada, i buit d'aquestes característiques.
1: Sí, sí,
0: per exteriors, amb aquesta penetració, per interiors així, i per no tindre... I després, al cap d'anys, s'ha de fer de tant en quant un manteniment.
1: Uh-huh.
0: I sempre les vigues vistes.
1: Uh-huh. Doncs avui hem conegut més aquests corcs i aquests altres insectes que poden afectar les estructures, les vigues de fusta. Ignasi Rivadulla, fundador, responsable tècnic de CEP Plagues Urbanes. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Molt bé, gràcies, Núria.
2: Onda Cero Lleida.
3: Això que sents és una ciclista que circula pel centre de la ciutat en hora punta.

0: l'avança un Volvo XC40. Te n'has adonat? Ella tampoc.
1: Volvo XC40 amb detecció de ciclistes. El cotxe pels qui prefereixen anar amb bici. Descobreix-ne més coses a volvocars.es.
2: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
3: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
4: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
5: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
6: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. Dalmau Motor, del grup Nayox.
7: Onda Cero Lleida.
8: Doncs última vegada que escoltem aquesta sintonia, aquesta temporada, per donar la benvinguda al nostre xef de capçalera, Gabriel Jové, que ja apunta vacances, això. Gabriel, què tal?
9: Hola, Núria, bona tarda.
8: Bones, ja ho tenim a tocar, eh?
9: Ja ho teniu a tocar, teniu a tocar tots els afortunats i afortunades que marxareu aquests dies de vacances, o els que esteu, potser un oient que t'està escoltant.
8: Algú està de vacances, segur, i passant-s'ho bé o malament, o vés a saber.
9: Sí, perquè
8: les condicions, bueno, aquestes climàtiques no ajuden gaire. Tampoc.
9: No ajuda aquesta tercera onada de calor, així que ànims a tots els que estem al forn de les Terres de Lleida i també de molta
8: part. De qualsevol
9: part,
8: lloc.
9: De tota la part de la península i del sud d'Europa.
8: Vull bueno, dir que al final... i és que el litoral, parlàvem ara just d'aquestes bueno, nits que ens està costant.
9: Aquesta nit ha sigut...
8: Imagina't si li poses la variable humitat també del litoral.
9: No. Jo sempre us ho dic que... Sí, el clot de l'infern, no? Com es conegut Lleida, però mil vegades el clot de l'infern en temporada de calors i d'onades de calor que la... Bueno, ahir en parlàvem amb un amic de Barcelona que viu a Barcelona al centre i bueno...
8: I que també estan ben distrets,
9: diu,
8: no?
9: Diu que una passada, vull dir que ell és lleidatà i la veritat és que ho està passant molt malament aquest estiu i que està molt cansat de passar els estius, perquè al final no ens en recordem gaire d'un estiu a l'altre, no? Però portem ja uns quants estius així, no? I aleshores, doncs, bueno, pues fa una mica de... Bueno, el meu projecte és anar-me a viure fora d'aquesta zona on no sigui tan temible aquest aire, aquests canvis, aquestes onades de calor siguin tan bueno, o basti la casa d'aires acondicionats i de sistemes d'aïllament d'aquesta calor. Però bueno, com que esteu molt d'estiu, us he fet una mica de guia, una mica de guia així peninsular, perquè sempre... També és veritat que ara... Hi ha poca cosa podeu collir i podeu agafar, només xollos d'últimíssima hora, trobar o d'aquestes d'arriscar-vos i planificar les vacances, a més d'agafar un cotxe i anar voltant.
8: Anar fent ruta, no?
9: Anar fent ruta i trobar on dormiu i pues, un sac de dormir al cotxe i una petita tenda de campanya és una... No? Perquè si no trobem un hotel, pensió o una habitació o un apartament o no, un apart hotel, doncs pot ser dormir en un càmping, si efectivament, tot i que els càmpings també i sobretot a la zona que passe l'estimat eclipsi, no? El proper mes del 12,
8: d'aquí menys d'un mes.
9: El 12 d'agost, doncs estan totes aquestes zones, estan tot el que són les residències per dormir, tots els allotjaments possibles que hi hagi a la zona estan bastant petats, així que bueno, jo el que us proposo és, he agafat una mica les guies de referència gastronòmiques, la guia Repsol i la guia Michelin, i a través del territori us ho proposo, pues, que anem viatjant i que al final sempre us ho recomano i us ho dic molt en sèrio, és a part d'aquella

0: ciutat o d'aquell poble o d'aquella zona que anem a visitar i feu preguntes, feu de turistes de rendibilitat i pregunteu als locals on podríem anar a dinar, on podríem anar a sopar, on podríem anar a fer una cerveseta, on podríem fer un gelat. Jo penso que és la millor guia, la millor manera
1: clar,
0: de saber.
1: Al final et guies pels autòctons.
0: Com que sé que és una distracció al cotxe mentre és una parella condueix, o la tieta condueix, o el tiet, o el pare o la mare condueix, doncs sé que molts esteu amb el mòbil, jo no puc estar amb el mòbil dintre del cotxe, que jo em marejo, però bueno, els que esteu amb el mòbil, doncs mira, també és una manera d'anar planificant la ruta i anar mirant les guies. I jo sempre recomano que les guies aquestes que generen les persones, no? les xarxes socials que generen, doncs, Google Business, TripAdvisor, el Fork, que em sembla que es diu, bueno, aquestes no són guies al 100% fiables, no són guies que puguin fer. Home, si estàs al centre de la ciutat d'un lloc concret i veus un 4, 5, 6 restaurants amb unes bones ressenyes, mireu exactament si el que es veu a través de les fotografies i les ressenyes que s'estan veient semblen bastant fidedignes. Jo no m'aniria guiant per aquest... Busquem un restaurant de comida ràpida en, jo què sé, al mig de la ciutat, no? Bueno, al final un restaurant de comida ràpida, les fórmules seran més o menys les mateixes i bàsicament avui dia poca cosa trobareu d'una diferència amb l'altra, a part que hi ha les grans cadenes de fast food, però si voleu menjar barato, jo us dic que és molt més adequat seguir una guia Michelin, una guia Repsol o una guia McCarthy, sí, que t'aconsella i te diu, doncs, perquè, a veure, no us estic dient que aneu a menjar sols Repsols, que aneu a menjar, que això, si teniu butxaca i teniu el pressupost per fer-ho, endavant, no?
1: Sí, però aquestes bueno, guies... Moltes vegades, no només... quan estàs de vacances, el que busques també són... unes propostes potser més ajustades, no?
0: Sí, i vos també aquest dinamisme de... Bueno, a mi personalment penso que la majoria de persones que volten pel voltant sí que un dia socorres amb una pizza, no? Mm-hmm. Perquè és molt fàcil de... Estàs fins al... Has fet tot el matí de turisme amb el Museu Ic, no sé què sé quantos, i no tens ganes de buscar...
1: Ja, d'entaular-te. Buscar,
0: o d'entaular-te i tal. Vols anar a l'hotel a fer una migdiada i tal, doncs bueno, fas una pizza, fas una hamburguesa, fas unes quatre tapes, no hi ha problema. Però sempre penso que el millor és que aneu i pregunteu a les persones. Que no, la guia Michelin, la guia Repsol, la guia McCarthy te dona des de les estrelles, evidentment, els sols i fins als recomanats per la guia McCarthy, i després tenim els sols Repsol, tenim els Bob Vivendum de la guia Michelin, tenim els recomanats a la guia Michelin i els recomanats a la guia Repsol, que són una barbaritat de propostes consensuades per persones que en saben, és a dir, per crítics gastronòmics, periodistes, que han seguit el creixement d'aquests restaurants, i sí, a vegades algú li pot pensar que hi hagi molta publicitat en tot això i pugui haver interferències i pim-pam, però no, realment serveixen. I jo, que en soc usuari i que sempre viatjo així, per, sobretot per la península ibèrica, dono fe que trobo joies de
1: clar,
0: tot tipus, barets,
1: no
0: restaurantets, de menú, de tapes, de coses senzilles, de cuina tradicional, de cuina local, que, doncs, de veritat, val molt la pena veure'ls, visitar-los, i que per quatre xavos, per el mateix que et gastaries en una cadena de pizzas o en una cadena de fast food,
1: sí,
0: vale? Te lo acabes gastant en aquests jocs i menges la mar de bé i fas el que dius. Mires per la economia local, fas...
1: També. Sí, que ja no és només per la teva economia, pel teu propi pressupost, sinó que és que a sobre estàs contribuint també a donar vida...
0: Exacte, les propostes de gent que treballa, que s'ho pensa, que està allí, i després també vius una mica més el que és el lloc, no? Perquè trobaràs gent de la zona, gent que podràs, a millor... Bueno, no sé quanta gent viatgeu, normalment són famílies de 4, ara és difícil trobar famílies de 8 o 10 persones viatjant, que també, que també. L'altre dia em van dir que hi ha un senyor a la Vall d'Aran que ha llogat un autocar per portar tota la família amunt i avall.
1: Veus?
0: Vale? Però bueno, aquest és una... Això és una,
1: això és una excepció, no?
0: És una excepció i és una regla, evidentment, doncs, que a les famílies del segle XXI és complicat. Per tant, tant si viatgeu sols, que també és una opció, com parella, com en família, amb els vostres fills, amb l'àvia de suport o amb l'avi de suport, que també ho fan moltes famílies, doncs potser acabeu trobant, coneixent amb algun veí de la zona que us pot ensenyar alguna cosa que no coneixeu d'aquella ciutat, d'aquell poble, d'aquella zona, que no surt a les guies, i sempre és un punt apassionant. ¿Vale? Aleshores, així una mica a grosso modo, per lo que és la península Ibèrica, començaríem per Andalusia, anem pel sur, ¿vale? Esperíem per les illes també, no només deixarem la península. Andalusia, us podeu imaginar, no?, amb la vastitud del territori que estem parlant, propostes de cafès, bars, baretos, restaurantets, restaurants, de tot, mercats, n'hi ha fotimers. Fotimers és fotimers.
1: Si partim ja litoral, ja estem fotimers. La feina feta.
0: Vale? Evidentment, zona de litoral, com deies, Núria, tot el tema de peixos, peixets, les fregidories de peixos, ja sabeu que és una de les puntals de la gastronomia andalusa, la fritura, no?, que li diuen, la manera en què tenen de fregir aquests peixos i les verdures a la zona sur d'Andalusia, tant des del llevant mediterrani com des del llevant atlàntic, des de Huelva fins a Almeria. Totes aquestes zones trobareu xiringuitos, barets, restaurantets, placetes, mercats que
1: fan de tot.
0: Fan de tot i que un plat d'una fritura de pescado, no?, de pescadito, 10-12 euros, mengeu 3 o 4 persones, una bona canya, que sempre tenen bona cervesa, un bon refresc, i escolta, a tirar milles. Això n'hi ha molts a Andalusia. I el que és més l'interior d'Andalusia, que és on potser fa més calor, és on hi ha aquella calor intensa, que evidentment allí és on comença tot sempre, no?, la calor comença des del sud d'Andalusia, doncs a l'estiu sobretot, dominen molt el tema del toro, tot el tema de la res, la vaca i el tema del xai, ¿vale? I després també dominen molt el tema de la huerta. Tenen moltes huertes, perquè allí passen grans rius, els coneixem, ¿vale?, que donen grans dipòsits fluvials que fan que siguin molt, molt bons per la agricultura d'hort, i per tant, doncs, aubergínies, tot el que sigui d'estiu, tomates i, evidentment, gazpachos, salmorejos, totes les cremes fredes que fan ajo blancos, són fantàstic, experts, sí. I segurament trobareu moltíssims bars i restaurants que fan menús per 15-18 euros al mig d'Andalusia, que refresquen, evidentment estaran en llocs interiors, ben guardadets, amb aire condicionat, que si sou dels que decidit anar a Andalusia per agost, doncs, evidentment, doncs, al matí és per anar a un museu, i aprofitar la fresqueta al matí de primera hora per fer una tosta, ¿vale?, una tosta així amb manteca colorada, i després anar a dinar a un lloc d'aquestos i anar a dormir una estona i sortir al vespre. ¿Vale? Perquè això sabeu que a Andalusia, des del migdia fins a les 7-8 de la tarda, no hi ha vida més que turística. A Aragó, anem cap a Aragó, anem per ordre alfabètic. A l'Aragó, què hi ha? Moltíssima carn, ¿vale?, tant de vaca com d'ovella, com de cabra, d'acord? El Pirineu està farcit de restaurants super recomanats de les guies, tant amb estrella com sense estrella, tant la guia Repsol com la guia Michelin. La província de Huesca és un autèntic motor en la gastronomia del nostre país. Ha rebut reconeixements de part de totes les guies i hi ha gent en projectes molt petitonets fent coses molt xules. Jo us en apunto dues: l'Illa Espàstia a Osca, a la ciutat de Huesca, o el Canfranc Express a la ciutat de Canfranc, que a més penso que és meravellós visitar l'estació.
1: Sí.
0: Penso que és una de les estacions més boniques d'Europa i val molt la pena, no? I a part, doncs, mira, potser aprofito i me'n vaig cap al sud de França, no?, des d'allí.
1: Sí, a més, mira, penso que és ara a mitjans de juliol que fan una recreació històrica també de Canfranc i potser
0: pues mira,
1: encara agafem aquestes dades.
0: Podeu aprofitar per aquí. Astúries, vale? Anem cap al Cantàbric. Allí hi ha tallers de mantequilla i tallers per fer formatges.
1: Sí,
0: allí n'hi ha uns quants, vale? Una gastronomia que uneix tant el mar com la terra, ja sabeu que tot el marisc asturià és espectacular, i també hi ha moltíssimes, moltíssimes. Per mi, si teniu ocasió de visitar-lo, sisplau, i teniu uns diners reservats, aneu a Casa Marcial. És un restaurant tradicional de cuina asturiana, fet per tots la porta d'una família, és la quarta generació, si no recordo malament. És un restaurant que està biestrellat, té dues estrelles avui dia, si no recordo, o tercer, li van donar el tercer l'any passat, me sembla. Però val molt, molt, molt, molt, molt la pena. Producte asturià passat per la gastronomia del segle XXI, que flipareu. flipareu, i la veritat és que jo hi he estat dues vegades, i és un lloc, abans que tinguessin aquestes tres estrelles, i és un lloc on se veu la història, on se veu la família, on se veuen els valors de la tradició.
1: Ja, que també ho vius.
0: Però des d'un punt de vista molt ben explicat i molt ben arrelat al segle XXI, cosa que és interessant. Uh-huh. I després jo, un dels restaurants xulos que surt a totes les guies és el Coral de l'Indiano, a Riondas, ¿vale? És un restaurant que és alta cuina asturiana amb un

0: un preu bastant raonable, no, no pagareu centenars d'euros com faríeu a Casa Marcial, vale? Però ja us dic, a Astúries també és d'aquests llocs, que anem a un poblet, pregunteu on hi ha una casa de menjars i allí
1: tindreu referències.
0: Els menús flipareu, vull dir, mm-hmm. un menú podríem menjar tres persones perfectament, perquè fan uns potajes de cigrons, fan uns potajes d'alúvies, que porten allí la cassola sencera, vale? És espectacular. A les illes tenim les Balears i les Canàries. Illes Balears, doncs què hi trobarem? Peixos, arrossos, verdures, productes de temporada, sobretot del mar. A l'estiu, peix, peix i peix, i més peix. Si aneu a Eivissa, doncs estareu a l'esclavatge del turisme d'alta alcúrnia, que dic jo, on hi ha preus desorbitants per dinar, però si aneu a Mallorca, que també hi ha preus una mica desorbitants, és la ciutat, a Palma, però si aneu a l'illa de Tramuntana o als poblets del sud de la illa, trobareu coses interessants a molt bé de preu, i embotits, són uns experts en els embotits, evidentment la sobrassada, seria un dels, una de les fites gastronòmiques de les Illes Balears, però evidentment a totes les cases de pagès se fan embotits perquè treballen molt bé el porc. I de veritat val molt la pena anar-vos a una casa de menjars d'allí, d'alguna família que tinguin una casa de menjars, que això, la casa de menjars, també m'agrada molt aquest concepte, i els Balears encara existeixen. I si anem a l'altre arxipèlag espanyol, que aquest sí que està molt lluny,
1: sí.
0: Vale, que sempre és mentida, que sempre,
1: Canàries.
0: Sempre que estigui al costat d'Espanya, però ja sabeu que està una mica a prendre pel sac, o on Sant Pere va perdre l'Espardenya. A les Canàries també, moltíssima fusió de coses. Hi ha una mica de producte tropical, no? Perquè hi ha les pinyes, hi ha els plàtans, hi ha una mica de xup-xup tropical, perquè evidentment estan ja a l'àrea del tròpic, vale? Pràcticament, i per tant doncs, aquest clima anual gairebé bueno, atlàntic completament i que sigui quasi tropical, fa que hi hagi moltíssima pluja, moltíssima humitat i moltíssims aires que fan que hi hagi una varietat de productes espectaculars. No podeu anar a les illes sense anar a una bodega, a les Canàries. Molt bon vi, molts vins que són bastant desconeguts pel gran públic nostre.
1: Mira, t'anava a dir, no? Que s'ha dit que els vins fossin una particularitat.
0: A les Canàries val molt la pena visitar diverses, bueno, totes les illes tenen les seues, inclús raïms autòctons, que estan recuperant-se i fan coses autènticament meravelles. Després, evidentment, tot el tema volcànic i després hi ha aquesta cultura del gaucho, no? De la tradició antiga canària, que fa que hi hagi propostes molt exòtiques per la gent de la península, que són molt interessants. Per mi, el que jo intentaria anar, que no conec, perquè no hi he pogut estar mai, és MB, que està a la costa d'Adeje, a Tenerife, ¿vale? És un dels grans referents en cuina canària, surt a moltes entrevistes i és un projecte que m'interessa bastant, però estic convençut que a part d'estar a les zones de turisme, si sortiu d'allà, també trobareu coses interessants. Cantàbria, el mateix que Astúries, vull dir, és sinònim. Peculiaritat, l'anxova, vale? És allí on se fa l'anxova del Cantàbric, les grans anxoveres estan allí, val molt la pena treballar tota aquella zona de Laredo i els veïns de Santonya, tots els veïns, pobles dels veïns, i allí val la pena doncs, comprar una llauna d'anxoves amb salaó per portar-la a casa, tenir-la guardada durant tot l'any i anar traient anxoves, que ja sabeu que una vegada obertes se conserven perfectament 6 mesos o un any a la nevera, i anar traient anxoves i de salar amb un preu de menjar anxova de veritat bona,
1: ja, raonable.
0: Amb la feina, no? Evidentment, de salar-les i netejar-les. Però bueno, Astúries, Cantàbria, veïnes i molt semblant. El Serval, a Santander, és un dels restaurants que jo, si pogués anar, hi aniria. Vale? Castella-La Manxa i Castella i León, molt semblants, l'únic que Castella i León més fred, perquè hi ha una mica més fred, i Castella-La Manxa una mica més de calor, però al final és una cultura bastant semblant, perquè és la meseta, i inclús podríem parlar de Madrid, però Madrid s'ha fet més internacional, no? I està oberta a les grans experiències gastronòmiques, però Castella i León i Castella-La Manxa, embotit, tocino, carn de caça, molta carn de caça, sí. Vale? Moltíssima conserva i sobretot allò, poc peix, molt poc peix, pràcticament,
1: molt de
0: carn, zero peix,
1: si
0: però evidentment, doncs, si anem a Castella i Lleó, doncs, a la zona de Segòvia, els cochinillos, a la zona d'Àvila i veïnatges, tots els lechales, sí. Vale? Tant de garrí com de corder.
1: Rabo de toro, també.
0: El rabo de toro, la cuina aquesta del xup-xup, interessantíssima. Us he apuntat tres llocs, Castelló, a Burgos, es diu Cobo Evolución, vale? És un senyor que és interessant el que fa a la ciutat de Burgos, i per mi un dels restaurants més interessants, que és un palat

0: sempre i que és el meu destí, que algun dia aniré, però és una persona que tinc moltes ganes de conèixer, és l'Era, ¿vale? L'Era a Castroverde de Campos, és Castellà i Lleó, ¿vale? És un senyor que fa només cuina de casa, i jo conec persones d'aquí de Lleida, amics i amigues que hi han estat, i aquelles sensacions que transmet aquest senyor amb les seves entrevistes i amb els seus articles que he anat llegint al llarg dels anys, se comprometen. A més, té un hotel rural, la mateixa casa, val la pena, doncs, si passeu per allà,
1: l'experiència global.
0: Exactament. I a Castellà i Lleó, doncs, per mi, a Almansa, un que ha sigut molt reconegut, se'n parla molt els últims anys, és Maralba, ¿vale? D'Almansa. A Catalunya, no cal dir-ho, hi ha 25.000 opcions, 1.000 milions de coses, això ja ho coneixem. A la Comunitat Valenciana, de una mica de tot, és com Catalunya, ¿vale? Peix, arrossos, verdures, una mica de tot, tenim un xam-xam de cuina mediterrània, sí, al 100%, i hi ha propostes interessantíssimes. Totes les propostes que fa en Rafa Camarena, ¿vale? És un cuiner de València, que té diverses opcions tant d'alta gastronomia de 3 estrelles, de 2 estrelles en aquest cas, com diferents bars i bistros que té a la ciutat de València, valen moltíssim la pena, i si aneu a la ciutat de València us recomano. Després, tota la zona interior de València, tant de Castelló, València com d'Alacant, té moltíssimes cases de menjars. És on se fa, encara hi ha cuina tradicional valenciana, en el que hi ha aquesta barreja de carn de casa amb carn de ramaderia i arrossos i verdures. Bona Està molt, bon, molt ben treballat i val molt la pena entrar per aquests interiors. I finalment, Extremadura, seríem semblant a Castella de la Manxa, veïnes, sí? Galícia, aquí afegiríem el gran pop i el gran marisc, ¿vale? Les grans escopinyes, les navalles, totes aquestes coses, tota la costa de Galícia, però després l'interior de Galícia amb la carn i els formatges també és molt semblant al que seria Astúries. Jo, per mi, Culler de Pau és el restaurant top de la comunitat gallega, ¿vale? Culler de Pau. A Madrid, ja us he dit, 1.000 opcions. No us sí, en destacaria,
1: és molt
0: perquè és molt
1: cosmopolita,
0: seria com una Barcelona, sí, però evidentment amb 5 milions d'habitants, perquè hi ha totes les, no només a la ciutat de Madrid, sinó a l'àrea metropolitana de Madrid, hi ha moltes propostes. A la regió de Múrcia, veuen una mescla del sud d'Andalusia, d'Almeria, no? Seria una part de cuina andalusia una mica, i de cuina valenciana, no? Té aquesta fusió, a més, com que està una mica introductiva, toque a Castella-La Manxa,
1: clar,
0: també té aquest punt de la sequedat de la meseta, no?
1: Llavors sí, fusió total,
0: té una fusió total amb grans horts també a Múrcia, ¿vale? Tota la zona de Múrcia té una gran indústria hortifrutícola i per tant doncs, recomanada 100%. I després tens que de la part d'interior, País Basc, Navarra, Rioja, les tres venen una mica de tot, la Rioja també és una bastant únic perquè hi ha tots els grans vinyedos, totes les grans vinyes que tenen moltíssimes restaurants al voltant de les vinyes, que val molt la pena tot el tema del corder, allí el corder el tracten meravellosament, és boníssim el corder de la zona de Rioja, i País Basc i Navarra, que us he de dir, formatges, peixos, marisc, carn, una mica de tot, amb la sabidoria i amb la gran tradició mil·lenària dels grans assadores bascos, que ja sabeu que són potser, no?, una de les rutes astronòmiques més importants del món en aquest sentit.
1: Déu-n'hi-do, quin viatge.
0: Teniu feina.
1: Un viatge gastronòmic, doncs sí, tenim feina. Si no és per fer aquest estiu, doncs ens anem apuntant i l'anem fent poquet
0: bueno,
1: a poquet.
0: Espanya dona per a fer uns quants viatges.
1: Ui,
0: durant molts anys.
1: I tant que sí, per això.
0: A vegades que entenem a agafar avions i anar a l'altra punta del món.
1: Ja, i potser tampoc cal tant.
0: No val.
1: Bueno. Doncs ens apuntem a aquestes propostes, a aquest viatge gastronòmic que hem fet avui.
0: Bon estiu.
1: A setembre hi tornem. Bon estiu, que vagi molt bé.
0: Adeu.
1: Adeu.
2: Onda Cero Lleida. La ciutat a Onda Cero Lleida amb Núria Mora.
3: Tardes 2 de la tarde, la 1 en Canarias, un mes y 5 días después.
4: Muy bien. Gracias a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares, las defensas y una fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
3: Un mes y 5 días después hay sentencia y es una sentencia condenatoria. Condenado David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, por haberse dejado enchufar. Condena también para Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, en su caso por 2 delitos de prevaricación administrativa, por crear una plaza a medida y asignarla a dedo. Condenados ambos por las irregularidades en la contratación del hermano del presidente.

0: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. La precampanya de les eleccions municipals comença a escalfar-se. Junts per Catalunya ha anunciat formalment que surt del govern municipal de Girona i deixa en minoria a la CUP i a Esquerra. La portaveu dels juntaires, Mònica Geis, n'explica els motius.
2: Doncs aquí arriba un punt que dius, bueno, doncs ja no podem condicionar més perquè ja no veiem més resultats. I sobretot quan tu has anat denunciant o explicant que s'han de prendre mesures i no veus que els terminis, no, de, doncs això serà possible tal, i arriba aquells terminis i allò no és possible tal, home, quan vas acumulant aquests terminis, doncs, bueno, doncs fins a, una mica fins a aquí, diguem-ne.
1: Més enllà de les dinàmiques internes, a ningú se li escapa que la decisió també està relacionada amb el compte enrere cap a aquests comicis municipals. Junts necessita marcar...

perfil propi i més encara després de l'enquesta del CEO de la setmana passada. El sondeig dibuixa un escenari terrorífic per a la formació de Carles Puigdemont, que perdria la tercera posició en favor d'Aliança Catalana.

0: I un dia més seguim pendents de l'incendi d'Aiguamúrcia a Tarragona, on els bombers de la Generalitat segueixen treballant per controlar-lo. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Ara mateix aquest és l'únic foc forestal actiu en aquests moments. Tot i això, hi ha 58 municipis de 13 comarques en perill extrem d'incendi per les altes temperatures.
0: Una calor que també està impactant en la nostra salut.
1: Segons dades del govern, Catalunya ha registrat prop de 4.500 episodis relacionats amb les altes temperatures des de l'1 de maig. La meitat són cops de calor i més d'una tercera part són deshidratacions.
0: I en l'àmbit laboral són molts també els treballadors i treballadores que exerceixen la seva feina a l'aire lliure. Per això els sindicats reclamen mesures concretes com la reducció de la jornada en els sectors de l'agricultura o de la construcció.
1: Sí, les constructores defensen que la majoria d'empreses apliquen mesures de prevenció, però reconeixen que són elles les que han d'avaluar les situacions perquè no hi ha uns criteris definits sobre com han d'actuar.
0: Més de 100 joves de 45 empreses i institucions participen en el Fòrum del Talent organitzat per la Fundació Princesa de Girona.
1: Una oportunitat única per compartir coneixements i projectes, tal com explica el director general de la Fundació, Salvador Tasqué.
2: Es una oportunidad para ellos también muy bonita de conectarse entre ellos, compartir iniciativas en el ámbito de la inteligencia artificial, el bienestar, y para ellos es una gran experiencia representar a su empresa desde el ángulo del talento joven esta mañana aquí.
1: Aquesta tarda la família reial presidirà la gala dels Premis Princesa de Girona en un acte que se celebrarà al Liceu de Barcelona.
0: I també us parlarem en aquest informatiu de l'operatiu policial que s'ha desenvolupat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs.
1: Els Mossos han detingut 3 persones i han intervingut 6 armes de foc en un dispositiu vinculat al tiroteig sense ferits que es va produir al barri el passat 12 de maig.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi.
0: La selecció espanyola busca fer història aquesta nit i disputar la segona final d'un Mundial.
3: Sí, en un duel entre dues de les millors seleccions del planeta, Espanya-França, a l'estadi de Dallas a partir de les 9 de la nit. Si pels de Luis de la Fuente aquesta és tot just la segona semifinal d'un Mundial per a França, aquesta és la 8ª vegada que trepitja aquesta instància del torneig. El control i la calma d'Espanya contra la verticalitat i el vertigen dels francesos. En joc, la final de la Copa del Món d'aquest diumenge contra el vencedor de la segona semifinal que disputaran demà dimecres Anglaterra i l'Argentina.
0: Acabem de repassar la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen lleugerament a l'interior i baixen lleugerament localment als litorals i prelitorals. Màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Girona i de Barcelona, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida. Demà dimecres continuarem amb temps estable i les temperatures diurnes pujaran més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET tornarà a activar avisos per calor, aquesta vegada a tota la comunitat, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 5 minuts de 2:45 de la tarda al control tècnic Fran Villar. És la notícia política del dia. Junts trenca el govern tripartit de Girona quan falta un any per a les municipals. La formació al·lega desavinences en la forma de governar de l'alcalde Lluc Salellas de la CUP, especialment amb la gestió del dia a dia. Els juntaires li recriminen que arraconi prioritats com la neteja, l'asfaltatge de carrers o l'ampliació de recursos humans. Marcos Díaz, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi. Totes elles carpetes que el partit ha posat sobre la taula des del primer dia del mandat, però que continuen encallades. Això és el que ha assegurat la fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, que ha reivindicat una altra forma de governar per fer que la ciutat funcioni. La líder municipal també ha lamentat que l'alcalde rebutgés a principis del 2025 donar

0: Més competències a Junts per Catalunya. Gemma Geis s'ha reconegut que això hauria salvat el govern tripartit amb Guanyem i Esquerra. Ara, però, cansada de veure com les seves propostes queden en un segon pla, ha decidit trencar.
1: Una mica naturalitat i d'entendre doncs, que nosaltres legítimament vam fer aquest govern, hem estat 3 anys, hem aprovat 3 pressupostos i creiem ara que ja és un moment que nosaltres, almenys jo personalment també, ja veig que no podia influir més i per tant jo el que vull és transformar i el que vull és ajudar que la ciutat de Girona tingui més, que es mereixi més i ajudar els gironins a aquesta percepció de ciutat.
0: Junts passa a l'oposició i deixa l'equip municipal en minoria amb 11 regidors, però assegura que faran una oposició responsable.
2: I la ruptura d'aquest govern municipal de Girona, Marcos, s'ha colat en la reunió setmanal del govern.
0: Sí, la portaveu de l'executiu, la gironina Sílvia Paneque, ha admès que preferirien que l'Ajuntament tingués un govern en majoria, però si això no és possible, demana responsabilitat a la resta de formacions per garantir l'estabilitat.
3: És bo que a Catalunya hi hagi estabilitat, és bo que a Catalunya hi hagi fiabilitat, és bo que en governs en minoria hi hagi vies de diàleg perquè els acords i el diàleg és l'únic que permet avançar i per tant en aquest sentit, com que ho practico i ho practiquem des del govern, crec que aquesta reflexió val pel govern, val per Catalunya i val per tant també per Girona. És bo que oferim...
0: Preguntada si tornarà a repetir com a alcaldable del PSC, Sílvia Paneque ha dit que ara mateix les seves prioritats són l'habitatge, les infraestructures i el canvi climàtic.
2: I a tot això hem d'explicar que aquesta decisió a l'Ajuntament de Girona per part de Junts es dona en un context determinat, com a mínim políticament també interessant, perquè la setmana passada l'enquesta del CEO explicava i dibuixava un escenari, com dèiem, complicat per a Junts, que podria perdre la tercera posició per Aliança Catalana, que finalment li donava aquest sorpasso. I en aquest context hem d'explicar també que avui hem sabut que el portaveu de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, Enric Daza, serà l'alcaldable precisament d'Aliança Catalana en les eleccions municipals de l'any vinent. També en crònica política, falten 6 hores perquè comenci a rodar la pilota a l'estadi de Dallas entre Espanya i França, però el partit de semifinals del Mundial ha tingut, ja ho saben, una prèvia diplomàtica arran, Marcos, de les paraules de Mariano Rajoy sobre la nacionalitat dels jugadors francesos.
0: I amb aquest taló de fons, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb la cònsul general de França a Barcelona, Sara Gach-Ducroc, ha evitat entrar en la polèmica. Això sí, ha demanat que avui perdi el racisme.
4: Estamos muy a favor de los valores europeos y que, como dicen, que gane el mejor y que pierda el racismo y todo tipo de palabras que no son oportunas en este marco.
0: Més enllà d'aquesta polèmica, preguntada sobre el recurs d'inconstitucionalitat que ha presentat el Partit Popular contra el Tractat de l'Amistat signat per Espanya i França, ha afirmat que estan convençuts que podrà continuar endavant sense cap tipus de problema.
2: Canviem de qüestió, deixem la política, hem de parlar dels incendis forestals. Ara mateix tenim una certa treva aquí a Catalunya perquè només hi ha actiu aquest incendi, aquest foc d'aigua a Múrcia, a Tarragona, que els bombers treballen per intentar controlar-lo després d'aconseguir la seva estabilització ahir mateix. Tot i això, el risc d'incendi continua sent molt elevat. De fet, el nivell 4 per perill extrem de foc forestal està actiu a 58 municipis de 13 comarques i, a més, es manté la restricció d'accés a 8 espais naturals de Catalunya. I a tot això, a més, Catalunya ha registrat prop de 4.500 episodis relacionats amb les altes temperatures entre l'1 de maig i aquesta setmana. La meitat són cops de calor, que és la causa directa també de 2 morts. I en aquest sentit, segons les dades de l'Institut de Salut Carles III, les defuncions atribuïbles a les altes temperatures són 211 en els primers 12 dies de juliol. És, Ricard, la segona xifra més alta de l'última dècada.
5: Els efectes adversos de calor s'han notat especialment la setmana passada. Segons el Departament de Salut, entre el 6 i el 12 de juliol, l'atenció primària va atendre 56 casos per cada 100.000 habitants. El motiu principal de les consultes són els cops de calor, seguit de la deshidratació. El grup d'edat que més ha visitat els CAP per aquestes raons és el de 15 a 44 anys, per davant, atenció, dels majors de 80 anys. D'altra banda, com dèiem, segons el sistema de monitoratge de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada. Els dies més crítics han estat el passat cap de setmana, quan s'han comptabilitzat 58 defuncions en dos dies.
2: I un altre estudi, encarregat en aquest cas per l'AMB, l'Institut Metròpoli, ha xifrat en més de 10.200

0: Les morts atribuïbles a la calor a l'àrea metropolitana de Barcelona entre els anys 2002 i 2022. El més crític va ser aquest darrer, amb 1.060 morts.
1: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: I en aquest context d'altes temperatures, avui volem fixar la mirada en el sector de la construcció. La majoria de treballadors exerceixen la seva feina a l'aire lliure. Segons les xifres de la Inspecció de Treball de Catalunya, aquest sector ha rebut el 60% dels 11.000 avisos que el mes de juny van rebre les empreses per prevenir els cops de calor. La normativa actual remarca la necessitat d'aplicar protocols davant una situació de risc per altes temperatures, però no estableix unes instruccions precises sobre què cal fer. És un reportatge de Diego Ferrer.
2: A més d'enviar 11.000 avisos, l'organisme de la Generalitat ha desenvolupat una campanya de prevenció dividida en dues fases. Així ho ha explicat a Onda Cero la directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas.
3: La campanya de la Inspecció de Treball per fer front al risc derivat d'altes temperatures s'articula en dues fases. Una inicial, que ja s'ha fet, que és anar a comprovar que empreses que tenen un factor de risc més elevat disposen d'un protocol davant de la situació de risc d'altes temperatures, i una segona fase que s'articula bàsicament a través de totes aquelles denúncies que arriben a Inspecció de Treball on s'alerta de que s'està produint una situació de risc per la seguretat i salut dels treballadors. També Inspecció de Treball hem incorporat nous equips que ens permeten detectar si efectivament estem davant d'una situació d'estrès tèrmic.
2: Freixas ha reconegut, però, que la normativa és molt genèrica i que són les avaluacions i els protocols preventius de cada empresa els que defineixen les mesures que s'aplicaran en cas d'alerta meteorològica.
3: La normativa no preveu una temperatura exacta o una mesura exacta. La normativa ens diu que en el cas de que el Servei Meteorològic de Catalunya emeti un avís de fenomen meteorològic advers, doncs s'han d'adoptar totes aquelles mesures preventives que siguin les adequades, inclús la reducció o modificació de la jornada de treball prevista. Per tant, a partir d'aquí, són les avaluacions i les planificacions preventives de les empreses les que han de preveure quines mesures s'han d'adoptar en cada cas davant d'una alerta de nivell taronja o vermell emesa pels serveis meteorològics.
2: Per tant, no hi ha una normativa que especifiqui, per exemple, que no es pot treballar a partir de les 12 del migdia o si s'assoleixen els 35 graus. I això és el que denuncien els sindicats. La secretària general de Comissions Obreres de l'Habitat de Catalunya, Isabel Gutiérrez, reclama la regulació d'un conveni col·lectiu per poder assegurar-ne el compliment.
4: A mi em diuen, sí, jo estic prenent les mesures, però què són? Aigua, para un momentet si tens calor, estem amb els bàsics. No hi ha unes mesures. Llavors nosaltres diem, ostres, regulem un conveni col·lectiu i a partir d'aquí nosaltres tindrem totes les eines per poder treballar i per poder incidir amb el compliment.
2: A més, des de Comissions Obreres demanen que la normativa sigui menys permissiva i més precisa per garantir la protecció dels drets laborals.
4: Per mi és molt laxa. És una normativa que és veritat que et diu, quan hi ha calor, doncs, haig d'evitar l'exposició al sol, haig de prendre EPIs, haig de tenir una roba adequada, estar a l'ombra, aigua fresca, però no hi ha res que digui de tal hora no puc treballar.
2: Malgrat això, el president del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques, Josep Antoni Martínez Zaplana, assegura que la majoria de les empreses apliquen mesures de prevenció de riscos i reconeix que són ells mateixos els que han d'avaluar les situacions.
5: Generalment les empreses adapten l'horari de treball, s'inicia a la jornada bastant abans, que a les 6 del dematí o a quarts de 7 del dematí, doncs tu ja pots començar a treballar perquè tenim llum solar. Si estàs en ciutat, això no és permès. Fins a les 8 del matí no pots començar a treballar. Per tant, aquí tenim més dificultats. En els exteriors és on hem d'avaluar. Si cal, doncs, iniciar el treball abans, aturar-lo en el moment puntual de radiació solar i recuperar després o fins i tot aturar la jornada de treball.
2: L'any passat a Catalunya es van detectar més de 120 infraccions relatives als riscos derivats. L'any passat a Catalunya es van detectar més de 120 infraccions relatives als riscos derivats d'exposició a temperatures extremes que van suposar un import total per sobre de 700.000 euros en sancions.
1: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Encara en plan econòmica, mentrestant, la compravenda d'habitatges comença a donar senyals de desacceleració a Catalunya. Al maig es van tancar 8.900 operacions, un 5,6% menys que fa un any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La caiguda s'explica sobretot pel retrocés de més del 7% en la venda de pisos de segona mà, mentre que l'obra nova es manté pràcticament estancada.
6: Sí, les xifres indiquen un refredament del mercat després dels forts increments dels últims anys, tot i que l'activitat

0: continuar a nivells elevats. De fet, les compravendes van augmentar lleugerament respecte a l'abril, un 1,3%, fet que allunya de moment qualsevol escenari de frenada immediata. Les dades assenyalen que la demanda es manté viva, especialment en l'obra nova, però la gent continua trobant-se amb el mateix problema de sempre, la falta d'habitatge disponible, un fet que segueix impulsant a l'alça els preus d'un mercat que per ara, recordem, no està regulat.
1: I els viticultors del Cava han decidit passar l'ofensiva i pressionar públic les grans empreses elaboradores de cava perquè ajudin a absorbir l'excedent de raïm que es preveu per aquesta barema. Reclamen especialment a companyies com Freixenet que recuperi progressivament part dels 40 milions d'ampolles que van deixar de produir durant els anys de sequera. Una mesura que, segura en Ricard, ajudaria a donar estabilitat al sector.
0: Sí, quan hi va haver sequera i faltava raïm, els viticultors van entendre que les grans elaboradores havien de prendre decisions excepcionals per no perdre mercat. Ara que el problema és l'excedent, esperen certa comprensió. Valdiri Ros és vicepresident de Foment del Treball i president de l'Institut Agrari Català de Sant Isidre.
2: Jo, si fos empresari, que a mi em consenteix en el moment de crisi deixar treure 40 milions d'ampolles perquè jo no perdi mercat, home, com a compensació d'aquesta situació en uns moments de dificultats pel viticultor, si no els 40 milions, com a mínim retornar 20 milions d'ampolles de cava seria l'ideal. Evidentment és una empresa privada, pot fer el que li sembli, però jo, nosaltres com a institució també ens toca dir-ho.
0: Per evitar que aquestes situacions es repeteixin, també proposen crear una taula de negociació específica del cava que permeti asseure la mateixa taula a elaboradors i viticultors i pactar estratègies comunes. A l'administració li reclamen ajuda urgent per donar sortida als excedents. Defensen que és millor destinar diners públics a trobar nous mercats i augmentar les exportacions que no pas evitar el vi a destil·lació de crisi per convertir-lo en alcohol industrial. A més, els viticultors rebutgen l'arrencada de vinyes i també adverteixen que el futur del Penedès està en joc. Recorden que la denominació Origen Cava és el principal motor econòmic de la comarca i avisen que, si no es garanteix la viabilitat del sector, les conseqüències es poden fer notar a tot el territori.
1: I la plantilla de l'empresa de videojocs Ubisoft Barcelona ha estat cridada a secundar 3 dies de vaga de 24 hores a partir d'avui en senyal de protesta per l'expedient de regulació que suposaria l'acomiadament de 51 treballadors, gairebé un terç de la plantilla. Odal Sanz, bona tarda.
3: Bona tarda. Els sindicats denuncien que les compensacions ofertes per l'empresa són insuficients i que el nombre de persones afectades és excessiu, tenint en compte l'èxit de l'última creació de la saga Assassin's Creed. El videojoc va superar els 2 milions de vendes. Aquesta és l'última setmana de les negociacions i, segons detallen fonts sindicals a Onda Cero Catalunya, Ubisoft ha ofert als treballadors 27 dies per any i una primera proposta de desafectació, una proposta que el comitè d'empresa portarà a la seva assemblea.
1: Ho dèiem en titulars, tot preparat perquè aquesta tarda el Gran Teatre del Liceu de Barcelona acolli la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026. La gala reconeixerà 6 joves referents en àmbits com l'emprenedoria, la recerca científica, l'acció social i les arts. Com a prèvia de l'acte, aquest matí s'ha celebrat la tercera edició del Fòrum de Talent Jove de la Fundació Princesa de Girona, que ha reunit més de 100 joves professionals de prop de 45 empreses i institucions. I allà ha estat la Montse Valls. Montse, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Es tracta d'una trobada que té com a objectiu connectar talent emergent, compartir experiències i donar visibilitat a projectes innovadors vinculats a la intel·ligència artificial, la sostenibilitat, el desenvolupament professional i el propòsit social. A Onda Cero hem parlat amb la Carla Feligreras i la Sana Era Crac del grup Planeta, les joves responsables del programa de benestar de la companyia, i ens han detallat el seu projecte.
5: Y es básicamente un conjunto de iniciativas lideradas por jóvenes para promover pues cultura
6: y el desarrollo y el bienestar de todo el departamento, ya no solamente dentro como de la compañía, sino que a poder aprender y desarrollar y llevarlo incluso en su vida personal también.
4: Des de la Fundació Princesa de Girona destacant que aquesta jornada ofereix als joves una oportunitat única per crear xarxa, intercanviar coneixements i impulsar noves idees de futur.

0: idees de futur. Els joves aquesta tarda assistiran a la cerimònia dels Premis Princesa de Girona 2026 al Liceu, una gala que estarà presidida pels Reis i que comptarà amb la presència de la princesa Leonor i la infanta Sofia.
1: 3 detinguts en l'operatiu que els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
2: La policia també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu en un dispositiu vinculat al tiroteig sense ferits que es va produir al barri el passat 12 de maig. Entre els detinguts hi ha 2 homes i una dona. A més, la policia ha fet diversos registres i entrades també a Barcelona, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva, a Girona. La investigació continua oberta per determinar la suposada responsabilitat dels detinguts en els fets.
1: Els veïns afectats per l'esvoranc de l'L9 al barri de Sant Gervasi i Bonanova encara no poden tornar a casa. En total hi ha uns 300 veïns afectats i n'hi ha 67 que s'allotgen en hotels del barri. Ara el govern obre la porta a indemnitzar-los. Ferran Cuixart, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, el govern no descarta aplicar indemnitzacions per als veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del metro de Barcelona. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que faran el que calgui, diu. És evident que els veïns assegura no tenen cap responsabilitat. D'aquesta manera, Paneque detalla també els motius de l'incident. Apunta la no detecció de la cavitat com a principal hipòtesi.
4: És que alguna d'aquestes cavitats doncs, no s'hagués pogut detectar o no s'hagués detectat i per tant no s'hagués procedit aquesta injecció i aquesta cavitat que veiem ara en superfície d'origen hagués estat situada en la part superior del túnel ja construït i consolidat.
3: Una situació que manté els veïns dels 8 blocs afectats lluny de casa com a mínim fins divendres. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona manté també activat els serveis d'emergència per garantir l'atenció permanent.
1: I la Seu d'Urgell acull aquesta setmana el programa Vacances en Pau, la iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara, en col·laboració amb el Bisbat d'Urgell i el Ministeri de Defensa, acollirà mig centenar de nens i joves ucraïnesos d'entre 6 i 16 anys. Pere Parés, bona tarda.
5: Bona tarda. Es tracta de joves que han perdut recentment algun familiar o ésser estimat a causa de la guerra, en la seva majoria fills de policies nacionals ucraïnesos. La vocal directora de la Fundació, Sor Lucía Caram, explicava fa unes hores en entrevista per la ciutat d'Onda Cero que els nens arrosseguen una forta càrrega emocional i estrès posttraumàtic.
6: Que la primera nit el que ens van demanar, diu, aquí no caen missiles. Si aquí tots els nens van tots els dies a la piscina i aquí es pot anar al mar i no hi ha mines en el mar, bueno, pues en el nostre país, em diu un dels nens, no tindrem mines quan marxin els russos. Donar-les un espai per respirar i que vegin que hi ha una altra manera de viure, no? I jugar, i divertir-se, i tirar-se aigua, ser nens, no?
5: Per això els infants visitaran llocs com la Seu d'Urgell, el Parc Olímpic del Segre o la Catedral de Santa Maria i participaran d'activitats lúdiques i esportives.
7: Una sèrie exclusiva de A3Player.
8: Hola, què tal? Soy la inspectora Castro.
9: La conozco. És inspectora jefe del grup d'homicidis.
8: I tu eres?
9: Àgata Díaz, oficial d'arxivo.
7: Mireia Oriol és Àgata.
10: Àgata és autista.
11: Àgata és brillante.
7: Eva Martín és Lola.
12: És desordenada, és caòtica.
7: Dos mentes diferents.
13: ¿Se puede saber qué haces tú en el archivo?
14: Tendrías que estar en mi equipo.
7: El tándem perfecto.
13: ¿Cómo lo haces?
12: ¿El qué?
13: Ver lo que nadie ve.
7: Àgata i Lola, ja disponibles solo en A3Player i cada domingo un nuevo capítulo.
15: Notícies migdia. L'actualitat política, les claus de l'economia i els temes més propers en 30 minuts.
1: Doncs ja ho saben, la notícia esportiva passa per als Estats Units, per aquest Mundial, aquest partit que podria ser també la final avançada d'Espanya i França, ciutats de Dallas, amb l'objectiu de disputar la final del Mundial, Víctor.
16: Sí, són dues seleccions que es coneixen al detall i que s'han enfrontat

0: La selecció espanyola en va sortir vencedora, però en l'últim duel entre les dues seleccions europees en una Copa del Món, els vuitens de final d'Alemanya 2006, Zinedine Zidane va enviar Espanya cap a casa. En qualsevol cas, de poc serveixen els precedents d'aquestes alçades del torneig. Serà la segona semifinal de la història de la selecció espanyola farcida de jugadors culers. Fins a 8, l'estrella de l'equip, Lamine Yamal, que està anant de menys a més en aquest torneig, està preparat per aquesta nit i sense temor pel rival.
1: Un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial y yo creo que será un partido de los dos equipos tendrán momentos, estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente. Me preguntaron a mí si me daba miedo Francia y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido.
0: I si per a Espanya és la segona semifinal, França està habituada i disputarà per vuitena vegada el partit previ a la final del Mundial. Tot i el potencial de Lamine Yamal, el migcampista francès Warren Zaïre-Emery no vol centrar-se només en un futbolista.
2: Lamine, je pense que...
3: Lamine es un jugador de calidad extraordinaria, pero vamos a centrarnos en nosotros, en Francia, en nuestros jugadores, nuestra calidad. Tenemos cuatro atacantes increíbles, ya sean por la banda o por el centro. Vamos a hacer lo máximo posible para detenerle y detener a España, porque son 11 jugadores y los suplentes. No son solo un jugador, no juega un jugador solo.
0: Fins ara, els francesos han realitzat un torneig formidable. 6 victòries en 6 partits i 16 gols anotats. I amb jugadors com Mbappé, que és el màxim golejador del torneig, com Olise, Dembélé o Doué, en un gran estat de forma. En parla el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
4: Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia. Y es verdad que si tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional. Pero nosotros también. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro y, por supuesto, intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Vamos a estar muy pendientes de estos jugadores, siendo protagonistas del encuentro con nuestro estilo, intentando imponer nuestro estilo.
0: D'altra banda, la selecció espanyola ha realitzat una Copa del Món més irregular, tot i que també ha guanyat els 3 partits de les eliminatòries, encara que amb menys exuberància que els francesos. En parla el seleccionador i ja campió del món Didier Deschamps.
5: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. Sabe atacar también y defender muy bien. Puede ser un partido espectacular, con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo.
0: Aquest França-Espanya, un partit que es disputa des de fa més d'un segle a nivell de seleccions, es jugarà a les 9 de la nit a Dallas, des de 8:15 amb la prèvia al Radio Estadio amb l'Edu García i companyia. I un últim apunt, més enllà del Mundial, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dirigit la primera sessió d'entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper demà dimecres i també divendres els futbolistes tindran doble sessió d'entrenament.
6: Obrim la plana poliesportiva en bàsquet. Barça i Girona continuen perfilant la plantilla del curs vinent.
0: Encara que es preveu un estiu llarg, sobretot al Palau Blaugrana. Avui, Joel Parra, renovat recentment fins l'any 2030 i sent un dels puntals de l'equip, ha recalcat l'ambició del club pel curs vinent després de dues temporades sense títol. Són declaracions al Barça.
7: Han sigut uns anys complicats, no?, a nivell de títols, del dia a dia, de lesions, bueno, moltes coses, i en aquest sentit, doncs, bueno, tornar a fer un projecte nou. S'està treballant molt bé des d'aquí, des del club, perquè es pugui fer de la millor manera possible, i sobretot a l'aficionat, doncs, dir-li que els jugadors que estem, els que siguem, doncs, donarem el 100% per defensar aquest escut com es mereix.
0: Serà la quarta temporada de Joel Parra vestint de culer. I un últim apunt en ciclisme. Avui, desena etapa del Tour de França de 166 quilòmetres de recorregut i molt exigent, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera. L'eslové Tadej Pogacar es manté líder a la general amb 2 minuts i 42 segons de marge sobre el segon classificat, que és el danès Jonas Vingegaard.
6: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
6: La música en viu a Catalunya va facturar 244 milions d'euros el 2025, pràcticament la mateixa xifra que l'any anterior, segons l'anuari de la música 2026. Tot i aquesta estabilització dels ingressos, l'activitat es va disparar en prop de 32.000 concerts i gairebé 24 milions d'espectadors, rècords històrics i molt per sobre de les dades del 2024. El sector atribueix la manca de creixement de la rendibilitat a l'augment dels costos de contractació i a la pujada dels caixets dels artistes. I acabem també amb música avui a Barcelona, concert de Teràpia de Xoc.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
1: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo: si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero. Porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo: si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
2: ¿De cuánto estamos hablando?
1: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Tarragona tot està preparat per l'eclipsi solar del proper 12 d'agost i a l'Espai Turisme de Tarragona, els dissabtes i diumenges de juliol i agost, s'organitza un taller d'astronomia. Viatges en el temps, descobriu Tarragona en família. Un taller on l'univers es construeix amb les mans i es descobreix des de dins. La llum negra, les galàxies, els materials fluorescents i la creativitat converteixen cada sessió en una petita aventura compartida. Un científic astrònom i el seu ajudant excèntric ens guiaran en aquesta aventura espacial. I ha arribat l'estiu jove a Rocafort de Caral, a la Conca de Barberà, oferint un seguit de propostes, entre les que destaquen el tradicional tast de vins a la piscina, el concurs de paelles

0: o també de conill a la llauna, el correbirra o una caminada fins a Forès. I fins al 19 de juliol al Museu de Valls es pot visitar l'exposició Fra Josep de la Concepció, l'arquitecte del barroc català, una mostra que amb motiu dels 400 anys del seu naixement vol posar en relleu el paper fonamental que aquest tracista tingué en la difusió del corrent arquitectònic classicista i en la renovació de determinades tipologies constructives. Alhora també vol reivindicar el dilatat catàleg d'obres que dissenyà a Catalunya, València, Aragó i Castella, que permeten catalogar-lo com el més prolífic i competent dels arquitectes catalans del segle XVII.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Facebook, Twitter, YouTube, hi ha més d'un mitjà per a que ens segueixis. Quin t'agrada més? Onda Cero és la ràdio que sempre va amb tu, perquè estem a les xarxes socials, perquè ens segueixis, perquè opinis, perquè comparteixis notícies. Onda Cero Cunés. Més i millor.
2: Perquè quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu ràdio.
3: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Quan és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I quan és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment Long Drive. Consulta les condicions al teu concessionari Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehicles seminous i d'ocasió.
1: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. I ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor.
2: Grup Naiox.
3: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
5: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquella esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
7: Organitzada per la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
6: A Tarragona, el Caixa Fòrum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
7: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
6: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
7: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
6: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
7: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
3: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: La jornada d'avui ens deixa una notícia tràgica. Dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu. Durant tot el matí, els equips de la unitat subaquàtica i de recerca amb drons han buscat els menors després de l'avís dels pares, que alertaven que els seus fills no havien tornat a casa. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol i ha convocat un minut de silenci per demà dimecres.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Avui tenim 30 minuts de brúixola, per tant repassarem els fets més destacats de la jornada. Això sí, com sempre ho farem amb el Joan Valentín. Joan, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola.
0: En plana política local, Junts per Catalunya ha anunciat formalment que surt del govern municipal de Girona i que deixa en minoria a la CUP i Esquerra.
2: Pel que fa als incendis, els bombers han donat per controlat el foc d'aigua a Múrcia, que ha cremat 157 hectàrees, majoritàriament forestals. Ara, però, treballen en un nou foc a Rubió, a l'Anoia, amb 36 dotacions. Prioritzen el flanc dret per si canvia el vent i afecta una superfície de 25 hectàrees, segons els agents rurals.
0: Parlarem també de l'afectació de la calor en l'àmbit laboral, perquè són molts els treballadors que exerceixen la seva feina a l'aire lliure. Per això els sindicats reclamen mesures concretes, com la reducció de la jornada en els sectors de l'agricultura o de la construcció. Ara ens hi posem, però abans el temps. Què ens espera de cara a demà, Juan Carlos Piña? Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Demà dimecres a Catalunya continuarem amb temps estable, en un dia en què les temperatures diurnes pujaran més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET activarà l'avís per calor a tota la comunitat, serà de nivell taronja, perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona. Així mateix, al litoral bufarà vent fluix a moderant de les components sud i sud-oest, excepte al sud de Tarragona, on serà de les components sud i sud-est. A la resta, vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component oest, amb intervals ocasionals moderats. És una informació d'EMET.
0: Gràcies a Juan Carlos, a la brúixola d'avui, control tècnic Vicenç Armero. Comencem aquest informatiu amb una notícia tràgica. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos germans bessons d'11 anys que han estat trobats a la llera del riu Ter, a Manlleu, a Osona.
2: La policia els ha trobat aquest migdia després de posar en marxa un dispositiu de recerca amb la participació de la unitat subaquàtica i els drons. Els pares van informar de la desaparició dels dos nens ahir a la tarda en veure que no tornaven a casa. La policia creu que es tracta d'un accident, encara que la investigació continua oberta. Els cossos de les dues víctimes han estat traslladats a l'Institut de Medicina Legal, on es faran les autòpsies corresponents. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat també 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci per demà al vespre davant de l'Ajuntament.
0: I després d'un dia on per fi els incendis ens estaven donant un cert respir a casa nostra, els hem d'informar d'un nou foc, aquest cop a Rubió, a l'Anoia.
2: Sí, els bombers hi treballen amb 36 dotacions, 9 de les quals aèries. Prioritzen ara mateix el flanc dret perquè els preocupa que bufi el vent amb força les properes hores i això empitjori la situació. De fet, la previsió indica que poden haver diversos canvis de vent i per això s'està focalitzant la feina dels bombers en aquesta zona. De moment el foc afecta 25 hectàrees de superfície forestal. Aquestes són les dades que ens faciliten els agents rurals.
0: Els dèiem que avui, abans de l'incendi de Rubió, els focs ens havien donat una certa treva. De fet, aquest matí Catalunya s'ha llevat sense cap gran incendi fora de control. Un dels que més preocupava era aquests darrers dies era el d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Ja s'ha donat per controlat després de calcinar, això sí, 154 hectàrees, la majoria

0: dia de massa forestal. En política, crisi de govern a l'Ajuntament de Girona per la sortida de Junts quan falta un any per les eleccions. L'alcalde Lluc Salella es hi veu a pur electoralisme i ho qualifica de greu error perquè només beneficia Aliança Catalana i el PSC.
1: Aquest era un govern que lluitava i defensava, com dic, un model que era també un mur contra els postulats de l'extrema dreta i era també la millor garantia d'una ciutat i d'un govern que no depèn de Madrid.
0: Els juntaires, en canvi, atribueixen el trencament a desavinences en la forma de governar de Salelles, especialment amb la gestió del dia a dia. La formació li recrimina que arraconi prioritats com la neteja, l'asfaltatge de carrers o l'ampliació de recursos humans. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Totes elles carpetes que el partit ha posat sobre la taula des del primer dia del mandat, però que continuen encallades. Això és el que ha assegurat la fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, que ha reivindicat una altra forma de governar per fer que la ciutat funcioni. La líder municipal també ha lamentat que l'alcalde rebutgés a principis del 2025 donar més competències a Junts per Catalunya. Gemma Geis s'ha reconegut que això hauria salvat el govern tripartit amb Guanyem i Esquerra. Ara, però, cansada de veure com les seves propostes queden en un segon pla, ha decidit trencar.
3: Una mica de naturalitat i d'entendre doncs, que nosaltres legítimament vam fer aquest govern, hem estat 3 anys, hem aprovat 3 pressupostos i creiem ara que ja és un moment que nosaltres, almenys jo personalment també, ja veig que no podia influir més i per tant jo el que vull és transformar i el que vull és ajudar que la ciutat de Girona tingui més, que es mereixi més i ajudar els gironins a aquesta percepció de ciutat.
2: Junts passa a l'oposició i deixa l'equip municipal en minoria amb 11 regidors, però assegura que faran una oposició responsable.
0: La ruptura del govern municipal de Girona s'ha colat, Marcos, en la reunió setmanal del govern.
2: Sí, la portaveu de l'executiu, la gironina Sílvia Paneque, ha admès que preferiria que l'Ajuntament tingués un govern en majoria, però si això no és possible, demana responsabilitat a la resta de formes per garantir l'estabilitat.
4: És bo que a Catalunya hi hagi estabilitat, és bo que a Catalunya hi hagi fiabilitat, és bo que en governs en minoria hi hagi vies de diàleg perquè els acords i el diàleg és l'únic que permet avançar.
2: Preguntada si tornarà a repetir com a alcaldable del PSC, Paneque ha dit que ara mateix les seves prioritats són l'habitatge, les infraestructures i el canvi climàtic.
0: Gràcies, Marcos. Més qüestions. Al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha evitat unes explicacions sobre la presència de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. Parlon ho ha justificat tot argumentant que s'estava alterant l'objecte de la comissió que investiga les filtracions dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'espionatge en programari espia. Tot i això, ha reiterat que no va ser una decisió política i ha admès que aquest episodi no es tornarà a repetir.
5: Només una decisió operativa maldestra, que en cap moment tampoc es correspon a la figura de l'agent encobert, que és la que està regulada, vaig demanar disculpes i vaig dir que a partir d'ara el que faria més saber què ha passat. I d'aquí la importància d'obrir la informació reservada, de la qual no donaré compte perquè tenim 3 processos contenciosos administratius ara mateix.
0: I avui la brúixola acaba abans perquè hi ha futbol. Tindrem aquesta part informativa fins a 8:15. D'aquí poc més d'una hora començarà a rodar la pilota a l'estadi de Dallas, el partit que enfronta Espanya i França, però el partit de semifinals del Mundial ha tingut, ja ho saben, una prèvia diplomàtica arran de les paraules de Mariano Rajoy sobre la nacionalitat dels jugadors francesos.
6: Amb aquest taló de fons, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb el cònsol general de França, Barcelona, a Azar Agat Durococ, ha evitat entrar en la polèmica i ha demanat que avui perdi el racisme.
7: Estamos muy a favor de los valores europeos y que, como dicen, que gane el mejor y que pierda el racismo y todo tipo de palabras que no son oportunas en este marco.
6: I preguntada sobre el recurs d'inconstitucionalitat del PP contra el tractat de l'amnistia signat per Espanya i França, ha considerat que l'acord podrà continuar endavant sense problemes.
0: Catalunya ha registrat prop de 4.500 episodis relacionats amb les altes temperatures entre l'1 de maig i aquesta setmana. La meitat són cops de calor, que és la causa directa també de 2 morts. En aquest sentit, segons les dades de l'Institut de Salut Carles III, les defuncions atribuïbles a les altes temperatures són 211 en els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
6: Els efectes adversos de calor s'han notat especialment la setmana passada, segons el Departament de Salut, entre el 6 i el 12 12 de juliol, l'atenció primària va atendre 56 casos per 100.000 habitants. El motiu principal de les consultes són els cops de calor, seguit de la deshidratació. El grup d'edat que més ha visitat els CAP per aquestes raons és el de 15 a 44 anys, per davant dels majors de 80. D'altra banda, segons el sistema de monitoratge, l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada. Els dies més crítics han estat el passat cap de setmana, quan s'han comptabilitzat 58 defuncions en dos dies.
0: En aquest context, avui volem fixar la mirada en el sector de la construcció, on la majoria de treballadors, ja ho saben, exerceixen la seva feina a l'aire lliure. Segons les xifres de la Inspecció de Treball de Catalunya, aquest sector ha rebut el 60% dels 11.000 avisos que el mes de juny va rebre les empreses que, per prevenir els cops de calor. La normativa actual remarca la necessitat d'aplicar protocols davant una situació de risc per altes temperatures, però no estableix unes instruccions precises sobre què cal fer. És un reportatge de Diego Fernández.
8: A més d'enviar 11.000 avisos, l'organisme de la Generalitat ha desenvolupat una campanya de prevenció dividida en dues fases. Així ho ha explicat a Onda Cero la directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas.
9: La campanya de la Inspecció de Treball per fer front al risc derivat d'altes temperatures s'articula en dues fases. Una inicial, que ja s'ha fet, que és anar a comprovar que empreses que tenen un factor de risc més elevat disposen d'un protocol davant de la situació de risc d'altes temperatures, i una segona fase que s'articula bàsicament a través de totes aquelles denúncies que arriben a Inspecció de Treball on s'alerta de que s'està produint una situació de risc per la seguretat i salut dels treballadors. També Inspecció de Treball hem incorporat nous equips que ens permeten detectar si efectivament estem davant d'una situació d'estrès tèrmic.
8: Freixas ha reconegut, però, que la normativa és molt genèrica i que són les avaluacions i els protocols preventius de cada empresa els que defineixen les mesures que s'aplicaran en cas d'alerta meteorològica.
9: La normativa no preveu una temperatura exacta o una mesura exacta. La normativa ens diu que en el cas de que el Servei Meteorològic de Catalunya emeti un avís de fenomen meteorològic advers, doncs s'han d'adoptar totes aquelles mesures preventives que siguin les adequades, inclús la reducció o modificació de la jornada de treball prevista. Per tant, a partir d'aquí són les avaluacions i les planificacions preventives de les empreses les que han de preveure quines mesures s'han d'adoptar en cada cas davant d'una alerta de nivell taronja o vermell emesa pels serveis meteorològics.
8: Per tant, no hi ha una normativa que especifiqui, per exemple, que no es pot treballar a partir de les 12 del migdia o si s'assoleixen els 35 graus. I això és el que denuncien els sindicats. La secretària general de Comissions Obreres de l'Habitat de Catalunya, Isabel Gutiérrez, reclama la regulació d'un conveni col·lectiu per poder assegurar-ne el compliment.
10: A mi em diuen, sí, jo estic prenent les mesures, però què són? Aigua, para un momentet si tens calor, estem amb els bàsics. No hi ha unes mesures. Llavors nosaltres diem, ostres, regulem un conveni col·lectiu i a partir d'aquí nosaltres tindrem totes les eines per poder treballar i per poder incidir amb el compliment.
8: A més, des de Comissions Obreres demanen que la normativa sigui menys permissiva i més precisa per garantir la protecció dels drets laborals.
10: Per mi és molt laxa. És una normativa que és veritat que et diu, quan hi ha calor, doncs, haig d'evitar l'exposició al sol, haig de prendre EPIs, haig de tenir una roba adequada, estar a l'ombra, aigua fresca, però no hi ha res que digui de tal hora no puc treballar.
8: Malgrat això, el president del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques, Josep Antoni Martínez Zaplana, assegura que la majoria de les empreses apliquen mesures de prevenció de riscos i reconeix que són ells mateixos els que han d'avaluar les situacions.
11: Generalment les empreses adapten l'horari de treball, s'inicia a la jornada bastant abans, que a les 6 del dematí o a quarts de 7 del dematí, doncs tu ja pots començar a treballar perquè tenim llum solar. Si estàs en ciutat, això no és permès. Fins a les 8 del matí no pots començar a treballar. Per tant, aquí tenim més dificultats. En els exteriors és on hem d'avaluar. Si cal, doncs, iniciar el treball abans, aturar-lo en el moment puntual de radiació solar i recuperar després o fins i tot aturar la jornada de treball.
8: L'any passat, a Catalunya, es van detectar més de 120 infraccions relatives als riscos derivats d'exposició a temperatures extremes, que van suposar un import total per sobre de 700.000 euros en sancions.
12: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
13: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
12: Hazte mutuera.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
15: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
16: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
15: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
16: Llama al 900-272-272. Medishore.
17: La brújula, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
0: Arribem ja a un quart de vuit del vespre i en aquests moments està en marxa la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, just aquí davant de la ràdio. La gala reconeix sis joves referents en l'àmbit com l'emprenedoria, la recerca científica, l'acció social i les arts. Seguint aquest acte hi tenim el nostre company Ferran Cuixart. Ferran, què tal, com va? Bona tarda.
18: Bona tarda, sí, per segon any consecutiu que aquests premis es cullen Barcelona Ciutat per fer la seva entrega. El teatre presenta un ple absolut amb centenars de convidats, representants del món institucional, empresarial i també cultural. També els reis Felip VI i Letícia ja ocupen els seus seients, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, en una cerimònia que torna a posar el focus en el talent jove, els transformadors i referents per a les noves generacions. Salvador Tasquer, director general de la Fundació Princesa de Girona, posa en valor precisament la passió del talent jove.
19: Yo siempre le digo a la gente joven que el talento no se hereda. El talento no es genético, el talento se trabaja y ese trabajo empieza por tener una chispa, una fuerza que te mueva por dentro a conseguir algo y si ese algo es el bien común, mucho mejor.
18: Declaracions prèvies a l'inici d'un acte que està combinant l'entrega dels guardons amb actuacions i diverses intervencions institucionals.
0: Gràcies, Ferran. A Onda Cero, de fet, avui hem parlat amb la Carla Faligreres i la Sanae Erakrak del grup Planeta, les joves responsables del programa de benestar de la companyia, i ens han detallat el seu projecte.
20: Y es básicamente un conjunto de iniciativas lideradas por jóvenes para promover pues cultura
21: y el desarrollo y el bienestar de todo el departamento, ya no solamente dentro como de la compañía, sino que a poder aprender y desarrollar y llevarlo incluso en su vida personal también.
0: Doncs la setmana vinent tindrem tres d'aquests guardonats als Premis Princesa Girona que ens presentaran els seus projectes i amb qui debatrem també sobre el talent jove. En economia, els viticultors del Cava han decidit passar l'ofensiva i pressionar públicament les grans empreses elaboradores de cava perquè ajudin a absorbir l'excedent de raïm que se preveu per aquesta barema. Reclamen especialment a companyies com Freixenet que recuperin progressivament part dels 40 milions d'ampolles que van deixar de produir durant els anys de la sequera, una mesura que, asseguren, Ricard Jiménez, ajudaria a millorar l'estabilitat del sector.
22: Bona tarda, Lola. Sí, quan hi va haver sequera i faltava raïm, els viticultors van entendre que les grans elaboradores havien de prendre decisions excepcionals per no perdre mercat. Ara que el problema és l'excedent, esperen certa comprensió. Valdiri Ros és vicepresident de Foment i president de l'Institut Agrari Català de Sant Isidre.
23: Jo, si fos empresari, que a mi em consenteixen en el moment de crisi deixar treure 40 milions d'ampolles perquè no perdi mercat, home, com a compensació d'aquesta situació en uns moments de dificultats pel viticultor, si no els 40 milions, com a mínim retornar 20 milions d'ampolles de cava seria l'ideal. Evidentment és una empresa privada, pot fer el que li sembli, però jo, nosaltres com a institució també ens toca dir-ho.
22: Per evitar que aquestes situacions es repeteixin, també proposen crear una taula de negociació específica del cava que permeti asseure a la mateixa taula elaboradors i viticultors i pactar així estratègies comunes. A l'administració li reclamen ajuda urgent per donar sortida als excedents. Defensen que és millor destinar diners públics a trobar nous mercats i augmentar les exportacions que no pas enviar el vi a destil·lació de crisi per convertir-lo en alcohol industrial. A més, els viticultors rebutgen l'arrencada de vinyes i el adverteixen que el futur del Penedès està en joc. Recorden que la DOK

0: És el principal motor econòmic de la comarca i avisen que, si no es garanteix la viabilitat del sector, les conseqüències es faran notar a tot el territori.
1: Gràcies, Ricard. I en un altre ordre de qüestions, la compravenda d'habitatges comença a donar senyals de desacceleració a Catalunya. Al maig es van tancar 8.900 operacions, això és un 5,6% menys que fa un any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La caiguda s'explica sobretot pel retrocés de més del 7% en la venda de pisos de segona mà, mentre que l'obra nova es manté pràcticament estancada, Joan.
2: Les xifres indiquen un refredament del mercat després dels forts increments dels últims anys, tot i que l'activitat continua en nivells elevats. De fet, les compravendes van augmentar lleugerament respecte a l'abril, un 1,3%, fet que allunya de moment qualsevol escenari de frenada immediata. Les dades assenyalen que la demanda es manté viva, especialment en l'obra nova, però la gent continua trobant-se amb el mateix problema de sempre, la falta d'habitatge disponible, un fet que segueix impulsant a l'alça els preus d'un mercat que per ara no està regulat.
1: I la plantilla de l'empresa de videojocs Ubisoft Barcelona ha estat cridada a secundar 3 dies de vaga de 24 hores a partir d'avui en senyal de protesta per l'expedient de regulació que suposaria l'acomiadament de 51 treballadors, gairebé un terç de la plantilla.
2: Els sindicats denuncien que les compensacions ofertes per l'empresa són insuficients i que el nombre de persones afectades és excessiu, tenint en compte l'èxit de l'última creació de la saga Assassin's Creed, que va superar els 2 milions de vendes. Aquesta és l'última setmana de negociacions. Segons detallen fonts sindicals a Onda Cero Catalunya, Ubisoft ha ofert als treballadors 27 dies per any cotitzat i una primera proposta de desafectació, una proposta que el comitè d'empresa portarà a la seva assemblea.

0: 7 i 21, en plana local, el govern obre la porta a indemnitzar els veïns i veïnes afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Mentrestant, els comerciants lamenten falta d'ajudes de les administracions.
1: Sí, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no descarta aplicar indemnitzacions per als veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9. Actualment hi ha 300 veïns afectats i n'hi ha 67 que s'allotgen en hotels del barri. A tot això, els comerciants afectats critiquen la falta d'acció de les administracions davant la seva situació. Ho han fet després de reunir-se amb tècnics de la Generalitat i l'Ajuntament. Escoltem Miquel Santamarta.
2: Nosaltres ens hem de treure les castanyes del foc, hem de buscar els nostres advocats, els nostres gestors, tramitar-ho tot. Ells, l'únic que s'han dit que ens acompanyaran i que ens recolzen i tal, però després, a la veritat, res.
1: I també reclama mesures urgents per poder fer front al pagament de nòmines i impostos.
0: La Seu d'Urgell acull aquesta setmana el programa Vacances en Pau, la iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara, en col·laboració amb el Bisbat d'Urgell i el Ministeri de Defensa, acollirà mig centenar de nens i joves ucraïnesos d'entre 6 i 18 anys. Pere Parés, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Es tracta de joves que han perdut recentment algun familiar o ésser estimat a causa de la guerra, en la seva majoria fills de policies nacionals ucraïnesos. La vocal directora de la Fundació, Sor Lucía Caram, explicava fa unes hores en entrevista per la ciutat que els nens arrosseguen una forta càrrega emocional i estrès posttraumàtic.
4: Que la primera nit el que ens van demanar, diu, aquí no caen missiles. I aquí tots els nens van tots els dies a la piscina i aquí es pot anar al mar i no hi ha mines en el mar. Bueno, pues en el nostre país, em diu un dels nens, no tindrem mines quan marxin els russos. Donar-les un espai per respirar i que vegin que hi ha una altra manera de viure, no? I jugar, i divertir-se, i tirar-se aigua, ser nens, no?
3: Per això, els infants visitaran llocs com la Seu d'Urgell, el Parc Olímpic del Segre o la Catedral de Santa Maria i participaran d'activitats lúdiques i esportives. D'aquesta manera, es pretén que els nens puguin viure un estiu el més normal possible. A més, per Caram, propostes com aquestes ajuden a que la tragèdia humanitària d'Ucraïna no sigui oblidada.
0: Gràcies, Pere, precisament per col·laborar amb que no s'oblidi tot el que està passant a Ucraïna. Demà tindrem amb nosaltres la periodista Sasha Molotkova, que ens explicarà la situació actual al territori, precisament després que un míssil hagi impactat a casa del seu pare. Això serà demà. Mentrestant, repassem altres informacions. Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, Joan.
1: Els fets haurien passat la matinada de diumenge i el cas ja s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials, ja que el suposat autor és inimputable per tenir menys de 14 anys. D'altra banda, la policia també ha detingut un jove de 18 anys per una presumpta agressió sexual denunciada al Punt Lila del festival Pau Paterres, també ubicat a Tàrrega.
0: I tres detinguts en l'operatiu que els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs.
1: La policia també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu en un dispositiu vinculat al tiroteig sense ferits que es va produir al barri el passat 12 de maig. Entre els detinguts hi ha dos homes i una dona. A més, la policia ha fet diversos registres i entrades a Barcelona, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva, Girona. La investigació continua oberta per determinar la suposada responsabilitat dels detinguts en els fets.
0: En cultura, la música en viu a Catalunya va facturar 244 milions d'euros el 2025. Pràcticament és la mateixa xifra que l'any anterior, segons l'anuari de la música 2026. Tot i aquesta estabilització dels ingressos, l'activitat es va disparar amb prop de 32.000 concerts i gairebé 24 milions d'espectadors. Són rècords històrics i molt per sobre de les dades del 2024.
1: El sector atribueix la manca de creixement de la rendibilitat a l'augment dels costos de contractació i a la pujada dels caixets dels artistes. En canvi, la indústria discogràfica perd embranzida. Les vendes van caure un 10% en un any i es van situar en 18 milions d'euros, trencant 4 anys consecutius de creixement.
0: El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic ha aixecat aquest dimarts el taló de la seva 23a edició. Fins diumenge, el certamen programarà 44 pel·lícules d'una desena de països asiàtics, com Tailàndia, la Xina, el Japó, l'Índia o Hong Kong.
1: La inauguració està dedicada a la cultura tailandesa i inclou l'estrena de L'estat de quatre tigres, de Konkatit Komesiri. El director del festival, Quim Cruselles, destaca especialment l'aposta per l'animació asiàtica en produccions del Japó, la Xina o Indonèsia. Segons Cruselles, la programació reflecteix el bon moment que viu aquest gènere i, per tant, la seva qualitat tècnica com artística.
0: I en plana musical, avui a Barcelona, concert de Teràpia de Xoc.

0: abans d'acabar aquesta brúixola, escalfant també ara els motors de cara al Radio Estadio, tenim informació esportiva. I ho fem amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Queda res ja, eh?
1: Res.
0: A veure, diuen que ja tenim els 11.
1: Sí, ja tenim l'11 per aquest partit que comença a les 9 de la nit a l'AT&T de Dallas, més concretament a la ciutat d'Arlington, entre França i Espanya, semifinal del Mundial, totes dues busquen un joc a la gran final de diumenge a New Jersey. I no juga Pedri, per tant, repeteix l'11 del partit de quarts de final. Unai Simón sota pals, Pedro Porro i Cucurella laterals, parella de centrals Cubarsí Laporte, al mig del camp Rodri Dani Olmo Fabián i a dalt Àlex Baena Oyarzabal i Lamine Yamal. Un Lamine Yamal que parlava d'aquesta manera ahir en roda de premsa.
2: Un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial y yo creo que será un partido de los dos equipos tendrán momentos, estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente. Me preguntaron a mí si me daba miedo Francia y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido.
1: Porra rápida, Lola.
0: Uf, França.
3: 1-1 i a pròrroga guanya França també.
1: Molt bé. Doncs,
0: José?
1: Guanya Espanya.
0: D'acord. Demà veurem.
1: Ja tenim horaris pel debut del Futbol Club Barcelona en el Campionat Nacional de Lliga. El primer maig el disputarà el conjunt blaugrana el 23 d'agost a 10:15 al Camp de l'Elx. És un partit corresponent a la segona jornada, ja que la presenta diumenge 16 d'agost a partir de les 7 a l'RCD Stadium contra el Llevant. Per cert, l'Espanyol avui ha presentat el seu exjugador Sergio García com a nou entrenador del filial blanquiblau. I Xavi Pascual ja ha fet efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió al voltant de 4-6.000 euros, per desvincular-se del Futbol Club Barcelona i poder, d'aquesta manera, signar pel Dubai Basketball.
0: Molt bé, doncs aquest és el repàs de la informació esportiva d'avui. Hem deixat aquí sobre la taula aquesta porra. Demà
3: recollim.
0: Exacte, demà, José, veurem qui guanya.
1: I demà fem la de l'Anglaterra-Argentina.
0: Vinga, perfecte, després acabem de parlar sobre què ens juguem. Gràcies, José, molt bona tarda.
1: Igualment.
0: I nosaltres ho deixem...

0: José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
1: Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
2: Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos, enebro, almendra, pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda.
3: Disfruta con un consumo responsable.
4: Seguimos dando juego con Winamax.
5: Winamax, las mejores cuotas.
6: Carlos Bustillo.
7: Muy buenas. Vamos con otros asuntos
6: buenas,
7: de la jornada.
6: ¿Cómo estás?
7: Ahí, pero muy bien, muy bien. Todos contentos aquí, de, como no puedes imaginar también cómo se ha vivido el partido. Decía que hay preocupación en Barcelona con Frenkie de Jong. Dicen que puede sufrir una lesión importante de rodilla. Ha regresado del Mundial con molestias. Falta la confirmación oficial por parte del FC Barcelona, pero se habla de que podría estar de baja de 3 a 4 meses. En cuanto a fichajes, el Elche ha comunicado que ha llegado a un acuerdo con el Bournemouth para el traspaso de Álvaro Rodríguez. Ya es oficial, la operación se cifra en 25 millones de euros y la mitad de ellos para el Real Madrid, que conservaba el 50% de sus derechos. También del Real Madrid se marcha Víctor Valdepeñas, el central de 19 años, que esta temporada había debutado ya incluso con el primer equipo. Marcha a la Fiorentina, que paga 8 millones de euros por el 50% de sus derechos. Y el jugador firma por 5 temporadas. Pau Navarro renueva con el Villarreal hasta el año 2031. El Getafe tiene nuevo lateral derecho. Llega Andrés García, que la pasada temporada apenas había tenido oportunidades con el Aston Villa de Unai Emery. Está ya en Getafe y mañana puede ser oficial su fichaje. El Málaga ha fichado a Fernando Calero, el central que había terminado contrato esta temporada con el Español. Y en Zaragoza celebran el regreso de Ander Herrera. 15 años después vuelve con el Real Zaragoza. Se marchó en el...
8: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Avui, Nits de Ràdio comença així.
10: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
11: Ojo, ojo.
12: Por mi hija, mato.
13: Oídos tots, eh?
8: Celebrities.
9: Doncs va, una injecció més d'aquestes de satisfacció, d'il·lusió, de ganes de passar-ho bé i de fer-nos companyia. Perquè després, durant l'estiu, ja sabeu que podem escoltar els millors moments de la temporada, entre els quals hi hauran molts, moltíssims, del grandíssim Robert Calvo! Que a veure, que n'hi haurem molts, però vull dir que encara hi som. Vull dir que això encara, encara és teca de la bona, per poder saborejar i fer saborejar les ganes que tenim
14: saboreando
9: que arribi la propera temporada. Però, bueno, i escolta, que el Robert el podem escoltar a la ciutat, eh?
14: Perdona. És que això és molt important.
9: Sí.
14: Estaries dient ara mateix a 15 de juliol, sí, ja del 2026,
9: sí, sí,
14: aquesta hora de la matinada, que és la que,
9: sí,
14: és,
9: sí,
14: que la temporada vinent podré renovar el contracte amb Nits de Ràdio?
9: No ho puc assegurar al 100%, deixem un 99% perquè m'agrada deixar una mica d'emoció.
14: Ah, val.
9: Hem de, saps, hi ha alguns flecos,
14: serrells, sí,
9: els flecos, que és un...
14: Els flecos els pentina un altre.
9: Sí, sí, anem a dir,
14: uns altres.
9: Que ens acabin de confirmar-ho el 100%. Clar, però clar, bueno, clar. Tenim l'esperança i l'il·lusió.
14: Les nostres vides no depenen ni de nosaltres mateixos.
9: No, exacte. Però si fos per la il·lusió ja us ho podríem dir el 100%.
14: Home, per favor.
9: Ara, el que sí puc dir és que si segueix Nits de Ràdio amb la persona que us parla, hi haurà la secció de Celebrities amb Robert Calvo. I ja està. I això és el que podem assegurar. Això és el que és innegociable. Vull dir, jo estic negociant aquestes coses. Jo negocio més per la gent que ve al programa que per mi. Saps? Vull dir, jo de dir, escolti, que puguem fer... això que sabem que agrada a l'audiència, i una d'aquestes coses que sabem que agrada molt són les celebrities. Mira. Així que endavant, Robert, el que vulguis. Això és casa teva, fes.
14: Ai, gràcies, David. Primer de tot dir-te gràcies a tu per una temporada més de confiança, sobretot, i d'amistat, que això està per damunt de tot, però una temporada més de ràdio a aquestes hores de la matinada,
9: sí, sí.
14: I d'explicar coses que habitualment jo no explico en els programes en els quals intervinc a diari. És que aquí estic, només fallo el dissabte, jo, com tu. En fi, que gràcies a tu per fer possible això. Per què? A més, hi haurà qui pugui pensar o tingui la temptació de pensar que jo ja tinc el meu programa i que això és una cosa que ho faig de resquillada. A vegades sí que faig una mica de... No, més resumit que d'altres.
9: Que s'esmera, vamos, per fer-ho que tot estigui allò ben lligadet amb els talls, amb tots els personatges, sí, és una meravella.
14: Els he de dir a les persones que ens escolten que a la vida, sovint, allò que pot semblar més petit o els petits moments són els que tenen més importància. Sí. I per mi... Aquesta de la matinada dels dimecres, com dius tu?
9: Sí, dimacres.
14: Dimacres,
9: sí, bé.
14: Dels dimacres, és la meva teràpia setmanal, David.
9: Que bé. Doncs visca les teràpies,

0: que les celebrities i visca Roberto Calvo. Sí,
1: visca
0: senyor.
1: Tu!
0: Sí,
2: que escolta, m'he de dir una cosa, David.
0: Endavant.
2: Més enllà de la grandesa de la teva persona, dir que la temporada que ve

0: del programa En Bones Mans i que ens escolta cada setmana, perquè ell sí. diu que diu, escolta la ràdio en el Duerme Vela, em diu sempre, no? Diu, i a vegades, diu, me despierto allí en el Duerme Vela i està Robert Calvo haciendo pucheritos con David Cervelló.
1: Visca els pucheritos, vais a ver cómo va
0: a hacer pucherito.
1: Sí, senyor, doncs escolti, que per molts anys podrem pucheritzar, aquí al
0: doncs mitjà sí, ràdio. Tant que sí. Avui, David, la celebrity convidada, sí. ja saps que jo sempre et faig les pistes primer
1: sí,
0: de tot, no?
1: Sí, sí,
0: de la, el personatge que sí, tenim sí. Aquella setmana amb nosaltres. Mm. I avui podríem dir que la personalitat o la... no sé com definir-ho, la celebrity, clar que sí, la celebrity d'avui no és humana, però és humana a la vegada.
1: Sí, senyor.
0: Perquè la celebrity d'avui fa una... té una missió a la vida, algunes missions a la vida, però sobretot és com una acompanyanta. Saps que a mi m'agrada molt feminitzar l'acompanyanta.
1: Clar que sí.
0: És l'acompanyanta de les nostres vides, de les vides de, jo diria, m'atreveixo a dir, de pràcticament tothom, perquè tothom té algun moment que ha viscut amb ella. I ara diran, ostres tu, tan internacional és, l'hem vist tots, l'hem tocat tots, l'hem besat tots, l'hem escupit tots.
1: Carai.
0: Sí. Li hem fet tot això.
1: Carai.
0: L'hem besat, l'hem escupit, li hem parlat sense que ens respongui sovint. I a més, ens hem emocionat, hem rigut, potser hem fet l'amor fins i tot davant d'ella.
1: Carai!
0: Sí, sí. Hem vist, ella ha vist com naixien els nostres fills, bé, els meus no perquè no en tinc, però els de la societat en general. Els fills, han mort persones davant d'ella, ha passat la vida. Avui, estic emocionat.
1: Ai, carai, home.
0: La celebrity convidada és la televisió.
1: Ah!
2: Pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, papá, vísteme bien, que voy a transmitir, que no hace falta tener buena voz.
1: Ai.
0: Perquè clar, és que portem tota sí. la temporada
1: sí, sí,
0: parlant sí. d'això que vam anomenar les celebrities,
1: sí, sí,
0: que és una barreja de paraules entre la televisió i les celebritats o les celebrities. Per tant, aquí parlem de celebrities.
1: Senyor.
0: I quan feia el recull de tot el que hem tingut aquesta temporada, he dit, ostres, no hem fet cap de petit, eh? Cap de petit, vull dir,
1: no,
0: hem picat molt alt, eh?
1: Gran gent. Sí,
0: perquè sí. ho haguem fet nosaltres, vull dir que els personatges que han passat per aquí, o que hem decidit nosaltres que passin per aquí, no n'hi ha cap de menor, no n'hi ha cap de petit, són
1: és
0: grans estrelles.
1: És que tots han sigut molt, molt grans, eh?
0: Sí,
1: és que
0: tant,
1: ningú n'ha sigut de petit. La televisió, quina meravella.
0: La televisió és la nostra celebrity convidada de la darrera secció d'aquesta temporada, encara que ho ha estat una mica cada setmana. Per això deia que és aquest element que no té vida, no? Però sí que té vida.
1: Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: una
1: sí.
0: cosa peculiar, no? És com el dia que vam parlar aquí de les sintonies de televisió que vaig dir-te, la música no és tangible, però sí que és tangible, perquè es tradueix a vegades en suports de diferent manera, no? En fi, la televisió és una... la televisió i la nostra és una història compartida, que l'expliquen els personatges que per ella passen. Com, per exemple, els que hem descobert... alguns els hem descobert aquesta temporada, vull dir que n'hem descobert més coses, però
1: sí,
0: tots són
1: sí, sí.
0: coneguts i conegudes. Una televisió que ja té solera, té un segle de vida,
1: home.
0: Vull dir que està en el seu millor moment. Jo crec que està en el seu millor moment, però està en un moment de canvi, també, perquè el moment tecnològic obliga a canviar la manera de... d'explicar les coses en el suport que ara se segueix, pel qual se segueix la televisió. Jo crec que el que hem perdut és, com hem dit tantes vegades aquesta temporada aquí, és asseure la família davant d'un aparell, perquè ja fa massa anys que hi ha... quants aparells a casa? 2, 3, 4? Asseure la família davant d'un aparell i emocionar-se i riure plegats i viure històries.
1: Sí, senyor.
0: En fi, el 1925... va néixer tècnicament la televisió de mans d'un escocès, John Logie Baird, que va fer la primera demostració pública d'imatge en moviment. El mitjà va evolucionar de la televisió mecànica a l'electrònica.

0: electrònica cap als anys 30 del segle passat, passant pel color als anys 60. Mira, jo recordo una frase d'Immaculada Galván, que és una històrica de Telemadrid, quan van fer els 40 anys de Televisió Espanyola, que ara en fa 70, ella deia: "Nosotros pudimos descubrir de qué color era el vestido de Heidi".
1: Clar.
0: Si no t'ho
1: imaginaves, perquè no ho sabies, clar.
0: Clar. I aquí a Espanya les emissions regulars van començar el 28 d'octubre de 1956. Van començar en aquell Paseo de l'Havana de Madrid, amb aquells coros i danses, i amb aquesta dona que escoltàvem, amb la Mona Bell, que cantava allò de "Antes de que tu vida me sonera, ja lo sabia", el telegrama.
1: Sí, sí.
0: Una dona que va anar a Eurovision, com també hi van anar dos homes... que no hi van anar. Jo vaig fer aquí els meus jocs. Dos homes que no hi van anar. Un d'ells ha fallat aquesta temporada perquè ens ha deixat. Va ser la primera celebrity de la temporada i va ser la primera celebrity que acabava de morir. Parlo de Manolo de la Calva, de Duo Dinámico.

0: Gairebé una dècada després que s'inaugurés la televisió Espanya, aquests dos homes Duo Dinámico, que eren encara uns perfectes desconeguts, però no tan coneguts com ara, van decidir fer aquesta cançó i portar-la in extremis a Televisió Espanyola. Van dir que volien participar de la preselecció de cançons per anar al Festival d'Eurovisió. I després la història la sap tothom i l'hem explicat aquí. I si no, els en dono dues pinzellades. Aquesta cançó, el La La La, que va guanyar per primera vegada, ens va portar per primera vegada a la victòria al Festival d'Eurovisió, l'havia de cantar en Joan Manuel Serrat, que tot i la insistència de la direcció de la televisió pública, va decidir que ell, si no cantava en català, no la cantava. Això és una cosa que penso que avui no podria passar. Mm. Vull dir que si avui un cantant en català guanya la preselecció d'Eurovisió, que podria passar, per sort, aniria a Eurovisió sense cap mena de problema. Mm. Però no ho sé, per què no ho provem?
1: Bueno,
0: podríem provar.
1: Es podria intentar.
0: Bé, Ramon Manolo de Calva i Ramon Arcusa van ser protagonistes de les Celebrities, de la primera secció de Celebrities, una secció per la qual han passat, te'n llegeixo uns quants, només sí, de noms que tinc apuntats: María Jiménez, Tamara Seisdedos, José María Íñigo, Rocío Jurado, Lola Flores, Mayra Gómez-Quem, Pedro Ruiz, Chicho Ibáñez Serrador, Gemma Cuervo,
2: Aldis Longueras,
0: com el fas tu? Escolta, hem ressuscitat a molta gent aquesta temporada,
1: sí,
0: també.
1: Sí, bueno, mira, està bé, perquè és
0: que... És una mica, li podríem dir, Celebrities Ouija,
1: La Ouija de nits de ràdio, sí, sí.
0: I també ha vingut aquí, vull dir, a més és que el millor de tot és que quan parlem d'algunes celebrities, de moltes d'elles, apareixen aquí, ressusciten i apareixen aquí, i canten i expliquen coses molt interessants. Hem parlat d'una reina també, hem tingut aquí una reina de la tele,
1: sí,
0: i una reina de les nostres vides, que és Letizia Ortiz. Bé, sí, ara anirem desgranant tot això. Et parlava jo de l'inici de la temporada, en el qual vam recordar que allò que es deia les folklòriques també han fet molta televisió. Aquí n'hem parlat molt, de Rocío Jurado, darrerament, de Lola Flores i de María Jiménez.
3: Quiero en este escenario raza, quiero arte, sentimiento, quiero que alguien se desgarre. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Pues recibamos con un fuerte aplauso a María Jiménez.
4: Una mano pide al cielo, la otra nega.
5: Soy María Jiménez, llevo cantando más de 50 años.
4: Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista.
5: Dicen de mí que soy un icono.
6: Con todos vosotros, María Jiménez.
5: Una de las grandes, una mujer poderosa.
1: Quines històries que han passat pel programa i quina, sí, gent que ens ha omplert tant, eh?
0: Mm. Perquè a més hem explicat, doncs, algunes històries que en forma de documental s'han emès a la televisió aquesta temporada. Es va emetre aquest documental a La Sexta, que es titulava, o es titula, María Jiménez, mi mundo es otro. Mm-hmm. Recordo que en aquella secció vam desgranar les seves frases lapidàries, no? I és que és geni figura, aquesta estrella de la televisió, aquesta estrella de la música, que

0: diguéssim que n'hem tingut moltes d'estrelles de la música aquí, perquè de fet hem celebrat fins i tot la música que ha posat banda sonora a la televisió, i en aquesta banda sonora s'hi cola una dona que ha tingut tres noms. És ella.
1: Fue en el año 2000, duró un par de años.
2: ¿Tamara?
1: Nunca antes había pasado algo así y no volvería a pasar.
3: ¿Y esto qué es?
2: Los Luna Azul. Yo siempre he pensado que sería un bombazo.
4: Pero... ¿Has leído lo que pone anunciado en televisión?
3: ¿Tú crees que ella canta bien?
2: Hombre, yo creo que tiene un duende.
3: ¿Y yo qué tengo?
0: Tamara Superstar va ser una de les estrenes d'aquesta temporada que ens ha portat de cop i volta, ens ha fet un salt emocional i vital als anys 2000, sí. Els primers 2000, que van deixar una fauna televisiva impressionant, eh? En aquesta secció hem recordat a moltes personalitats que sense elles no s'explicaria la història de la televisió. Per exemple, Laura Valenzuela, la que va ser la primera presentadora quan ella no sabia ni què volia dir ser presentadora. Va fer un càsting per ser presentadora. I vam tenir aquí, vam parlar d'ella, i n'hem parlat en diferents ocasions, de la primera dona que a tota Europa va presentar un concurs de televisió, com és Mayra Gómez-Kemp. Ella que ha estat història de la televisió al nostre país i que després se la va, com sempre solia passar en aquella època, encara avui també passa a moltes dones, se la va, diguéssim, acomiadar de mala manera, se'n va assabentar per la premsa, el Chicho feia moltes coses bé. Potser el tema social no era el que millor portava.
5: No, la tecla que millor tocava, no.
0: Hem parlat de molts genis de la tele, entre ells aquest Chicho Ibáñez Serrador, que avui apareixerà al final. Ves tu pensant.
5: ja em vaig preparant als clínics, amb això t'ho dic tot.
0: O Pedro Ruiz, que hem descobert que va començar la tele en lloc de cantar allò de... Com li deien aquella, la Carolina, no?
6: Oye, Carolina, qué buena estás. Sí.
0: Jo vaig descobrir que va començar fent El Domingol, un programa d'esports el diumenge a la nit a la tele, un home que cantava la seva pròpia careta del programa.

0: Això va molt bé per aquests dies que estem vivint, aquests temps que estem vivint de notícies falses, d'imatges falses, manipulades per intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial té algunes coses bones, altres no tant. Però, per exemple, ens ha explicat la televisió com arribava l'home a la Lluna, que tots creiem que allò va ser veritat, no? Però alguns opinen que allò va ser un plató de televisió que va muntar cert director de cinema, no? Sí, com sigui, el més emocionant de tot és que aquesta temporada hem parlat aquí de la Telebrity, que ens va explicar aquest moment històric. Jesús Servida.
1: Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. No sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está.
0: Com sería, es deia, señor darle... Hermida, sí, el maestro? Bueno, es, ¿cómo lo comentaríamos hoy esto?
2: Robert, estoy encantado de poderte decir que el hombre y la mujer ha llegado a la Luna. Fantàstic, fantàstic. Sí. Bueno, està amb la idea de que la dona arribi a la Lluna ben aviat, per tant de bo que l'Hermida ho hagués pogut explicar també.
0: Tenim en aquest país un patrimoni de dones científiques que van a l'espai, que estudien l'espai, que ens expliquen qui som i per què som aquí, que és impagable. Per tant, que la propera vegada, perquè només hi hem anat una vegada, li vaig preguntar aquesta temporada a un científic que vam tenir a la ciutat un migdia, li vaig dir, per què no hi hem tornat més? Diu, i què hi hem de fer allà? És veritat, clar, jo no m'ho plantejava des d'aquest punt de vista, però em va dir, no és que ara de cop i volta molta gent diu, hi vam anar un cop i no hi hem anat més, alguna cosa hi ha al darrere, i ell ens va dir, no, és que no hi ha res a fer a la Lluna, ja està tot descobert, es poden explicar moltes coses, però no cal anar-hi, però hi ha una batalla especial en marxa. En qualsevol cas, la nostra batalla és la televisiva, en la qual, com venim explicant aquesta estona, hi han passat molts personatges, jo he hagut de fer una selecció del bo i millor i m'ha costat una miqueta, però clar, la tele des dels anys 2000 fins al dia d'avui no s'explica sense
2: les xiques de la casa, la grandíssima
0: Mercedes Milà.
3: Me preguntes que se me viene a la cabeza, ¿no? Que porque he aguantado sin llorar perfectamente. Yo me había propuesto
4: no llorar. Tenías miedo porque tú estabas diciendo no quiero romperme.
3: Sí, lo que pasa es que te abracen concursantes que tú conoces de memoria, que sabes su vida, sus historias, que sabes su pasado, que notas que te quieren, que tienen tu teléfono, que muchas veces te llaman para pedirte un consejo.
2: ¡Venga!
0: Eso es el final de Gran... al final no. El seu final a Gran Hermano, el seu pas per Gran Hermano després de 16 edicions, que són moltes.
3: No te vayas, no te vayas, però... És que és tan bonito, Jorge, de verdad, és tan bonito.
2: Impressionant també, Mercedes
0: una cosa,
2: Milà, que l'escoltarem, tots aquests programes els escoltarem durant l'estiu, però que avui estem fent unes pinzellades del que podrem tornar a escoltar, que ha estat meravellós.
0: El millor de tot és que les persones que ens estan escoltant, si volen recuperar tot això que hem explicat en una temporada, tenen la nostra app d'Onda Cero i el web ondacero.es/Catalunya, que allà està tot, però no es perd això, vull dir que ho poden escoltar el 2073.
2: Totalment.
0: La Mercedes Milà és història viva de la televisió, perquè porta des dels 20 anys, en té 70 llargs, no sé quant en té ara mateix, però vaja, que té una edat. Mercedes Milà, que per cert fa unes setmanes a un podcast, Menudo 4, va explicar que en la seva millor època va ser quan cobrava 60.000 euros per programa de Gran Hermano.
2: Déu-n'hi-do.
0: Però és que ella generava d'allò en generable, no sé si el triple o el quàdruple, segurament aportava molt més ella a la televisió que a la televisió a ella. Hem acomiadat moltes persones aquí, però una d'elles, sé que tu t'agrada molt un dels seus gags que hem posat aquí, que és Fernando Esteso.
2: Home!
5: Conyac, la parra.
2: Meravellós.
5: El que lo bebe la garra. Desde ahora, este será su eslogan preferido, ya que una copa de este magnífico coñac será su único deseo.
2: Venga, comenzaba a pimplar.
5: Salud.
2: Salud, venga, a beber.
5: Qué placer al paladar, qué sabor.
2: I cada cop anava agafant més el tonet i acabava, coñac la parra.
0: Fernando Esteso, que ha mort sense tenir ni un sol Goya,

0: l'home que ha portat a les sales de cinema en aquest país milions de persones i no ha tingut un Goya. Però de persones que tenen molts reconeixements, n'hem parlat aquesta temporada i ens hem emocionat amb ells i amb elles, com per exemple quan vam haver de dir adéu a Gemma Cuervo, una persona, o Gemma Cuervo, que és de Barcelona, una persona única i repetible, com ho són totes aquestes, però que a més, lluny de voler semblar, de voler ser vanitosa o que projectés una imatge de vanitat o de superficialitat, creia en l'essencial de la vida.
1: Amor para todos vosotros. Amor para todos nosotros. Necesitamos amor. Y necesitamos dárnoslo diariamente a todas horas. No nos olvidemos. Es mejor que comer. Es mejor que beber. Es indispensable, por favor. Cuando yo me vaya de aquí, llenadme de amor.
2: Doncs és el que fem. Omplir-la i recordar-la amb molt d'amor.
0: És millor que... fer l'amor. Fent l'amor, aquesta temporada l'hem fet amb Emilio Aragón, que va fer aquesta meravella. L'hem celebrat, Emilio Aragón.
2: I tant,
0: un home que va fer de presentador, de productor, de director, de músic, de cantant, de showman, i que va composar la sintonia que va obrir la careta de la seva pròpia sèrie Médico de Família. Unes pinzellades finals. No em puc oblidar d'un dels moments que ha protagonitzat aquesta temporada, quan jo allà pel novembre, quan tots els sants,
2: sí, els
0: sants, et vaig dir allò de "No és cierto, Ángel Amor, que en esta apartada orilla..." I després, al cap d'unes setmanes, et vaig dir... No et parlaré de... Aquell dia vaig parlar de Conchita Velasco, sí, vaig parlar... I al cap d'uns mesos ens vam emocionar aquí amb don Francisco Raval.
3: Concha Velasco, buenas noches.
4: Buenas noches. Yo tengo por Paco Raval, aparte de una admiración como actor enorme, una admiración como persona. Para mí Paco es de mi familia. Su hermano, Damián Raval, es mi representante desde hace 24 años y ellos son parte de mi familia. Anécdotas de Paco tengo muchísimas, porque hemos trabajado muchas veces juntos. Es un gran profesional. Contaré una muy pequeña y otra un poquito más larga. Hacíamos una película que se llamaba Las bodas de Blanca, que él hacía de sordomudo. Y entonces, como él es tan profesional, se puso unos tapones en los oídos y se los ponía desde que se levantaba. Entonces, cuando el director le tenía que dar indicaciones, no oía.
2: Maravillosa. Maravillosa, i també diu molt de la capacitat de posar-se, no, en la pell dels personatges que tocaven. Quina meravella, Robert.
0: David, jo crec que això hem d'acabar...
2: Sí.
0: D'una manera que sigui molt televisiva.
2: Sí.
0: No?
2: Hem de fer putxeritos, no?
0: Sí. Home, sí, clar, home, és que va, si una secció de celebrities de nits de ràdio sense putxeritos,
2: sí,
0: no és secció. Perquè sí, aquí ho hem mencionat, ho vam tornar a mencionar quan vam parlar de les sintonies a la televisió, que el, sí, David em va dir, jo m'emocionava molt quan en Chicho Ibáñez, sí, Serrador, al final de la temporada, feia el comiat.
2: Ens feia aquells amagos. Feia aquells amagos que deia ai, que surt el Chicho... Perdó, merda! Que...
0: Sí, escolta'm, per què no ens posem una mica de Chicho Ibáñez Serrador i, sí, posem música amb aquest final televisiu,
2: venga,
0: de la temporada?
5: Y ahí está. Llega el momento en que han ido pasando una serie de gente. Nos hemos emocionado, nos hemos ilusionado. Y llega el momento de despedirnos. Pero no nos vamos del todo. O quizás sí. Vamos a dejar esa pequeña duda, que cuando pongan los clavos y cierren este pequeño ataúd o sarcófago que nos han puesto en el Nitz, no lo aprieten muy fuerte. Por si podemos volver. Robert, és un plaer sempre fer ràdio amb tu. Des de 1722, que en Robert Calvo i jo fem ràdio i esperem que per molts, molts anys entenem...
0: Estimo David.
5: Jo igual. Entenem aquest mitjà de la mateixa manera, d'aquesta forma tan apassionada que tenim.
2: I sempre ens hem entès radiofònicament perquè perquè bueno, amb tot sí, correcte, perquè ja parlem el mateix, el
0: mateix. Ens hem enrotllat, senyora.
2: No, no, vol dir que ens agrada gaudir de la ràdio, vestits,
0: Sí, home, sí.
2: Robert Calvo, t'estimo moltíssim, moltíssimes gràcies. I t'espero, si acabem de tancar aquests flecos, la propera temporada. Así que no guarden mucho.
0: Sempre amb tu.
2: Ahí está.
6: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
7: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
8: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
6: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya
9: sempre va amb tu.
6: Entra a OndaZero.es
9: /Catalunya.
6: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaZero.es /Catalunya.
10: Són les 2, és la 1 en Canàries.
11: Notícies en OndaZero.
12: Buenas noches. España se clasifica para la final del Mundial de Fútbol tras vencer a Francia 0-2 en Dallas. El seleccionador español Luis de la Fuente celebra el pase a la final del Mundial 16 años después de la victoria en Sudáfrica.
13: No nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como no corre como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales, creo que sí.
12: España disputará la Copa del Mundo con la selección ganadora del otro partido de semifinales. Este miércoles a las 9, hora peninsular, Argentina e Inglaterra disputarán en Atlanta el pase a la final, que será el domingo en Nueva Jersey. Este partido tendrá un descanso excepcional de 30 minutos, donde la música será protagonista con las actuaciones de Justin Bieber, Shakira y Madonna. La mayoría de las ciudades y pueblos de nuestro país instalarán pantallas para ver el partido. También en Pamplona, donde esta noche miles de personas han dicho adiós a las fiestas de San Fermín, al son del tradicional Pobre de mí. Redacción en Navarra, Roberto Bascoy.